Doncs va, que iniciem la segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el ja dimarts 19 de maig de 2026 i sempre ja sabeu que un té un ull mirant a les xarxes socials perquè de vegades també tenen coses positives i sobretot és quan et fan riure una estona. I mira, el Carlos Asensi compartia un tuit d'en Santi Liebana que deia el següent, m'ha agradat molt, diu: m'he descargado una app de cites. Diu, ah, i què tal? Diu, pues tengo endocrino el martes a les 7. Em sembla meravellós. Em sembla meravellós que puguem tenir aquestes reflexions, aquestes frases, aquest una mica d'humor perquè ens puguem acompanyar, perquè ens puguem fer, perquè, escolta, la vida ja és prou complicada. Més val que ens prenguem les coses amb una mica d'ironia, de somriure, amb ganes de que estiguem millor. Les situacions són les que són. Però, i a vegades són molt complicades, però intentem fer-la una mica més llevadera, que diu el clàssic, I amb un bon humor i amb bones intencions sempre tenim més a fer. Sempre hi ha el qui vol tocar els nassos, Això passa també. Però intentem nosaltres. No cal sempre, Perquè si no al final també et prenen el número, Com deia el Xavier Guix amb el problema de ser massa bo en el seu llibre. Però intentar com a mínim també rodejar-te de gent que sàpiga apreciar, no?, aquesta bona voluntat i que també te la porti a tu, que no només t'ho donis, sinó que també rebis aquest ben fer. Com és el cas d'en Víctor Ritnovel, el nostre escriptor de capçalera, que sempre ens fa recomanacions de llibres sobre temes interessants. Ara de seguida el tindrem amb nosaltres i després escoltem efemèrides del dia amb en David Morales i més recomanacions i més entrevistes de llibres aquí fins a les 6 acompanyant-vos a Nits de Ràdio. Seguim.

0: És que és va, és tan, tan ben narrat tot això, és espectacular. I ens transporta, doncs això, aquest embogir, no? Aquest no tenir límit, no?
1: Fíjate que suena como sucio, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, pues no, ¿cómo debía sonar el río Congo?
0: Va.
1: O sea, el colonialismo europeo del siglo XIX allí.
0: Sí, ¿cómo? Sí.
1: ¿A qué sonaría eso?
0: Bueno,
1: no a Wagner,
0: no,
1: precisamente.
0: No, no. Però sí, a molta percussió, no? Diguem-ne, com a mínim.
1: Sí, molta percussió.
0: Molta percussió.
1: Mucho violín.
0: Exactament. Mare meva, doncs impressionant, eh? Tot el que ens pot inspirar, no? I m'encanta, Víctor, aquesta reflexió, no? Que ens has portat avui del que significa un riu, no? Perquè, clar, la natura és testimoni, no? És observador de tot el que ens passa a la humanitat. Però els rius fan de connexió i de separació, no? I em sembla una metàfora tan, tan necessària per veure com de prop i com de lluny estem els uns als altres, i aquest factor de mirall que dèiem que també em semblava interessantíssim. I ens has proposat lectures per llegir i rellegir en, per exemple, aquest estiu, que cada cop està més a prop. Però sempre acabem amb una guinda musical. Amb nom de ciutat, quin has triat avui, Víctor?
1: Pues mira, hablando de ríos, pues también podríamos haber tirado por algo como el Lazarillo de Tormes, que no deja de ser Tormes un río en Salamanca, pero hemos preferido que la guinda final sea sobre Salamanca, y es que nos hemos puesto un poco flamencos hoy, ¿vale?
0: Está muy bien.
1: Así que, hablando de flamenco de Salamanca, pues vamos a hablar algo que puede soñar añejo, sin duda es maravilloso, pero algo recordatorio de nuestros oyentes más vetustos. Y es que vamos a poner nada más y nada menos que Mi Salamanca, de Rafael Farina.
0: ¡Guau!

0: Quina meravella, el Rafael Farina, i com de dius, és que em sona el Fari. Bueno, és que el Fari volia imitar-lo, el Fari.
1: Sí, el Fari, clar.
0: Jo crec que no hi ha un fenomen igual en el món de algú que imitava, no, com si diguéssim, o cantava per tal personatge i agafés la inspiració del nom també de l'autor. Doncs després...
1: El Fari tenia voz, però és que Rafael Farina...
0: Clar, però és que...
1: Sandro és una voz...
0: És espectacular. I a més és l'original, com si diguéssim, no? El Fari no deixa de ser doncs un homenatge, però que l'homenatge fos tan conegut anys després que tingués entitat pròpia. O sigui, que és un fenomen molt curiós aquest, molt fantàstic.
1: El mini-jo.
0: El mini-jo total, en tots els sentits, però vull dir que va fer la seva pròpia carrera seguint el seu estil musical, la manera de cantar, la veu pràcticament igual. O sigui que molt curiós, com tantes coses que ens porta i ens fa descobrir o redescobrir el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Fins la propera.

0: va passar tal dia com avui, 19 de maig del 1962. Marilyn Monroe cantava el Happy Birthday més icònic de la història. Aquell vespre al Madison Square Garden, Marilyn Monroe va protagonitzar un dels moments més llegendaris de la cultura pop en interpretar una versió absolutament única del Happy Birthday dedicada al president John Fitzgerald Kennedy. L'acte celebrava, amb uns dies d'antelació, l'aniversari de Kennedy i reunia una gran quantitat de figures destacades del moment, però cap intervenció va generar tanta expectació com la de Marilyn Monroe.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel, and our problems by the ton. We thank you so much.
1: Everybody, happy birthday!
2: Així doncs, recordem que va ser un dia com avui, un 19 de maig del 1962, que Marilyn Monroe cantava el Happy Birthday més icònic de la història.

una de les 100 cantants més grans de tots els temps, segons la revista Rolling Stone, una de les 22 millors veus de la música, segons MTV, i la 29a dona més gran de la música, segons el canal de televisió Video Hits 1.

0: La seva increïble veu, uns videoclips provocadors que no deixen indiferent l'espectador i un sentit únic de la moda. Totes aquestes dades dificulten una presentació a la seva alçada. La cantautora, multiinstrumentista i compositora Björk s'ha convertit en una de les figures més rellevants de la música contemporània. Des de la seva primera gira internacional amb debut tour, ha llançat àlbums que han experimentat amb molts gèneres musicals, com ara el jazz, la música electrònica o la música experimental.
1: La acusada ha cometido un homicidio cruel y sin lugar a dudas premeditado.
0: Però Björk no només s'ha atrevit amb la música. L'any 2000 va protagonitzar la pel·lícula Dancer in the Dark, del famós director independent Lars von Trier. La seva interpretació va suposar-li el premi a la millor actriu al Festival de Cannes i una nominació als Globus d'Or.

El seu disc Biophilia es va convertir en el primer CD de la història que va ser llançat en format app album, és a dir, un e-book amb objectes 3D interactius, pel·lícules, animacions i diagrames basats en dades científiques. De fet, fins i tot contenia imatges de la NASA, l'Agència Espacial Europea i l'Agència Japonesa d'Exploració Aeroespacial.

La cantant, amb els seus primers 6 àlbums d'estudi, ha venut més de 20 milions de còpies arreu del món. A banda de premis britànics, nord-americans o reconeixements de revistes, el 2010 Björk va rebre el Premi de Música Polar de la Reial Acadèmia Sueca de Música en reconeixement, literalment, a la seva música i lletres profundament personals, als seus arranjaments precisos i la seva veu única. Per comprovar-ho, en sentim un acústic. Oh!

0: I una setmana més tenim ganes de viatjar a d'altres èpoques, a d'altres indrets, i sempre amb ganes de, no només de passar-ho bé, sinó d'aprendre moltíssim a través dels llibres i a través de la història. Òscar González, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Avui m'has dit que serà tot institucional, tot així una mica de cerimònia. Explica'ns com va això.
1: Doncs mira, avui, si en joc, mira, avui la nostra sintonia ve molt bé, però si haguessis posat l'obertura 1812 de Tchaikovsky, ho hauries bordat.
0: Val, bueno, m'ho vaig anotant i ja ho intento solucionar, això.
1: Perquè justament avui parlem parlem d'una doble fita. Mm-hmm. La primera fita és que hi ha clàssics de literatura universal que són rellegits, constantment comentats, formen part de la nostra vida. Cadascú pot fer el que vulgui, però hi ha llibres que si no has llegit en la teva vida, ja arribes tard. T'has de posar, perquè sí. hi ha llibres que són absolutament bàsics. I el d'avui és un llibre que, malgrat la seva extensió, pensem que la recent edició catalana, que ara comentarem, té gairebé 2.000 pàgines.
0: Ja,
1: però bueno, t'agafes 2-3 setmanes de vacances i te llegeixes.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest llibre és Guerra i Pau. Uh-huh. Guerra i Pau del comte Lev Nikolaevich Tolstoi, o Tolstoi, no sé com es pronuncia en català correctament. Ara potser la traductora del llibre ens ho podrà dir. Molt bona nit, Judit.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, benvinguda.
1: Què seria correcte, Tolstoi o Tolstoi?
2: Tolstoi.
1: Bueno,
0: Tolstoi. Veus? Mira, això home, ja que ho hem de... Són 2.000 pàgines, s'ha de dir bé tota l'estona. Escolta,
1: com a mínim,
0: que,
1: sí, com a mínim dir bé el cognom de l'autor.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs aquesta nova edició de Guerra i Pau en català, ara la comentarem, és, diguéssim, el regal que ens ha donat, i el regal que s'ha donat a si mateixa, una editorial que compleix 40 anys i que és Edicions de 1984, i que un dels seus fundadors el tenim aquí, Josep Cots. Molt bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Mira, aquesta benvingut també a Nits de Ràdio. No era difícil imaginar, doncs, que en el propi editorial ja sabíem quan es va fundar una mica, no?
3: Sí, bueno, es va fundar el 1983.
0: Ah, mira, bueno, quasi.
3: Sí, però això té una explicació, eh? Té una explicació.

0: Doncs escoltem-la.
1: Escoltem-la, perquè estem doncs encuriosits.
2: L'explicació està d'aquí al 1983, preveient que l'any següent seria el 1984 i que hi hauria un bon rebombori amb l'obra del George, amb la personalitat del George Orwell, al voltant de la seva obra, doncs vam decidir, o bueno, jo vaig decidir que se'ns diria edicions de 1984, perquè a mi Orwell m'apassiona com a personatge, com a persona i com a tot, no? I llavors, doncs, per això vam fer així. Era un homenatge a George Orwell i a la seva obra 1984.
1: Fantàstic.
0: Un altre llibre, una altra obra d'aquestes que s'han de llegir sí o sí al llarg de la teva vida. Potser no tens un moment determinat de la teva vida, però al llarg de la teva vida, com a mínim, hi ha obres que has de llegir sí o sí. I una d'aquestes és justament Guerra i Pau. Guerra i Pau de Lev Tolstoi, que Judith Díaz-Barneda ha pres uns quants anys de la teva vida recent per traduir aquesta mastodòntica obra.
3: Sí, és una cosa que no es fa a correcuita.
1: Mira, no sé què fer aquest cap de setmana, em poso a...
3: Sí, no, a més, el Josep ja ho sap, quan ell em va fer la proposta de fer la traducció d'aquest llibre, jo ja li vaig dir que no em posés una data, un termini d'entrega, perquè ja preveient que la cosa seria llarga i, a més, no sent la meva, diríem, primera font d'ingressos, no? Havia de mesurar el temps que m'hi podia dedicar. Clar. I vaig pensar, dic, bueno, doncs ens hi posarem i quan s'hagi acabat, s'haurà acabat. Llavors, ja dic que des de que vam començar-ne a parlar fins que el llibre ha sortit editat, han passat 10 anys. Però quan jo comento això, dic, no us penseu que he estat 10 anys traduint, perquè no, tampoc clar. És això. Si no, seria entre la desídia i la incompetència. Sinó que el que he fet és que, clar, jo m'havia... Al començament, quan vam començar a parlar, li vaig dir que no perquè em veia incapaç d'assumir-ho. Però després vaig estar donant-li toms a la idea i em va fer molta il·lusió poder, d'alguna manera, vincular el meu nom al nom de Tolstoi.
1: Veus?
3: I a més, amb un projecte tan important com aquest, Tolstoi va escriure moltes coses, algunes coses més curtes, altres més llargues, però aquesta realment és la catedral. I vaig pensar que una oportunitat com aquesta no la tornaria a tenir mai més a la vida i l'havia d'aprofitar.
1: Fantàstic.
3: I així doncs ens hi vam posar i entre jo agafant totes les estones que tenia entre caps de setmanes i vacances i tot el que podia replegar i vaig donar la traducció, ara deu fer un any i mig aproximadament, llavors clar, encara s'havien de fer coses, no, de l'edició, com ara fer el glossari de personatges, s'havien de decidir també els mapes, que si fer la introducció, no, totes aquestes coses que requereix l'edició d'un llibre i per això ja et dic que tot el procés en si han estat 10 anys, però que no vol dir que jo hagi estat 10 anys traduint. Tampoc és això.
1: No, però em sembla fantàstic. Oh, bueno. I jo ja, deixa'm preguntar, aviam si ja t'ha passat, però que si quan acabem una carrera universitària, estem anys, jo que et despertes a mitjanit, ai, que em queda una assignatura per aprovar, o que em queden... Imagino que et passarà durant uns quants anys a dir, ai, hauria d'acabar de fer la traducció. Ai, no, que ja la vaig acabar, no? Per fi.
3: Sí que passa això, sí que passa. Sí? Quan tens una estona de temps lliure, tens la sensació de pensar, hauria d'estar fent una altra cosa, no puc tenir temps lliure, segurament no hauria de... Clar, perquè he estat tant de temps intentant esgarrapar estones per fer la traducció, que ara gaudir de temps lliure sembla un luxe que no em pugui permetre.
0: Bueno, també cal tenir en compte que no estem parlant d'una traducció qualsevol, és a dir, que estem parlant de traduir del rus, del rus del segle XIX, en català, en aquest, amb el rus, amb tota la idiosincràsia pròpia dels patronímics, per exemple, de la geografia, dels noms propis... Perquè en si la novel·la Tolstoi, la trama, no deixa ser força senzilleta, entre cometes, òbviament, que m'entenguin bé els oients, perquè al fons és la història de dues famílies en un període molt complex de la història de Rússia, que és entre 1805 i 1812, 21 com a molt. És a dir, estem parlant de dues històries familiars que en el fons també, com sol passar amb l'obra de Tolstoi, està parlant del món que ell coneix. En el fons, ell és una miqueta, una barreja una miqueta, no sé si compreu la metàfora, però ell mateix, Tolstoi, és una miqueta barreja entre el príncep Volkonsky i en Pierre Bezukhov.
3: Sí, el que passa és que no, quan ell va escriure aquesta obra no estava parlant d'uns fets contemporanis,

0: No, ell estava òbviament parlant d'una cosa que havia passat una generació anterior. Però sí, sí, sí, com a característiques dels personatges podem trobar, estic d'acord amb tu, trets tant amb el príncep Balkonski com amb en Pierre Bezukhov, sí, sí.
1: Josep, com s'arriba a la idea de, bueno, ja que fem 40 anys, doncs mira, tirem la casa per la finestra.
2: Bueno, llavors devien pensar, ara que fem 30 anys, no? Clar, perquè més o menys devien així.
1: Exacte, però mai s'arriba. I dius, mira, no, publicarem una nova edició catalana de Tolstoi.
3: No, per això no, esclar, jo quan li vaig dir, perquè jo tenia la dèria aquesta del cap de fer Guerra i Pau, no? I bé, però després, més endavant, quan ella ja comença a dir, la Judy comença a dir, no, que això s'està acabant, que s'està acabant, i jo vaig pensar, calla, que això podem fer coincidir perfectament com un aniversari, una celebració de l'aniversari dels 40, no?
2: Fantàstic.
3: I llavors aquí, i llavors hem hagut de córrer.
1: Perquè no passi la data. Bueno, en aquest sentit...
3: Córrer, perquè, esclar, el corrector també havia de corregir molt, i llavors no s'hi posava mai, perquè també tenia altres coses, i bueno, entre una cosa després s'ha de llegir una altra vegada, perquè esclar, això ho hem llegit 3 o 4 cops, no? Llavors, esclar, és difícil. Ja. Bueno, o sigui, el text final també és complicat i també s'ha d'anar molt al compte, i esclar, però vaja, el resultat és excel·lent, eh? Jo estic contentíssim, eh? Escolta, no? És com anem amb sabates noves, eh? Escolta.
1: I no és per menys, perquè estem parlant d'una obra canònica o mastodòntica, catedralícia pràcticament, com la de Tolstoi.
3: Sí, a més, costava... Sí, sí.
1: Justament, feia molts anys que no teníem... Bueno, de fet, mai hem tingut fins ara una primera edició, una primera traducció catalana directament del rus, perquè la que teníem fins ara...
3: Ni tampoc completa, eh? Ni tampoc completa.
1: Exacte, completa. És la primera traducció catalana completa directament del rus, perquè la que teníem fins ara de Josep Capdevila és del 1928, però era a partir del francès.
3: Sí, el francès, i va ser editat per l'editorial Catalònia de llavors, i em sembla que era que la Catalònia, i després va ser reeditada, però vull dir, esclar, sempre partíem d'una mancança anterior, de la primera, d'origen, mancança d'origen, no? De fet, això passa, aquí passava, no es traduïa directament. A part de l'Andreu Nin, que sí que va començar a traduir obres directament del rus, abans, anteriorment, no es traduïa del rus, es traduïa del francès, moltes coses.
1: Sí, això passava molt amb els autors russos, que sempre... Abans, antanyo, com diuen en castellà, es partia de traduccions franceses. De fet, ara que menciona en Josep Cots la traducció d'Anna Karenina de l'Andreu Nin, properament dintre no gaire tindrem en català una primera edició, traducció completa des del rus directe d'Anna Karenina per part dels col·legues de la Casa dels Clàssics. Una novel·la com aquesta, encara que tinguessis el temps que tinguessis, a les estones que poguessis treure Judit, no deu ser fàcil de traduir, perquè és força complexa. Més enllà que la trama pugui semblar senzilla, però traduir aquesta catedral del rus devia de ser una feina per agosarats.
0: Mira, jo comparo la feina d'aquesta traducció amb l'actitud del corredor de maratons. Mm-hmm. Un corredor de maratons no pensa en el final de la marató, perquè si no s'esgotaria.
2: És cert.
0: No, el que ha de pensar és que cada vegada fa un quilòmetre més. Mm-hmm. Llavors, l'avantatge d'aquesta obra és que la seva estructura és una estructura que està molt fragmentada. Què vull dir amb això? Vull dir que són comptabilitzats 4 toms, tot i que n'hagin sortit publicat en forma de 2 toms. Originàriament eren 4 toms i dintre de cada tom hi havia varis llibres, que en deien, serien com varis apartats o varis capítols, i dintre d'aquests llibres hi havien uns capítols, de manera que tens que... Cada capítol d'aquests pot fer 3, 4, 10 pàgines, com a molt. De manera que anar passant aquestes etapes més petites era relativament fàcil, no? Llavors dius, bueno, començo i un dia faig un, o al cap de 2 dies acabo l'altre, després vaig acabar l'altre, i així sense pensar en el final, sinó anar pensant en el dia a dia. Anar pensant en el dia a dia i després també gaudint-ho. Perquè també he de confessar que si no hagués pensat que m'ho hagués passat bé, que m'ho passaria bé fent-ho, no m'hi hagués posat. No? Ha estat un repte intel·lectual molt potent. No? Mm. També podríem posar la comparació o fer la comparació amb aquells que escalen muntanyes molt altes, no? Que tens la satisfacció d'haver arribat al cim i haver estat capaç de fer-ho i així és com em sento jo ara. És com si hagués fet un 3.000 o un 8.000 o jo què sé.
2: Fantàstic. Ara seria...

0: hi ha aquell moment en què estàs just a dalt de tot, braços en jarra, jo mirant una mica l'infinit dient, bueno, doncs ja hem arribat fins aquí, ara ja podem tornar, no? Fantàstic.
1: Estem parlant d'una novel·la, una novel·la com Guerra i Pau, que podríem considerar-la ja a la mateixa època, podria ser doncs, una novel·la històrica, perquè està parlant de fets que van succeir una o dues generacions abans. Una novel·la històrica molt complexa, perquè ens parla d'un món en el qual la Rússia moderna, la Rússia que havia fundat Pere el Gran un segle abans de l'època en què transcorreix aquesta novel·la, doncs diguéssim, hi ha aquesta pugna entre aquesta societat tant de Sant Petersburg com a Moscou, que mira cap a fora, cap a França, però clar, França és l'enemic. França és en bona parte, que parlen entre ells en francès, que consideren que el rus, no, les elites no parlen rus normalment, de fet, hi ha algun moment que diu, bueno, he tingut que tornar a aprendre a parlar rus, ara que estem en guerra contra els francesos. Sí, és una època molt, molt interessant sobre Rússia, perquè ens parla d'un moment de completa transformació.
2: Sí, de fet, la societat russa en aquell moment jo crec que va entrar en una mena d'esquizofrènia, perquè s'emmirallaven amb França, que França era el paradigma de la modernitat, i es van trobar que allò que ells els agradava tant, de sobte els atacava directament. No? Llavors van haver de plantejar en certa part la seva identitat. Llavors, sí, realment va ser un moment que és molt interessant i és una de les coses que explora aquest llibre, és aquesta diguem, manera de gestionar que té la societat russa en aquest moment, en aquest fet.
1: Sí, estem parlant d'una Rússia que pensem que el primer tom, per exemple, dels dos toms que tenim publicats en català ara, d'aquesta traducció, la primera part del primer tom, per exemple, està relacionada amb la batalla d'Austerlitz, mentre que pràcticament tot el segon tom té a veure amb la invasió de Napoleó de Rússia el 1812. És a dir, que hi ha un element militar molt, molt constant al llarg de l'obra, perquè ens parla també de com aquests francès, aquests russos que s'emmirallaven en el mirall, a la redundància, en el mirall francès, doncs havien de lluitar contra, de manera també una mica paradòxica, perquè s'emmirallaven amb el mirall francès, però a Napoleó, diguéssim, se'l miraven amb força menyspreu.
2: Perquè Napoleó havia vingut a qüestionar les bases tan rígides, gairebé feudals, que tenia la societat russa. Perquè Napoleó es va carregar tots els drets de la monarquia, la raó de ser de l'aristocràcia, que és jo no sóc de cap sang reial i, en canvi, m'autocorono emperador. I això era una cosa que per ells, pels russos, era completament fora de lloc. No podia ni concebre que això podria passar.
1: Mm-hmm. Josep, em sembla que volia dir alguna cosa.
3: Sí, no, bueno, jo crec que és molt interessant perquè, com tota la vora, com tota la literatura, que ho és la veritat, que entra molt en la condició humana, i llavors avui ens veiem que tot el que passa en aquell moment, situat en el seu context d'aquella època, si ho compares amb el que passa ara, doncs, vull dir, els elements continuen, permaneixen, no? Els elements permaneixen, o sigui, les relacions diplomàtiques, al voltant mateix, enmig d'una guerra, doncs hi ha relacions diplomàtiques, o sigui, hi ha festes que participen els francesos quan resulta que se les acaben de fumar en una guerra o en una batalla, no? O sigui, coses d'aquestes semblen inversemblants, però vull dir, aquesta la relació diplomàtica, la mateixa reacció de les elites, aquestes aristocràtiques que parlaven francès i que de sobte, doncs, com es veuen com ofesos i al cap d'un temps, mentre dura la guerra, ja comença, podríem dir, a apartar-se del francès i dir que no pot ser, ja comença que això està passant, per exemple, a Ucraïna. O sigui, hi ha coses que són... És molt interessant perquè, vull dir, jo veig que hi ha paral·lismes perquè, esclar, la novel·la el que fa és això, parlar de la condició humana i parlar d'aquest antagonisme entre guerra i pau, no? I llavors això és molt interessant.
1: I de les pròpies contradiccions de la societat russa, que parlàvem que és una societat en transformació, però, clar, quan sortim dels capítols que tenen que veure amb els salons de les grans madams, per exemple, l'Anna Pavlova allà a Sant Petersburg, o quan sortim de les grans finques, per exemple, del príncep Volkonsky o la finca dels Rostov, i ens adentrem dins de la Rússia més tradicional, com és aquella deliciosa escena en què el so d'una balalaika, la Natasha Rostova comença a dansar, i sembla com

0: si ella mateixa es reconeixés com a russa.
1: Exacte, sí, està molt bé això. No, no, però vull dir que... sí, i a més hi ha una altra qüestió que... a veure, no sé, allà tota la qüestió, per exemple, la relació del camp amb els seus, amb els senyors, no? Amb els propietaris, els grans terratinents, no? La mateixa relació, aquell moment que hi ha aquells dubtes entre... Hi ha uns dubtes que el poble doncs, no acaba d'ajudar i està al costat del senyor, sinó que està esperant i calculant a veure si quan venen els francesos, a veure què tindrem de més, no? Perquè, entens? O sigui, tots aquests elements, tot això és interessantíssim. A banda que ell fa un retrat exhaustiu. O sigui, és com un retrat de tota l'època. És un retrat exhaustiu de tota la societat russa a molts diversos nivells i a més, en moltes diverses situacions, aprofitant precisament el que és la invasió de Rússia i tal. O sigui, ens dona un panorama al màxim, no? Inclús després de la invasió de l'ocupació de Moscou. Doncs totes les reaccions que hi han diferents, no?, davant d'aquesta ocupació, és molt, jo ho trobo interessantíssim per aquests aspectes. No?
0: La novel·la està protagonitzada sobretot per tres grans personatges, que són el príncep Andrei Bolkonski, el comte d'origen, diguéssim, il·legítim bastard, en Pierre Besuhov, i la Natasha Rostova, la filla de la família Rostov, que, diguéssim, és aquesta història de dues grans famílies, diferents, molt diferents entre si, els Bolkonski, que és l'aristocràcia més rica, diguéssim, de Rússia, i els Rostov, que, diguéssim, que, bueno, està una mica més per sota i que també intenten madrar i anar una mica més cap endavant, col·locant els seus fills en les millors famílies. Aquestes grans personatges són, diguéssim, l'espoló de proa, per dir-ho d'una manera, de la novel·la, però és una novel·la, i això, també, la mateixa Judit ho deia, amb el glossari de personatges, que té 500 personatges. És a dir, una novel·la més de 500 personatges. És a dir, és gairebé inabarcable. És a dir, com a traductora tu mateixa...
1: I a més no et perds. I no et perds amb 500 personatges, que això encara és més grandiós. No et perds gens.
0: No, és això, que justament la traductora potser podria dir, hòstia, més de 500 personatges... Potser m'ofegaré amb tant personatge, però suposo
2: ja no sé
0: que
2: qui parla, no?
0: A mesura que anaves traduint, doncs també t'anaves familiaritzant amb aquests més de 500 personatges.
3: Sí, però, clar, són 500 personatges, però no tots tenen la mateixa importància, clar. Hi ha personatges que són molt laterals i que a veure, que tampoc no cal que et quedis molt, diguem, amb els trets d'aquell personatge per continuar llegint o per continuar traduint. Una cosa que sí que, un recurs que fa servir Tolstoi a l'hora de caracteritzar els personatges és un recurs molt a l'estil dels herois grecs. Sabeu que Homer, quan parla dels seus personatges a la Ilíada, per exemple, sempre els hi posa algun epítet, no? I cada vegada que apareix aquell personatge, apareix amb aquell epítet o amb aquella petita manera de descriure'l. Doncs Tolstoi fa el mateix amb algun d'aquests personatges que et podries despistar una mica en algun moment. Ell hi caracteritza alguna cosa. Per exemple, hi ha la primera dona del príncep Andrei, que és un personatge que després, diríem, li passarà una sèrie de coses, però és una princesa que aixeca el llavi d'una manera com si fos un conillet i té un borrissol sobre el llavi. I cada vegada que l'anomena, et diu això. De manera que tu aquell personatge el tens claríssimament al teu cap. No? O hi ha un altre personatge que quan ha d'agafar el seu interlocutor i parlar amb ell, sempre el que fa és estirar-li la mà, no?, per fer-lo venir. I tu amb això aconsegueix dues coses. Primer, que no et perdis amb els personatges, i segon, que de seguida gràficament els tens molt clars, els seus gestos i les seves reaccions dintre del teu cap.
2: Feinada, sens dubte, la de bé, comprendre i saber donar entitat, no?, a tant personatge. De seguida tornem, fem una mini pausa aquí a Nits de Ràdio i de seguida tornem amb molta més història. Fins ara mateix.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervantes.

0: Doncs així de... escolta, que està tremolant tot l'estudi, perquè clar, ens hem posat, m'ho ha demanat això, l'Òscar, que la poséssim, doncs escolta, la posem sense cap mena de problemes, perquè avui estem parlant d'una obra imprescindible, d'una obra que, allò que dius, no és allò per calçar una taula, perquè en tot cas, amb els seus dos volums de prop de 1.000 pàgines cada un, doncs directament el que pots fer és les columnes d'un edifici, directament, no? Amb uns quants d'aquests llibres pots fer pràcticament la Sagrada Família, i és que estem parlant de Guerra i Pau, que estem celebrant doncs aquesta traducció al català feta per Judit Díaz Berneda, amb ella, amb l'Òscar González i amb l'editor d'edicions de 1984, que és l'editorial que ha tirat endavant aquest projecte tan immens com és la pròpia història. I just abans de la pausa estàvem comentant amb la traductora, amb la Judit, i la dificultat, no?, de poder analitzar tants i donar veu, no?, a tants personatges diferents amb la seva manera doncs d'expressar-se, perquè els personatges són importants, Òscar.
1: Personatges, a més, que d'una manera o altra gairebé tots ells, diguéssim, estan molt ben caracteritzats, encara que siguin personatges molt episodis que apareixen en un capítol o dos i potser ja no es torna a veure mai més, però diguéssim que tots, cadascun d'ells, estan molt ben caracteritzats, i en el cas, diguéssim, de la troika protagonista, el príncep Andrei, en Bezúkhov, en Pierre Bezúkhov i la Natasha Rostova, doncs també ell ha posat, diguéssim, tota la carn al foc per descriure'ls i per mostrar-los amb totes les seves constants contradiccions.
2: Sí, clar, perquè si tu fas un personatge rodó, és un personatge que evoluciona i, per tant, evoluciona i prens decisions adequades i altres que són inadequades, i en moments entres en depressió i en altres moments doncs fas bajanades i tot això, que és el que fem les persones normals. Mm. És el que Tolstoi recull en una novel·la justament realista, que és el que tracta, no? Intenta fer que els seus personatges siguin el més versemblants possibles, i és per això que, en part, s'agafa a ell mateix les seves pròpies reaccions com a exemple, no?, per poder descriure aquests dos personatges masculins, i després també agafa les seves característiques de la seva dona i de la seva cunyada, la germana de la seva dona, per fer la Natasha Rostova, no?, per identificar-la o per descriure-la en diferents moments de la seva evolució, no?, des de, perquè la Natasha Rostova, pensem que comença quan té 13 anys, és una nena. Té 13 anys, però clar, té 13 anys, comença amb aquesta adolescència, amb un període de guerra, i ella té uns altres interessos que no són els de la guerra, justament perquè és una adolescent. Jo, amb algun club de lectura que hem fet sobre Guerra i Pau, jo els hi posava la comparació, dic, és que Natasha Rostova, perquè jo soc professora de secundària, dic, és com les meves nenes de segon d'ESO. I el començament de la novel·la és com les nenes de segon d'ESO, igual. Fa les mateixes tonteries, diu les mateixes... Amb les seves amigues també parlen del mateix. Dic, és que si fa no fa, estem parlant de persones així.
1: Sí, quan se'n va al ball i està ja preocupadíssima de que no passi que ningú em tregui a ballar, perquè llavors serà la gran vergonya.
2: Si no, em moro!
1: Que em moro, si ningú em treu a ballar, em moriré.
2: Sí,
1: té reaccions molt infantils. És lògic també que, clar, un personatge com la Natasha, que quan la coneixem per primera vegada té 13 anys i quan acaba la novel·la doncs ja està als 20, i en canvi els altres dos grans personatges podríem dir que són dos personatges que comencen d'una manera, però quan acaben són persones, quan acaba, diguéssim, el seu tram vital al llarg de la novel·la, són persones absolutament diferents de com l'havien vist al principi.
3: S'han transformat absolutament a través de la guerra i a través dels anys.
1: L'experiència de la vida.
3: Sí, s'han transformat.
1: Això potser és el que fa tan interessant novel·les com la d'aquesta de Tolstoi, de Guerra i Pau.
3: I això li permet agafar tot aquest ventall d'anys en el decurs d'una vida, tot aquest ventall d'anys tan decisius com agafa els diversos personatges, el Rostov, la Natasha. Vull dir que de l'amor, la descoberta de l'amor, els fracassos, les trampes de l'amor, no? Mm. O sigui, això, esclar, és, i tota aquesta transformació, això és preciós de tal com ho tracta ell. Sí, sí.
1: O personatges secundaris com, per exemple, no tan secundaris, però bueno, en Nikolai Rostov, per exemple, el germà gran de la Natasha, que també té un cert protagonisme a la novel·la, doncs també el veiem com va evolucionant i com aquesta, quan se'n va a Austerlitz, que està, que gairebé s'emociona com veu passar l'emperador.
3: Sí, sí, sí.
1: I quan el veiem ja, una, ja mateixa, aquesta mateixa campanya, sí que no han passat ni dos mesos i torna a veure l'emperador en una altra situació i diguéssim que ja el seu punt de vista ha canviat radicalment. O sigui, l'experiència de la guerra l'ha fet madurar en poc més de dos mesos.
3: I després el que és molt, molt curiós també és totes les batalles. Les batalles són impressionants de la manera que les tracta, no? Perquè sembla que vegi un cinemascop, allò que diu, no? Gran panoràmica, no? O sigui, comença... Sí, perquè estàs allà, mires un detall, sembla que estiguis allà amb un detall concret que no belluguis, i a partir d'allà comences a veure tot el programa i es va desenvolupant tot, no? És impressionant el retrat que fa de les diferents batalles, no? Com les tracta, no? O sigui, i amb aquella plasticitat.
2: Sí, no,
1: que està... Sí, digues.
2: No, volia complementar això que acaba de dir el Pep. En el cas de l'evolució dels personatges i també dintre de les batalles, és molt interessant la de Borodino, perquè la veiem des del punt de vista del Pierre, que el Pierre sí. Se'n va a la batalla, però se'n va fer el turista per la batalla.
3: Sí,
2: sí, ell sí que ha reclutat una mena de petites unes milícies, no?, per portar-les allà, però ell va allà perquè ell vol mirar què és això de la guerra, perquè ell no és militar i és un home de saló, i vol tenir l'experiència en primera mà. I clar, veiem des del seu punt de vista que acaba a mig d'un foc creuat de canons, que se li van morint les persones al costat, i ell amb una cara despistat absolut, intentant posar una mica de sentit en tot allò que està veient, i acaba des de la feta idealitzar el fet de la guerra, a veure tot l'horror de la guerra en això, en tot aquest traspàs, no?, del seu pas per Borodino. I aquesta evolució d'aquesta part del personatge en aquest aspecte, en aquest punt, és molt interessant. Perquè després ell ja, quan torna a Moscou, ja torna pensant que la seva visió i la seva missió ha de ser una de molt diferent de la que ell creia que era prèviament.
1: Sí, justament amb la batalla d'Austerlitz, per exemple, quan el príncep Andrei és ferit, aquella també, aquella escena preciosa que ell està... allà, tombat al terra, mirant el cel d'Austerlitz, mirant el cel per primera vegada, com de sobte li canvia tot, com dient, però quina vida estic portant fins ara? Jo havia pensat que les coses d'una manera i ara que tinc l'oportunitat de veure el cel, vull canviar com a persona. I així és una de les moltes seqüències precioses que aquesta novel·la, perquè ens parla molt de personatges amb els quals ens podem sentir molt identificats.
2: Sí, bueno, és una de les que deia, no? És una de les gràcies de la novel·la realista i és un dels talents que té Tolstoi. Tolstoi té el talent que és capaç de transportar-te a tu en un lloc que no té absolutament res a veure amb tu,
0: mm-hmm.
2: Sí que té a veure amb la teva condició humana i aquesta és la que ha reflectit d'una manera meravellosa.
3: Un altre aspecte, vai, no sé, digueu, un altre aspecte...
1: No, Josep, endavant.
3: Un altre aspecte que jo trobo molt interessant és la posició de la direcció de les guerres, dels generals, no? Mm-hmm. O sigui, les intrigues, o sigui, sí. Allò de que, vull dir, i això passa, que passa exactament ara, i ha passat a la Primera i a la Segona Guerra Mundial, m'imagino, i a més a mi, i està documentat amb altres vegades, aquesta lluita constant en què les persones no compten, els morts, com aquell que diu, no compten, o sigui, vull dir, perquè uns volen tenir la seva estratègia, els altres tenen l'altra, no? I aquest enfrontament de les dues ànimes, no?, que hi ha, no? O sigui, que el Kutuzov, que és un home, doncs, que més aviat sembla passiu, però que es deixa, que percep, podríem dir d'alguna manera, l'ànima russa com és i com és el poble, les reaccions que tindrà la gent, i els altres que viuen en un món, és absolutament estratosfèric, no?, dels seus plans, les seves condicions, la seva posició social, sense més, no? Això està molt bé, això, tot el decurs de tota la novel·la, jo ho trobo meravellós.
1: De fet, respecte del que diuen, del que deia Josep, de fet, a l'inici del segon tom, a l'inici del tercer llibre, hi ha un moment en què Tolstoi diu, va, perquè aquí en

relació amb els que condueixen la guerra aquí a Rússia, hi ha 8 models de generals. I llavors es comença a explicar un per l'altre, i justament d'aquests 8 models, cap d'ells és Kutuzov, que és el que està una mica allà apartat, com dient, bueno,

0: allò s'adorm allà quan, abans de la gran sí. exposició que fa, s'adorm, no? I diu, vaig a dormir. Vull dir. No, sí. Però, és bo perquè recordo, sí, precisament, amb la Segona Guerra Mundial, abans del setge de Leningrad, que va ser quan, que diu que es van arribar a vendre 500.000 d'obres de guerra i pau, que es va estimular per part del règim estalinista la venda d'obres de guerra i pau per donar moral a la gent, no? Al poble, no? I precisament, o sigui, amb una filípica de l'Stalin, ell deia que diu, no tenim cap Kutuzov, però vull dir no sé què, o sigui, no tenim cap Kutuzov com guerra i pau, no? Em va fer molta gràcia aquesta referència. I vaig pensar, mira, aquest punyetero ara s'escapa perquè ell que era el pare dels pobles resulta que tampoc, però es fa aquesta referència, no tenim cap Kutuzov, no? O sigui, és molt interessant.
1: Judit, deies...
2: No recordo què és el que anava a dir, ara no me'n recordo. L'estic sentint aquí i en algun moment tenia una idea per voler incidir, però no. Volia comentar que Kutuzov també com a personatge té una vis còmica important, sí. Perquè aquí, com deia el Pep, és un senyor que està molt espatllat, pobret. És un senyor que no hi veu d'un ull, que està ple de ferides, que se t'adorm per les cantonades, que es posa a plorar quan s'entendreix. Vull dir que té de tot menys l'èpica marcial que tu podries pretendre d'un capità o d'un general.
0: Escolta, Judit, i llegeix.
1: Novel·les romàntiques
2: escrites de la Madame Style, que tampoc no és allò que tu podies pensar que llegiria.
1: Sí, en realitat, quan Kutuzov apareix al llarg de la novel·la, sempre té aquest to una mica còmic, potser una mica exagerat per part del Tolstoi, però que realment ens permet conèixer com, bueno, sí, la guerra és important, però, bueno, tampoc és tan important en el dia a dia dels russos, perquè, com deia en Josep, en Kutuzov coneix molt bé l'ànima russa i això li permet entendre que, bueno, aquesta guerra passarà, però nosaltres continuarem en aquest sentit. I sí, hi ha Napoleó, que de fet Napoleó és, diguéssim, un altre dels grans personatges d'aquesta sèrie, d'aquesta novel·la. La publicació en català d'aquesta edició de Guerra i Pau va coincidir amb l'estrena de sales de cinema d'aquest Napoleó del Ridley Scott, que clar, tu veus el Napoleó de Ridley Scott llegint després de llegir Tolstoi i dius, home, és que ni en el blanco de los ojos se parece.
2: No, exacte, no s'estima en res. El Napoleó de Tolstoi es dona molta importància a ell mateix. Es creu molt important, vesteix tots els seus actes d'un gran protocol i d'una gran significació gairebé divina. I el de la pel·lícula de Ridley Scott, pues, veiem un Napoleó que és més d'estar per casa, diríem, no?
1: Sí, no, realment no és Napoleó. Diguéssim, no és mi Napoleó, no és el meu Napoleó que jo m'havia imaginat, per exemple, llegint les mateixes obres de Napoleó, la correspondència o les biografies que s'han fet. És un Napoleó una mica tristot, home, és que... Sí. És que no... En canvi, el Napoleó de Tolstoi, un Napoleó allà que també és un Napoleó, també... Tolstoi té una imatge molt crítica amb aquest Napoleó, perquè el veu com un trepa social, el veu com un persona, el que comentàveu abans, una persona que, un general que no mira pels soldats, mira per la seva glòria personal.
0: Exacte.
1: Que els soldats són com formigues, són com formiguetes i són com peces de joc que hi posa damunt del tauler, però no els mira. En canvi, un Napoleó que, per exemple, és capaç d'emocionar-se amb la ferida del príncep Volkonsky, o al llarg de la batalla de Borodino, de sentir una certa, diguéssim, un cert reconeixement pels soldats enemics que estan morint en el que acabarà sent la seva victòria, una victòria pírrica, com sabem.
0: Sí.
1: Tolstoi, Guerra i Pau, és un monument a la literatura universal que Edicions de 1984, amb la traducció feta poquet a poquet per la Judit Díaz-Verneda, diguéssim que és el gran regal d'una editorial com Edicions de 1984, que ja compleix enguany, ja finalment els 40 anys, i que llegeixo un article de premsa que l'editorial va néixer amb la vocació de publicar literatura per projectar a les societats totalitàries i los achaques, ja, perquè això és en castellà, del sistema. Podríem dir, Josep, que 40 anys després aquesta filosofia continua existint a l'editorial?
0: Sí, continua existint, el que passa que abans es feien dues col·leccions molt específiques i ara està submergida

0: subsumida en tota una panoràmica molt més generalista de literària i de tot tipus, no? Però continuo, sí, i tant. És que això és l'essència de la vida, això. És l'essència de la vida.
1: Edicions de 1984, que en aquests 40 anys les seves diverses col·leccions doncs, ha publicat obres que són gairebé ja fites de literatura contemporània, per exemple en Olive Kitteridge, per exemple, d'Elizabeth Strauss, o per exemple el gran èxit literari i de vendes que va suposar també la novel·la de Sílvia Alcántara, Olor de Colònia.
0: Sí, que ara publicarem com un final, com un colofó, eh? Al cap de 15 anys, sí.
1: Suposo que preguntar-li a l'editor quines són els seus llibres favorits dels que ha publicat potser li provocarà incomoditat, però potser es vol arriscar i els diu potser els seus favorits més personals com a lector més enllà de ser editor.
0: Bueno, dels que he publicat jo ara, eh? Bueno, a part de Tolstoi, no, a mi com a autors catalans estic entusiasmat amb els autors catalans que he publicat i com són doncs, el Jordi Lara, el Raül Garriga Saiz, el Sílvia Alcántara i el Pascual Ferràs, o sigui, tots els que he publicat, o sigui, n'estic molt content i m'agrada moltíssim. I després ara també publicarem, per exemple, tots els contes que són inèdits en català del Follner, que això també serà molt important.
1: Llavors, diguéssim que tenim edicions de 1984, potser per 40 anys més.
0: Home, depèn. Jo, per mi sí que els faria jo. El que passa que...
2: Home, per intentar-ho no està de més.
0: Ja m'hi apunto, però això ho veurem.
2: Fantàstic. Doncs no podem més que recomanar, no, Òscar, aquesta traducció.
1: Magna, aquesta traducció, clar. Més exquisita, amb un català exquisit, això li hem de donar la bona a l'editor i especialment a la traductora, perquè jo he aprofitat aquestes vacances, no vacances, millor dit, de Nadal, aquestes darreres setmanes, per tornar a rellegir a Tolstoi, perquè per mi ja és la cinquena vegada que el llegeixo i sempre descobreixo coses noves a Guerra i Pau. I aquesta primera vegada en català, en un català, a més, molt ric, molt, molt exquisit amb el vocabulari.
0: Aquí sí que he de dir que tot el valor és de l'escriptora, és de la traductora. Eh? Jo,
1: això sí, en aquest sentit, la traductora ha aconseguit, doncs, diguéssim, reflectir en la seva traducció doncs, també l'exquisit i ric vocabulari rus.
3: A veure, quan vam entomar la traducció, el que tenia molt clar és que havia de ser un text que entrés molt bé al lector català d'avui en dia, perquè el que Tolstoi pretenia en el seu moment era fer un llibre que arribés a les masses, perquè eren llibres que havien d'estar... Bueno, de fet, es va començar a vendre com per entregues, no? Com si fossin fascicles en un diari,
1: sí.
3: I després ja es va vendre, diguem, tot sencer, tot relligat, quan ja va acabar aquesta publicació així per entregues. Però la vocació d'aquest llibre era que fos un llibre, no un llibre per filòlegs, sinó que havia de ser un llibre que tothom podia tenir-lo a l'abast i llegir-lo bé. Per tant, malgrat la diferència de temps i de criteris, podem dir, el meu criteri principal sempre va ser aquest, que fos un llibre que fos en un català prou ric com perquè es veiés la riquesa de la llengua original, però que en cap moment la riquesa d'aquest català fos un impediment pel lector actual que es trobés en paraules, diguem, massa específiques o massa, diguem, molt, molt concretes. Aquesta és una cosa de les que a vegades empaquem els filòlegs, no? D'anar a buscar aquell terme concret que coneixes tu i quatre més i no, i el canvi del tot normal no sap de què l'estàs parlant.
1: No, en aquest sentit, la novel·la, l'edició, aquesta traducció catalana és molt llegible, és molt, molt gaudible també. Pels que hem llegit l'obra de Tolstoi anteriors vegades, doncs és tornar a trobar-nos amb uns personatges dels quals sempre vam estar enamorats i ara els podem llegir en català. I bueno, ja tocava tenir una traducció com Déu mana de Guerra i Pau. I bueno, amb el que tingui que venir en els propers anys d'edicions de 1984, potser també trobarem alguna obra tan canònica com Guerra i Pau de Lev Tolstoi.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i que per 40 com a mínim anys més. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Fins la propera. I Òscar, la setmana que ve, doncs més història.
1: La setmana que ve t'ho costarà la benzina, ja t'ho dic ara.
2: Veus que bé, quina il·lusió. Tot sigui per passar-ho també i per aprendre tantes coses. Fins la propera, Òscar.
1: Fins la propera.

situació són diferents. Els somnis, explica en Rafa Millán, són metàfores existencials molt clares, perquè somiar, diu, és una altra forma d'existir.

0: Avanzar como sindicato CESIF en que hoy demos pasos importantes. Al final, toda pretensión por parte de la Administración es que se pare la huelga y por parte de los sindicatos conseguir las reivindicaciones que entendemos justas. Y por lo tanto, creo que con esos dos posicionamientos diferentes podemos converger en algo razonable para el sistema público valenciano de educación y para los docentes.
1: Más asuntos. La compraventa de viviendas en España cae en el mes de marzo por tercer mes consecutivo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El mayor descenso se da en la vivienda nueva. Tomás San Juan.
2: Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en marzo se registraron algo más de 61.000 compraventas de viviendas en España. Son más operaciones que en febrero, un 2,7% más, pero si lo comparamos con hace un año, las ventas caen un 2,2%. Y ojo, porque ya es el tercer mes consecutivo de caídas. El principal frenazo está en la vivienda nueva, tal y como explica Héctor Simón, director de la Cátedra UNESCO de Vivienda.
3: Lo que constata, por un lado, las dificultades estructurales y, por otro, que la demanda de compra de vivienda nueva sigue existiendo.
2: A esto se suma la incertidumbre internacional, especialmente por la guerra en Oriente Medio, que podría endurecer las hipotecas si vuelven a subir los tipos de interés.
1: Y, por cierto, ha sido precisamente en la Asamblea de la OMS a la que ha asistido el presidente del Gobierno, donde los expertos de la Organización Mundial de la Salud han advertido de que el mundo no está preparado para afrontar una nueva pandemia que puede provocar un daño aún mayor. Explican que los brotes infecciosos son cada vez más frecuentes, más difíciles de contener y con consecuencias económicas y sociales más graves. Así llegamos al final de este tiempo informativo. Les dejamos con Gemma Ruiz, con No Son Horas, junto a Carlos Padilla y Isa Blanco.
4: Síguenos por internet en Onda
5: Cero. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre que vaig nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Això és la ciutat. Miriam Frank.
9: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Ho explicàvem en començar, els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa al Barcelonès.
10: Més de 150 docents han bloquejat avui aquest accés per la nova setmana d'aturades al sector educatiu. La protesta s'ha impedit que el temple obrís les portes a les 9 del matí, com estava previst, i retornarà els diners als visitants que havien comprat entrada. L'acció ha començat a les 8 del matí, quan un grup de docents ha començat la seguda. Poc després, una cadena humana des de l'escola La Sedeta fins al temple ha portat taules i cadires escolars fins al punt de concentració.
9: L'Hospital de Bellvitge detecta menys adherència dels immigrants als tractaments de trastorns alimentaris.
10: Un estudi liderat des de la Unitat de Trastorns Alimentaris del Servei de Psicologia Clínica de l'Hospital de Bellvitge destaca que els pacients immigrants registren un trastorn inferior a la dels pacients nadius, pitjors resultats clínics i una menor remissió del trastorn. Per aquest motiu determina la necessitat de desenvolupar tractaments personalitzats que considerin la multiculturalitat social.
9: La Generalitat dona prioritat absoluta al nou campus clínic de la Diagonal.
10: La Generalitat declara d'interès general el futur campus clínic situat a la Diagonal per accelerar-ne els tràmits urbanístics i energètics. El govern català assegura que el projecte tindrà prioritat política i institucional absoluta i preveu convocar al setembre el concurs internacional d'arquitectura que definirà el nou hospital i campus de salut.
9: Les famílies d'un institut escola de Barcelona en barracons des de fa 10 anys porten el cas a la Sindicatura de Comptes.
10: L'Associació de Famílies de l'Institut Escola Pública els 30 Passos, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha presentat una denúncia contra el Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat. Demanen a la sindicatura que fiscalitzi el que consideren malbaratament de diners públics pels endarreriments injustificats en la construcció de l'edifici definitiu i el lloguer de mòduls provisionals.
9: I acabem explicant que ha mort un home atropellat en un accident a la C-55 a Abrera.
10: L'home era un veí d'Abrera de 52 anys. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 0,2 de la via quan, per causes encara que s'estan investigant, un turisme

0: va atropellar la víctima. Des de principis d'any, un total de 42 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes.
1: Són notícies d'aquest dilluns 18 de maig.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: I un dilluns més saludem en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
1: Dijous explicàvem el cas d'un home de 71 anys amb discapacitat que havia estat multat per aparcar en plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda per no tenir visible la targeta que acreditava el seu dret a fer-ho. El tema és que li havia caigut accidentalment. És un cas que va arribar avui des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i que ha acabat molt bé, no, síndic?
3: Sí, és una història d'èxit de com podem explicar la raó de ser de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. A vegades fem coses genèriques, però a vegades fem coses concretes que són molt importants i tenen impacte per la ciutadania. Com tu bé deies, és el cas d'una persona amb mobilitat reduïda que va aparcar a una zona d'estacionament reservada per persones amb mobilitat reduïda. Va decidir anava a veure una exposició, tenia el bitllet comprat a l'exposició. Tot això pot justificar que va passar que en el moment de treure la cadira de rodes del cotxe, l'acreditació de que ell tenia una plaça d'aparcament se li va caure, li va caure al terra del cotxe. Què va passar? Que el que sí que es va fer, li van posar una multa, però li van retirar el vehicle. I van a buscar el vehicle al lloc on l'havien retirat. El que recordem una mica, perquè la sanció econòmica era 173 euros per la retirada del cotxe i 200 euros per aparcar en lloc indegut. El que hem de dir és, les persones que tenen aquesta acreditació per poder aparcar, perquè tenen mobilitat reduïda, a Barcelona hi ha tres possibilitats. El que sí que hi ha l'obligació de reservar una plaça cada 40 en centres on hi ha activitats importants, però el que sí que es permet és estacionar a l'àrea regulada sense limitacions. Aquesta és una possibilitat si tens l'acreditació de descàrrega i després a la zona genèrica d'estacionament reservat. Ell va aparcar a la zona genèrica d'estacionament reservat amb la mala sort que va posar l'acreditació en el parabrises, que és on s'ha de posar, però al treure la cadira del cotxe, la cadira de rodes del cotxe, li va caure. Per tant, se li va retirar el vehicle perquè és un ús indegut de places de reserva per a persones amb mobilitat reduïda. I quan van anar a veure si tenia l'acreditació, van veure la tirar el vehicle perquè no del parabrises l'acreditació. Nosaltres creiem que la normativa, és a dir, la normativa l'han aplicat de forma correcta, però aquí nosaltres el que veníem a dir és que aquí s'ha d'anar per criteris d'equitat, perquè un cop anar a buscar el vehicle on l'havien retirat, ell va poder acreditar que si tenia aquesta autorització, que li havia caigut, també va poder acreditar que al lloc, a l'exposició que anava, com ho havia comprat, i per tant nosaltres aquí reivindiquem el dret a rectificar errors, és a dir, hi ha errors per part de la ciutadania que s'han de poder rectificar. I aquí hi ha l'error, sobretot, en dos requisits, quan s'actua de bona fe i quan no hi ha sense frau a l'hora de cometre l'error. I aquí podem acreditar que hi va actuar de bona fe, sense frau a cometre l'error. I tot i l'actuació municipal està emparada en la normativa, nosaltres creiem que és excessiva. I ell també ho creu que és excessiva. Ell creu que sí, se la paga la multa de 173 euros de la retirada del vehicle perquè no es veia l'acreditació, però considera excessiu els 200 euros perquè realment sí que ell tenia aquesta autorització, té aquesta acreditació i ho va presentar en el seu moment a l'hora de fer el recurs. Per tant, nosaltres el que dèiem és que es revoqués la sanció d'estacionament, no la retirada del vehicle, però sí la sanció d'estacionament, sobretot perquè entenem que l'administració ha de ser més justa, més humana, més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques municipals. I el que tu deies és una història d'èxit, perquè ja el municipal d'Hisenda ja ha anunciat que li retiraria la sanció. Per tant, el que veiem és que té sentit venir a la sindicatura, perquè hem fet aquesta resolució, ho vam fer públic, vosaltres us vau fer ressò d'això, i l'Institut Municipal d'Hisenda es reconeix que és un error subsanable, que no és la retirada, sinó la imposició de la sanció, perquè és una persona que tenia acreditat que podia aparcar allí, tot i que li hagués caigut a l'autorització, i per tant rectificarà l'administració, i això

0: Això parla molt bé de l'administració, que tingui la capacitat de rectificar quan es dona compte que hi ha uns elements que no és proporcional la mesura que l'havien aplicat, que hi ha bona fe, i això també genera una confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania.
1: Clar, a mi la pregunta, quan vaig llegir aquesta història, la pregunta que em va venir al cap és, a través de la matrícula no se sap si aquesta persona, que tampoc sé si és la propietària del cotxe, la que està inscrita amb aquesta matrícula, té aquesta targeta d'autorització per aparcar en aquestes zones?
0: Clar, ell té la targeta. El que passa que va tenir la mala sort que ell va posar la targeta on s'havia de posar, que era el parabrises, però en el moment de treure la cadira de rodes, que és difícil treure una cadira de rodes del maleter, va caure la targeta i no se'n va donar compte. I ell estava aparcat a la plaça reservada per persones amb discapacitat. Què és el que va passar? Que van venir, van veure que no estava la targeta i van retirar el vehicle. Ell diu, sí, he tingut un error, no he vist que havia caigut la targeta, però jo tinc aquesta autorització, i ell, la multa és de 373 euros, 173 per la retirada del vehicle i 200 per aparcar en el lloc incorrecte. I se'n fa càrrec del 173, diu, clar, no estava visible l'acreditació, però jo tinc aquesta acreditació, i a l'hora de fer el recurs a la multa aporta l'acreditació, aporta l'entrada que havia pagat per anar a veure l'exposició, i tot i així l'administració continua aplicant la sanció de 200 euros. Nosaltres el que fem és que diem que la sanció està aplicada conforme a normativa, però hauríem d'anar per criteris d'equitat i sobretot criteris tenint en compte que nosaltres reivindiquem una administració més justa, més humana i més coherent amb els principis que inspiren les polítiques públiques, i sobretot bona fe i confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania. I per això dèiem que és una història d'èxit, perquè vosaltres us heu fet ressò de la nostra resolució, això ha arribat a l'Institut Municipal d'Hisenda, i Hisenda ja ha anunciat públicament que li retirarà la sanció. S'entén que la retirada del carnet, la retirada del vehicle, aquests 173 euros els ha de pagar, per què? Perquè no estava visible l'acreditació, però els 200 euros no, perquè és una sanció per aparcar en un lloc incorrecte d'una persona que no té acreditació i pot acreditar que sí, que té la targeta per aparcar en llocs de reserva d'estacionament.
1: Clar, en definitiva, la multa estava ben posada amb la normativa a la mà, però s'hagués pogut actuar d'una altra manera, i de fet, quan vau traslladar el cas a l'Ajuntament, la cosa ha anat força àgil, no?
0: Sí, això parla molt bé també de l'Ajuntament. El que siguem a veure és, amb la normativa en vigor es pot posar aquesta sanció, però aquí l'equitat el que diu és que aquesta persona tenia dret a aparcar en aquest lloc, a qui va tenir la mala sort, a l'error, és el dret a aparcar l'error, de no comprovar si havia caigut o no havia caigut l'acreditació que s'ha de posar en el parabrises. Ell, quan va retirar el vehicle, veu que hi està l'acreditació, fa el recurs corresponent i l'administració primer no l'admet, i ara sí que rectifica, i el que va és per criteris d'equitat i diu que li retirarà aquesta sanció de 200 euros.
1: Doncs una història d'èxit que demostra, com deia el síndic, que val la pena anar a parlar amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona per intentar reconduir determinades situacions que no són justes o que nosaltres creiem que no són justes. Com sempre, síndic, recordem a la ciutadania com ho poden fer, com es poden posar en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu visitar, on de Sant Pau 45 a tercer pis, podeu venir en cita prèvia, però sense cita prèvia també sereu atesos i ateses. Podeu trucar al 93 413 2900 o també a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Tenim un enllaç on podeu fer suggeriments i queixes que desitgeu.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
2: Estás escuchando La Ciudad, con Miriam Frank.

0: la ciutat ens hem endinsat al món de la fotografia en més d'una ocasió. Hem conegut, per exemple, la carrera i la vida del fotògraf esportiu Manel Montilla. També hem visitat la darrera exposició del World Press Photo i hem analitzat com està afectant als més joves l'era de la immediatesa a l'hora d'analitzar les imatges. Doncs bé, avui volem copsar el gran poder terapèutic i sociològic que té la fotografia. Ho farem coneixent de prop una exposició anomenada Material Sensible, una mostra que ja es pot visitar al Centre Cultural Casa Elizalde fins al 18 de juliol. Allà s'hi ha desplaçat el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia. Explica'ns una mica més aquesta exposició.
1: Què tal? Bon dia, Míriam. Doncs es tracta d'un projecte organitzat per la Fundació Photographic Social Vision en col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadet, que apropa la fotografia a persones supervivents d'abusos sexuals en la infància, defensant la fotografia documental com una via per construir una societat més conscient i més ben informada i fent una gran tasca de prevenció i sensibilització sobre l'abús sexual infantil. En la que és la seva cinquena edició, Material Sensible ha comptat amb la participació de 8 dones que han patit abusos sexuals en la infància, que es troben en la fase final del procés terapèutic, cadascuna amb la seva fase de recuperació o de superació d'aquesta experiència, i que han utilitzat la fotografia com a eina d'expressió creativa per revisar els seus recorreguts vitals i explicar-los per ajudar també altres persones. Per conèixer encara més a fons aquesta exposició, m'acompanyen dues dones que tenen un pes específic en aquest projecte. D'una banda, la Mireia Plans, ella és responsable del projecte i de l'àrea d'acció social i educació visual de la Fundació Photographic Social Vision. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I de l'altra banda tinc aquí al meu costat una de les dones participants del projecte, la Nàdia Nizarala. Què tal? Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Nàdia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Bé, Mireia, comencem per tu. Ja ho hem explicat a grans trets a la introducció, però explica'ns què hi podem trobar en aquest Material Sensible.
3: En aquesta exposició trobem l'obra de 8 dones que han fet primer un procés terapèutic a la Fundació Vicky Bernadet o fora en col·laboració amb altres psicòlegs, que també especialistes en abús sexual infantil, i s'han omplert de valor per poder fer durant 6 mesos un procés d'aprenentatge, poder disparar, aprendre a fer servir la fotografia com una eina per explicar els seus relats en primera persona, per explicar, per compartir amb nosaltres a dia d'avui què vol dir haver passat per un abús sexual infantil i poder crear imatges i textos que acompanyen, i cada una a la seva manera s'ha fet seu aquest poder de la fotografia.
1: Les fotografies, Mireia, són molt, molt, molt potents. Els 8 casos que tenim aquí en aquesta exposició, deies que han après una mica a tirar amb la càmera, no? Ho dic perquè és que hi ha fotografies molt potents. 2 de les 8 dones sí que tenien experiència amb la càmera a les mans, però d'altres els heu hagut d'ensenyar una mica,
3: sí,
1: no?
3: Sí, moltes d'elles no havien agafat mai una càmera semiprofessional, i aleshores hi ha una part del procés a l'inici que és aprendre a fer servir aquest llenguatge visual sense fer un taller tècnic. Sí que fem l'ABC de la fotografia, no? Poder expressar les emocions que estan contingudes a dintre, i ho fem a través de la imatge, però també de la paraula, no? Del poder grupar, el de compartir, i a poc a poc elles van trobant aquesta història que volen explicar.
1: Nadia, no sé si és tu caso, tu tenies experiència con la cámara en las manos, sea como sea, eres una de las 8 mujeres que han podido participar en esta exposición. ¿De qué manera lo has hecho?
4: Bueno, sí, efectivamente soy fotógrafa y trabajo de ello, pero el lado artístico siempre es el lado que me potenció más, porque también soy politóloga de profesión, entonces poder tratar temas sociales siempre fue algo que me impactó. Nunca pensé que iba a terminar tratando el abuso, mi propio trauma, como artísticamente, y creo que si no hubiera sido a través del taller, no lo hubiera hecho nunca, porque realmente es un proceso muy difícil de transitar. En mi caso, como es una historia muy compleja, decidí alejarme en sí de la historia y tratarla como un proceso terapéutico. Lo que planteo con mi obra es una reprogramación cerebral. Eso trata de borrar esos momentos del día en donde pueden venirme distintos inputs, donde me llevan a imágenes del recuerdo de mi memoria, imágenes visuales nítidas y tal cual, que me perturban realmente, y poder intercambiarlas por una imagen poética, sencilla, como fue la búsqueda en el taller, a través de fotografías de la naturaleza, de plantas y flores, poder reprogramar esas imágenes. En un inicio no pensé que podría ser real, pero puedo decir de primera mano que lo probé, funcionó y lo sigo aplicando. Y creo que si es algo que me ha dejado el taller es poder aplicar una técnica fotográfica para poder convivir el día a día con un poco más.

0: de tranquilidad.
1: Con estas fotos de la naturaleza convive la, podríamos decir, foto principal en la que se te ve de espaldas con los puños cerrados. ¿Qué has intentado transmitir?
0: Bueno, eso es un autorretrato y siempre para demostrar que no necesita realmente aparecer el rostro en primer plano para que un retrato pueda ser potente. Lo que pretendo es plantarme como estoy en el retrato, que es un cuerpo, casi cuerpo entero, medio cuerpo, pero estoy de frente para mí misma, estoy de espalda hacia el público, pero estoy con la frente en alto y plantada, con los puños cerrados, con ganas de que el pasado tiene su lugar y lamentablemente queda ahí, pero poder construir un futuro en base de eso, de hablar y de, y bueno, de exteriorizar.
1: Mireia, escoltant-la, Nàdia, és evident el poder terapèutic de la fotografia i de les imatges per explicar, sobretot, una experiència traumàtica com és un abús sexual infantil. Ara em ve la frase, el tòpic d'una imatge val més que mil paraules. No sé si una imatge cura més que mil paraules.
2: La imatge té el poder simbòlic, no? Fer servir la metàfora per nombrar allò que no es pot nombrar en paraules moltes vegades ajuda a transitar totes aquestes experiències tan doloroses que no es poden verbalitzar, però sí que pot haver-hi una altra via d'expressió, que és la visual. Però en el taller també fan servir molt la paraula i també en tot el procés terapèutic anterior la paraula és bàsica, no? Com nombrem aquestes imatges, com les ressignifiquem i quina volta li donem a aquesta història que sempre ens hem explicat d'una manera i gràcies a un procés de creació podem canviar el punt de vista, inclús, segons com, al veure-ho penjat aquí a l'exposició, distanciar-nos del nostre propi relat i també replantejar aquest rol de víctima, de supervivent o de persona que ha passat per una experiència traumàtica, però no només és aquesta experiència traumàtica.
1: Tot això que ens expliques està sent objecte d'estudi, no?, per la Universitat de Barcelona.
2: És objecte d'estudi, estem fent un estudi científic on analitzem a través del Grèvia, de la UB, el nivell de benestar que porta el taller a les persones, encara donarà la llum al mes de setembre.
1: Les dades desvelen que un de cada cinc infants pateixen algun tipus d'abús sexual abans dels 17 anys. D'aquests, un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Són dades esfereïdores i per això són necessàries iniciatives i exposicions com aquesta, no?
2: Sí, i per això de la mà de la Fundació Vicky Bernadet, que està enfocada i és una organització de referència en trencar el tabú social, no? Com hi ha una part de l'exposició que és la creació, les acompanyem durant 6 mesos, però després això que estem fent ara aquí, que és sensibilitzar a la societat, a les famílies també, a totes les persones, l'entorn de confiança per donar suport, no? Perquè aquestes persones que han patit abusos sexuals en la infància puguin parlar, puguin explicar el seu relat, no hagin de callar més, perquè bé has dit tu que és el 90% d'infants que no ho expliquen, perquè hi ha la culpa, hi ha aquest entorn de confiança, no? El trencar l'entorn de confiança, i això és una oportunitat per revisitar aquest relat i explicar-ho públicament, que en puguem parlar i que la societat també estigui més enfortida per quan et ve algú i t'explica que ha passat per una experiència així, no hi hagi aquest silenci ontològic que acompanya a l'abús sexual infantil, no? Parlem d'abús sexual i es fa com un silenci a la sala, no? L'elefant que apareix a la sala, no? Hem de tenir recursos per poder acompanyar, escoltar i també saber on anar a demanar ajuda.
1: Nadia, como persona que ha sufrido pues esta situación, esta experiencia, ¿qué te dicen estos datos?
0: La importancia de estos entornos. O sea, haber vivido lo que fue el día de la inauguración, el miércoles, y que hubiera acudido tanto público, también es una muestra de que creo que finalmente la sociedad está dando pasos a poder hablarlo. Algo que es doloroso, porque es obvio, a nadie le gusta saber que un familiar o un amigo cercano sufrió una situación de estas, pero que se pueda plantar y diga, bueno, voy a escuchar, a ver qué puedo hacer. En el mismo día de la inauguración se dieron una serie de diálogos con personas que habían venido, generando eso que era lo que pretendíamos, ¿no? El espacio, el medio para poder hablar. Porque, como dije también, yo tengo una hija de 7 años y la mayoría de nosotras lo padeció antes de esa edad. Claro. Entonces, la importancia que tienen estos lugares, que son seguros, que son creados realmente con conocimiento, con empatía, para que se puedan hablar con la sociedad y con las familias, como decía Mireia, que es una de las cosas más importantes también, el soporte a la familia para saber cómo sostener o cómo, porque tampoco es sostener, porque tampoco es lo que tienen que hacer, pero por lo menos saber qué palabra decir para reconfortar un poco el momento, que no es nada fácil dar el paso adelante.
1: Claro, las personas que no han vivido esta situación, quizás muy fácil para ellas, ¿no? Decir que se tiene que hablar de esto, al final te tienes que abrir, la mejor terapia es hablar de esto, pero es que no es nada sencillo, ¿no?
0: No, para nada, sobre todo

0: los juicios de valores que pueden venir acompañados, que se daban en la terapia también y comentábamos, ¿no? ¿Cuánto vale, cuánto peor es tu historia con respecto a la mía? ¿Está validada, no está validada? ¿Es realmente grave como para hablar? O sea, se empiezan a hacer ese tipo de juicios de valores, que ahí es donde te das cuenta que realmente hay que hablar, que todo abuso es abuso, y no importa si es mayor, si es menor o qué grado tenga. Todos son abusos, y si es hacia un menor, hay un ejercicio de poder y no debería haber ocurrido jamás.
1: Una altra dada encara més difícil d'assimilar, més dura, és la que desvela que entre el 80 i el 85% dels abusos es produeixen en un context de confiança, i entre el 65 i el 70% dels casos succeeixen dins de la família. Aquest fet, imagino que complica molt més tot aquest procés de recuperació, no? De superació.
2: Sí, des d'aquí podem entendre una miqueta, Gerard, aquest silenci que acompanya els abusos, no? Quan succeeix en un entorn de confiança, clar, hi ha un pas enrere de com fer-ho per atrevir-te a explicar alguna cosa en el qual estàs apuntant directament a algú que és un referent per tu, no? O sigui, pare, mare, tiet, amic, professor d'esport, no? Com aquest poder, hi ha sovint una admiració al costat o no, perquè cada abús és particular, però sí que hem d'atendre i comprendre també que la complexitat de l'abús no es remet al fet abusiu en si, sinó en tots els efectes que té en la persona, i l'exposició reflexa part d'aquests efectes diferents que té. Parlem de prescripció, parlem d'abusos entre persones menors, parlem de les fases, no?, que una persona pot passar en un procés de recuperació, parlem d'aquesta integració de la nena amb la persona adulta, no?, d'aquest reconèixer de cop i volta dir tinc permís a existir, o també aquesta força de mostrar el dolor sense pudor tampoc, no?, el fet de tots ens sentim culpables, tots sentim agressivitat, tots tenim aquesta part fosca en nosaltres, i compartir-la d'una manera, com diu la Nàdia, en un context de seguretat, on ja s'ha treballat terapèuticament prèviament això, dona aquest gil que permet la fotografia, que és fer relats poètics sobre totes aquestes històries.
1: Míriam, t'escolten la Mireia i la Nàdia.
3: Mireia, Nàdia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies.
3: Mireia, Material Sensible va per la seva cinquena edició. Enguany són 8 dones les que participen en aquest projecte. En les darreres edicions, el format ha estat el mateix o ha anat evolucionant?
2: Mira, fa 5 edicions, vol dir 10 anys, que vam començar com un projecte pilot, posant a prova la metodologia que ja portàvem molts i molts anys, fa 20 anys que fem projectes de creació participativa amb l'Alice Montel, la meva companya, i des d'aquí el projecte ha anat evolucionant. Sobretot hem anat creant més aquest espai de seguretat, o sigui, assegurar-nos que totes les persones hagin fet un procés terapèutic previ, tenir tot l'equip i el suport de tots els terapeutes de la Fundació Vicky Bernadet i dels terapeutes que acompanyen els participants durant també el procés de creació de material sensible, perquè també evidentment es remouen moltes coses, et pots imaginar atrevir-te a exposar tot això. Heu de pensar que sempre donem el permís a retirar-se en el moment que vulguin, aparèixer de la manera que vulguin, sigui amb el seu nom, cognom, inicial, pseudònim, el que vulgueu, o sigui que tots aquests en diem els règims de visibilitat, no? Com fer-te visible davant dels altres és una part molt, molt acurada, molt cuidada, també el perfil de les participants, no?, de les persones participants l'hem anat afinant més i més.
3: Crec que a banda de la pròpia exposició fotogràfica, Material Sensible compta també amb iniciatives complementàries, no?, que reforcen el projecte.
2: Sí. Arrel de les visites guiades, que aquest any en tenim el 3 i el 29 de juny a les 7, i també una conferència on parlem d'aquests 5 anys de material, 5 edicions de Material Sensible, en aquestes visites comentades ens hem donat compte d'això que deia la Nàdia precisament, que són les revelacions, no? Aquests joves o aquestes joves que venen i ens expliquen que ells han viscut o una mica viscut una experiència similar, i des d'aquí vam crear aquestes càpsules educatives on anem directament als centres educatius de secundària per treballar la sensibilització i també la prevenció d'aquests casos. Tenim un documental, Material Sensible, que està a Caixa Fòrum Plus i a Filmin també, el podeu veure, el podeu trobar, el va realitzar Anna de Quadres en col·laboració amb nosaltres, amb la Fundació Fotogràfic Social Vision, i des d'allà podeu veure també què és tot el procés de creació del projecte. A més, estem preparant un llibre commemoratiu, el traurem l'any que ve, al febrer, d'aquestes 5 edicions de Material Sensible amb l'editorial Blume, i com ja he comentat, tot aquest estudi de recerca científica sobre els efectes del taller que estem fent amb el Grevia de la Universitat de Barcelona.
3: Nadia, acabo contigo. A veces se dice que el abuso sexual, especialmente si es en la etapa infantil, pues no se supera nunca, que queda por siempre, para toda la vida.

0: Doncs arriba el millor moment, com a mínim, del dilluns. Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, que us he trobat a faltar al principi de tot, però ara no podia faltar.
0: Clar, t'han fet sortir,
1: Quan toca, toca. Dilluns, música, història, és que guai.
0: Fantàstic, és fantàstic.
2: Encertada de començar la setmana, eh?
1: La veritat és que sí. Doncs, si voleu, anem amb la primera paraula.
0: Vinga, amb ganes d'estar.
1: Mira, la primera paraula és... plorar. Heu plorat molt últimament o no?
2: Cada dia, una estona. L'altre dia l'Anna Utiel ho deia aquí, eh?
0: Una lloradita i a seguir.
2: Sí, l'Anna Utiel ho deia cada dia una estona. I el Gabriel Figueredo li va dir, de debò? I diu, sí, cada dia una estona.
0: Tinc els 5 minuts per plorar.
1: Sí. No, m'encanta. És que crec que a sobre estem aquí a la taula, 3 ploramiques.
0: Sí, sí. Mira, Montse, venia en el metro llegint el llibre que m'estic llegint, Marina.
1: Sí. I venies plorant.
0: Plorant, dic... La gent em deu mirar en plan, què li passa?
1: M'encanta. L'altre dia jo li vaig enviar un àudio justament a una amiga perquè sortint al metro m'estava acabant un capítol del llibre que m'estic llegint i li vaig enviar un àudio dient jo no puc entrar així a la feina ara. A les 6 i mitja al matí.
0: Sort que no hi ha ningú.
1: Doncs vinga, va, anem a plorar i si us sembla anem a escoltar la primera cançó.
0: Vinga.

0: guay. Me encanta. No.
1: Es muy chula.
0: Una pasada.
1: És Cry Me a River, del Justin Timberlake.
0: Ah, vale.
1: Pensava que sí que la coneixeries. No? Doncs és de l'any 2002, està publicada dins del seu primer disc en solitari, Justified, i aquesta cançó és una de les més icòniques de la seva carrera en solitari.
0: Justin Timberlake, ojo,
1: Sí, sí, ojo. Bueno, Mirrors, vull dir, és que és la seva cançó més coneguda. I és...
2: Aquest és el que li va treure el pit a la Toya Jackson?
0: Crec... No.
1: Sí. Que sí,
2: a la Super Bowl?
1: No? A la Super Bowl, sí, no? Sí?
2: Jo creia que era el Justin Timberlake.
1: Sí, jo també crec
0: va fer que sí. El half de Eurovision fa 2 anys.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, sí.
1: Doncs va formar... O sigui, era quan començava a ser famós perquè havia format part de la banda NSYNC i al principi de la seva carrera en solitari va publicar aquesta cançó. Està produïda per Timbaland, que a vosaltres no us sonarà, però també és un productor molt, molt famós, sí, sí, que té molts èxits. I tot i que mai s'ha confirmat del tot, la cançó s'ha relacionat molt amb la seva exparella Britney Spears. Ah.
2: Va ser ell, el 2004, la
1: Super
2: Bowl.
1: Sí, no? El del Pit. Doncs aquesta cançó, Cry Me a River, significa plora en un riu i és com una frase feta de llàgrimes de cocodril, que li diem aquí nosaltres. O sigui, que ja no em crec tampoc les teves llàgrimes.
2: No cal que ploris, que no...
1: Exacte. I el que us porta com a anècdota, que és que a sobre és una cançó que vaig portar a la primera temporada que vaig fer amb vosaltres,
2: ah, sí?
1: O alguna cosa així. Sí. Com a anècdota us porto que la Rosalía va fer servir la base d'aquesta cançó

0: de sí. Cry Me a River, per una cançó del seu disc del Mal Querer, que és el seu segon disc d'estudi, sí. amb el que es va fer famós amb Malamente i tot això, i és la cançó de Bagdad, i utilitza tot el ritme d'aquesta cançó, que és quan la Rosalía encara no era tan coneguda, però demanant-li drets al Justin per poder utilitzar la
1: base. Ah, vull dir, no va copiar, no va plagiar,
2: no,
1: eh?
2: No, no,
0: va fer un sampler, va fer un sampler. Sí, sí, sí, super.
2: Que guai.
0: Així que
2: bé. No recordava d'aquesta anècdota.
0: Ah, doncs, bueno, clar, és que també fa anys d'això ja. Sí, així que... Sí, sí. Seguim, va, següent cançó.
2: Vinga.

0: Big Girls Don't Cry. És de la Fergie, era la noia de The Black Eyed Peas. Va ser el seu també primer disc en solitari, la Fergie.
1: Un tamarro.
0: És un tamarro. Big Girls Don't Cry, les nenes grans no ploren. I és un títol que ella diu, està super en contra d'aquest títol, o sigui que justament la cançó parla de tot el contrari. I parla del moment aquest en el que decideixes marxar d'un lloc, dir prou, i una lloradita,
2: i a seguir.
0: El que dèiem.
3: El Pol plora molt?
1: No té pinta.
4: Quan toca.
3: Pot tocar cada dia una estona?
4: Estic trist, ploro.
3: No, però, és a dir, a veure...
4: Dissabte vaig plorar.
1: Per què va plorar el Pol? Escolta'm. Aquest va passat, van trencar el cor.
4: No, però si t'ho dic, riurà, llavors, no t'ho dic.
1: Ah, per algú del Barça o...
4: Per futbol. Per perdre un partit.
1: Ah, tu, vale, sí. amb les
0: però això
1: ho
0: entenc, i de ràbia es plora molt, ràbia, segur que de ràbia plores molt.
3: Clar, és que hem d'analitzar el tema del plorar, que la gent ho associa, a priori, a que estàs trist. No té per què. Pots plorar d'emoció, d'alegria, de felicitat, vull dir, pots plorar de moltes maneres. Plorar de felicitat és una meravella.
4: Mai he plorat de felicitat.
0: Jo crec que tampoc, eh?
4: De felicitat, no.
0: Jo de felicitat
3: no?
0: crec que tampoc.
3: Plorar de felicitat, d'alegria, oh, és una meravella. Sí.
1: Bueno, és que a vegades s'ajunta la felicitat amb l'emoció.
3: Sí, l'emoció. És l'emoció,
1: clar. El dia del teu casament, quan neixen els teus fills, doncs
0: clar,
1: plores...
0: No m'han passat aquests capítols a la vida encara.
1: Doncs, carinyo, ja estàs posant-te les piles, eh?
0: Poc a poc. Si voleu, mentrestant seguim plorant i seguim amb la cançó.
1: Plores saníssim, eh?
3: Sí, i tant, molt.
0: Següent cançó, va.

0: M'encanta perquè ens hem mogut tots aquí,
1: home,
0: eh?
1: Em pensava que la... No? Que diria, m'han quitat de la mano un helado de... Lo que sea. A ver, es igual. Con que había llorado como un niño y me han quitado de la mano y me había dicho el helado, ¿no? El helado.
2: Un pirulí de tres gustos.
0: Doncs aquesta és, com bé diu l'estrofa, He llorado como un niño, de Juan Magán y Gente de Zona, publicada el 2015.
1: Magán és d'aquí de Badalona, no? Sí. O de por ahí?
0: Sí, sí, Juan Magán és de Badalona.
1: Sí, Juan Magán és de Badalona.
2: Doncs Magán de tota la vida.
1: Doncs Magán de tota la vida. Cap Magán. Llavors has dit Juan García Sánchez o una cosa així.
3: Ja ha estudiat a Premià de Mar.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí? Mira com se sap.
3: El meu estil.
2: El Pol diu poques coses, però les que diu aporta dades. Molt bé, Pol.
0: Doncs és una cançó que, en veritat, si escoltes la lletra, és trista, perquè sí, parla d'un desamor, parla de deixar-ho, però tu t'alegres, com un niño. Sí. A
1: veure, el nom real de Juan Magán és Juan Manuel Magán González. Ah, no, cagat. Pues no, es diu Magán de veritat?
2: Mira, no, Magán de tota la vida, ja els conec.
0: Increïble. El que m'ha sorprès és que sigui del 2015, aquesta cançó, perquè han passat molts anys.
1: Sí, sí.
2: No tants.
1: 11.
0: La feia d'abans d'ahir, aquesta cançó, sí? Jo quasi. Sí. Bueno, no ho sé, no ho sé.
2: Em sorprèn que em soni, perquè del 2015 estava jo enfeinadíssima.
0: No, però és que és un tema clar.
1: Una disculpa a Juan Magán si ens escolta el 93.5 de l'FM a Badalona, perquè deu dir, escolta, m'ha faltat... No, no, jo penso que deies...
2: Que era nom artista i pensàvem, sí, que era nom artista.
0: De Martínez Gan...
1: Galán.
0: Algú.
2: Exacte.
0: Doncs això, canviem de paraula, si us sembla.
2: Vinga.
0: Bé. Anem amb la següent. I la següent paraula, he de donar una mica d'explicació. Perquè és pluja, la següent paraula. Tot relacionat amb aigua.
2: No l'hem portat, pluja, ja?
0: Pluja fa dues temporades que la vaig portar.
2: Sí.
0: Però, o no, la temporada passada.
2: La temporada passada, perquè portem dues temporades amb paraula.
0: Amb això,
2: cançó,
0: sí. Doncs la vaig portar la temporada passada, però no passa res, perquè també he dit, va, és una paraula...
2: Hi ha moltes cançons.
0: Hi ha moltes cançons, m'ho puc permetre. A sobre.
2: I com que l'any passat no estava...
1: Concessions, però...
2: No estava el Robert Calvo, exacte, a la portada La lluvia sobre... La gata sobre el tejado...
0: No, no la vaig portar, però ja et diré quines vaig portar l'any passat, perquè crec que eren totes d'abans del 2000.
1: Molt bé. Ah. Em facilites la feina.
2: No, és veritat, la gata...
1: Bajo la lluvia.
2: Aquesta la vas portar. A mi em sona, eh?
0: Pot ser, perquè era un moment que també estava molt auge després de...
2: I si no, Robert, porta-la, que sí, és molt maca, aquesta cançó.
0: Aquesta te la deixo repetir.
2: Aquesta sí que és un tamat.
0: Vaig portar també... It's Raining Men.
2: Ah, home, és un clàssic.
0: Vinga, va, però
2: ara... Haig de dir, Montse, que la secció de la setmana passada del Robert va estar molt xula.
0: Sí?
1: Gràcies.
0: Sí. Que guai,
2: no va
0: Robert.
2: Ser tot flamenc i tal.
1: No, però vaig portar-te Estrellita Castro.
2: Estrellita Castro, però un tamat, clar.
1: Sí, sí, mi jaca.
0: No la conec, però...
2: O sigui que...
1: Perquè, com que vam parlar de cavalls, vaig dir, i l'euga on és? On és l'euga? Mi
2: sí,
1: jaca, clar.
2: Sí, la concessió de la setmana.
0: Ah, vale.
2: Sempre porta alguna.
0: No passa res. Bueno, jo vaig portar també amb pota.
2: També,
0: així sí. Que no passa res. Doncs això,

0: quan plou sobre mullat?
1: Llueve sobre mojado. Heu dit Aitana, perquè la veritat és que al principi de tot que he posat és el tros de l'Aitana, però en realitat la cançó és de Pablo Alborán, juntament amb Aitana i Álvaro de Luna, publicada el 2021. És una cançó que, com es pot suposar una mica, de, com, per tots aquests artistes que sempre parlen sempre del mateix.
0: Sí, Pablo Alborán, molt alegre no és.
1: Tracta d'una relació complicada quan els problemes s'acumulen, el títol ho diu tot. Quan una cosa va malament, encara pot anar pitjor.
0: Sí,
1: llueve sobre mojado.
0: Encara que pensem que no.
1: I això el que va sorprendre va ser la combinació d'aquestes tres veus. Sí que és veritat que Aitana i Pablo Alborán ja havien tingut més que res xerrades o que se'ls havia vist junts en esdeveniments i coses. No s'esperava que fos una col·laboració ells dos junts i més amb l'Álvaro de Luna, que en aquell moment era bastant desconegut.
2: He de dir que s'acaba de produir una cosa que passarà la setmana vinent, quan jo hagi de portar la paraula pluja, perquè hi ha un estimat cantautor de Miriam Frank que té una cançó que no és seva, sinó que la canta ell i la interpreta amb l'autor d'aquella cançó, que té el mateix títol.
0: Llueve sobre mojado.
2: Sabina, any 1998.
1: Mira, sí, el millor any.
0: Ostres, la gata, el Lluís, ojo, quines seccions esperes
2: claro.
0: La setmana que ve.
1: Joder, ara m'he de posar les piles.
0: No, sí, però... Si les teves sempre ens agraden,
2: Montse.
0: No coneixem totes les cançons.
2: És perfecte, és perfecte que hi hagi dues cançons amb el mateix títol, que parlin del mateix tema de
0: diferents.
2: Segles diferents.
1: I tant. Vinga, va, doncs us porto la següent.
0: Vinga.
1: Som-hi.

0: María Villalón, me encanta.
1: María Villalón.
2: ¿Es del recuerdo desbloqueado tú también?
0: Sí, sí, sí.
1: Sé que sí, pot
0: ser. És la guanyadora del primer Factor X que va haver-hi allà per el 2004, així, que el presentava...
2: Jesús Vázquez?
0: Jesús Vázquez, jo crec.
1: Doncs, com estem dient, María Villalón, aquesta cançó és La Lluvia, publicada l'any 2007, i és el primer gran èxit que va fer la cantant després d'haver guanyat Factor X a Espanya, que ara el Robert ens dirà de quin any, quina edició de
0: 2007.
1: Factor X. 2007. Mira, 2007.
0: Diu, de la primera edició, saltó la fama a ser ganadora de la primera edició del programa Factor X en 2007.
2: Doncs mira, si li va anar bé.
1: Anava a dir, bueno, també és veritat que és el primer gran èxit que va tenir, crec que l'únic.
2: El One Hit Wonder.
0: No, però escolta'm, no, però després ha fet molts discos, ha fet discos d'homenatge a grans figures de la música andalusa, de la copla, també ha reeditat coples, vull dir, és molt interessant la carrera d'aquesta noia. I després presenta un programa a Canal Sur que es diu Tierra de Talento, que és una meravella de programa.
1: No sé, a mi aquesta cançó m'encanta, perquè mira que no tinc carnet de conduir, però m'imagino el cotxe conduint i cantant-la. La veritat, crec que és cançó perfecta pel cotxe. I jo he de dir que jo la vaig conèixer per ser banda sonora de la sèrie d'Antena 3, Física o Química. Física o Química? Sí. Física i Química?
0: Física o Química.
1: Doncs per això la vaig conèixer.
0: Té una altra cançó que es diu Agüita d'Abril, que ara l'he recordat perquè surt aquí en la seva discografia, que és meravellosa, també.
2: És que canta molt maco, aquesta noia.
1: Sí. Vinga, anem amb l'última en pluja.
2: Vinga, va.
1: Més moguda encara.

0: Com que
1: això,
2: musicón.
0: És que ara necessito...
3: Ai, ara me n'aniria a la festa. No, clar, i és dilluns, clar. És que no puc.
0: Sobre aquí amb una ampolla d'aigua damunt de la taula.
3: Clar, és molt trist, això.
1: La veritat, animada, eh? Animada.
3: M'has de portar alguna discoteca que posin aquesta música?
1: Ah, jo et porto, sí, jo et porto. Les meves discoteques de confiança...
3: Han de ser amb sí, aquesta així. Música, no?
1: Fantàstic. Doncs aquesta és Rain On Me, Lady Gaga, Ariana Grande, publicada l'any 2020 en plena pandèmia. I una col·laboració que també va sorprendre moltíssim per aquestes dues divas internacionals, dues veus molt potents del panorama actual de cantants. I és una cançó que transforma completament el significat de la pluja, perquè aquí no significa tristesa, sinó que significa alliberament. D'això de, pues, està plovent, pues, surto fora i rain on me, que plogui sobre meu mentre jo vaig fent el que em dóna la gana.
3: El que tots hem desitjat de fer alguna vegada, eh? I és divertíssim.
1: Ah, sí? A mi sí, no em crida l'atenció, sí, sí, eh? Jo, quan plou, soc més de... tranquil·leta, arropada...
0: Sí, però jo crec que el que diu la Míriam és molt, molt interessant de fer, de... Per exemple, a mi m'agrada una cosa, quan plou, que la gent va com encongida pel carrer.
1: És molt així,
0: et mullaràs igual, eh? Et mullaràs igual. Llavors, deixa
3: puja
0: que la pluja... Va, deixa que la pluja et mulli, si et mullaràs igual. Va, doncs,
3: si cau una d'aquestes, com la que va caure la setmana passada,
0: mulli,
3: i t'enganxa al carrer...
0: A tu,
3: allibera.
0: Clar.
1: Però a mi em fa ràbia.
3: Si vas cap a casa.
0: Sí, és igual, si vas... Mira, aquelles sabatilles o aquelles bambes les hauràs de tirar. És que és igual, ja està.
3: Sí, si no cau pedra, millor.
4: A mi m'ha pillat a una piscina, eh? I m'he quedat.
3: Oh,
4: sí,
3: quina meravella.
0: Però això, alerta. Però alerta una festa això, que no perquè si hi ha tempesta, alerta, no? Home, te'l trucutes?
4: Tenia 10 anys, no estava pensant...
3: Tu creus que amb aquesta edat que tenen pensen en això?
0: Ja, ja.
3: No? Aquest jovent, Robert, no pensen en aquestes coses?
0: Ni sota un arbre, ni dins una piscina, ho diuen les normes generals d'urbanitat.
1: D'urbanitat.
3: Si hi ha terratrèmol sota la taula.
4: Apunto.
1: Doncs vinga, va, anem amb l'última paraula.
3: Una mica més alegre, eh?
1: Sí,
3: mira, no, pluja, que
1: acabarem bé en un hotel.
3: Ah, molt bé. L'hotel Califòrnia, no, no és del 2000.
0: En això la portaré jo la setmana que ve.
3: Ai, que bé.
1: Vinga, va, anem amb la primera.

0: Però, ja ho sabeu, és un dels grups més importants de la meva família. Home, Café Quijano no ens uneix a tots.
1: Té que t'amarro
0: i a sobre, és que aquest disc és La Taverna del Buda.
1: És el millor.
0: És el disc, és el disc. És on forma part En Aquel Hotel Jamaicano, la cançó que hem escoltat ara, publicada el 2001, Rozando el Larguero.
1: Sí, no, però molt bé, molt bé.
0: Doncs aquesta cançó té un estil molt característic del grup. És que també són d'aquests grups que escoltes i els reconeixes molt fàcilment.
1: Tenen una veu.
0: Aquesta barreja de pop, també amb boleros, amb sons més llatins... no sé, és molt Café Quijano, la veritat.
1: Que ens agrada, el pots portar cada setmana, Café Quijano, no?
0: A sobre també són d'aquests grups que ens agraden perquè expliquen històries amb les seves lletres.
2: Jo a vegades els vaig entrevistar, no aquí a l'estudi, per telèfon, fa un temps, i tenia un prejudici cap a ells que em semblaven tres tios molt bordes.
0: Ah, sí? Sí, tenen pinta de ser super campechanos, no?
2: Són super macos, de debò, de debò.
0: Són campechanos, tenen pinta.
2: Van entrar tot el joc, totes les conyes...
1: Clar, home, el següent disc, el de Quijano... També te'l recomano perquè és...
0: No, és que Café Quijano i Quijano, i després quan van ser Café Quijano, que també va estar sol Quijano, a casa meva s'escoltava en bucle. Sí. És que mon pare no era molt de música, però Café Quijano sí, en bucle, li encantava. Llavors ens unia molt a tots a la família, escoltar Café Quijano. Vinga, va, anem amb la següent, canviem totalment d'estil,
1: Vinga, oi.

0: Això és per perrear, no, una mica?
1: Sí, sí, sí.
0: Ho volia fer, però dic, no, fallis aquí davant.
1: Per què no,
0: lleig,
1: Míriam?
0: Queda lleig, queda lleig.
1: No et veurà la gent, només
0: no
1: nosaltres.
0: No us vull fer enveja.
1: És Pitbull, grandíssim Pitbull,
0: sí,
1: adoro Pitbull. Hotel Room Service, publicada el 2009. És un tema pur estil. Pitbull, la veritat. Festa, luxe... la veritat és que molt guai. I va ser un dels temes que va consolidar Pitbull com a estrella global. Després ja va tenir els altres èxits com I Know You Want Me, i després amb el que va fer amb la Christina Aguilera, amb Queixa, també va col·laborar moltíssim. És que si et poses a pensar, de Pitbull coneixem moltes cançons.
0: Sí, sí, sí.
1: Moltíssimes.
0: Saps que porten molts anys.
1: Porten molts anys i la veritat és que t'amacles. L'any que ve crec que ve aquí a Barcelona al concert. No tinc entrades, però jo vull anar-hi, perquè és que sé que m'ho passaré superbé.
0: Ah, ja no podem tenir entrades, no?
1: Potser pot aconseguir alguna cosa.
0: Escolta, ojo. Ja el posem aquí, al programa.
1: Si us plau.
0: Robert, demano.
2: Sí, sí.
1: Miss Worldwear, si us plau.
2: Ah, això el demano.
0: Aquest juliol, qui ens ha de venir? Que no...
2: Juan Magán no era.
0: No.
2: Ah, Don Omar, Don Omar. Don Omar.
0: Com està la cosa?
2: Doncs mira, vaig veure el responsable d'aquest tema fa uns dies aquí a la ràdio i no li vaig preguntar.
0: Doncs
1: li has de preguntar, que Don Omar...
0: Ja queda res, ja queda res, és el juliol,
2: no? Vaig a preguntar-li el mateix, Don Omar, com ho tenim?
0: Pregunta-li com tenim Don Omar.
1: I vinga, va, anem amb l'última, estem preparats?
0: Ja s'acaba,
1: ho sento molt. Anem amb l'última.

0: Senyorita, Shawn Mendes, Camila Cabello, 2019.
1: Quina
0: maravilla. O sea, jo la tinc una mica ratllada, aquesta
2: cançó. A veure, Matés, també va fer una cançó que es deia Senyorita.
0: Sexy senyorita, senyorita. Sí, tema clar, també. Doncs aquesta cançó va ser tot un esdeveniment perquè s'especulava moltíssim que Shawn Mendes i Camila Cabello estaven junts. Amb aquesta cançó encara no havien dit que estaven, si estaven junts o no. Al cap dels mesos de la publicació d'aquesta cançó es va confirmar, però quan va sortir el videoclip de la cançó, la gent va dir...
1: A veure...
0: Si us gustais, liaos.
1: Aquí hay tomate.
0: Sí, tal qual. I a sobre aquesta cançó doncs, va ser tot un èxit, va sonar moltíssim, va ser número 1 en molts països i es va convertir en un dels grans hits tant de l'any com d'ells dos en les seves pròpies carreres. I per molt que ara ho hagin deixat, segueix sent de les seves cançons més famoses i de les que jo suposo que han de tocar sí o sí en els seus concerts.
1: No? Que guai, okay. Que guai. No, no. Quina secció més xula, Montse, ens ha quedat, Les cançons molt...
0: Ara, molt mogudetes avui, Molt mogudetes. Mira que a vegades us porto tristes
2: No has portat la teva amiga avui, eh?
1: No, l'ha deixat descansar, aquesta
0: Taylor, sí, la Taylor... Us he de dir que compto les setmanes que no porto Taylor per deixar-la descansar. Ara ja porto 3 sense portar Taylor.
1: És que clar...
2: Molt temps per tu.
1: I hem de pagar cada cop que sona, no?
0: Sí, sí, perquè dic, si no, és que em faig molt repetitiva, que es tracta de portar tothom.
1: T'ha trucat, ha dit, nena, deixa'm descansar unes setmanes. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs en aquest programa de viatges que ens hem muntat avui durant tota la setmana, escoltem una última nota de veu de l'Audrey.
4: Muy buenos días.
1: Hombre,
4: un placer
1: hola.
4: Escucharles en ruta, cual sufrido claro. Camionero. Tema del día y la pregunta que hacen me gusta porque saben que precisamente el tema del viajar es uno de mis placeres.
1: Me encanta, sí.
4: Ya con la edad que tengo, como comprenderán, no es lo más prudente ir de mochilero. Y por cierto... Ya les puedo informar que tengo cerrado el próximo viaje que realizaré, Dios mediante, en diciembre y enero del 27. Pero tiempo habrá de comentarlo. Un abrazo, feliz programa.
1: I ara ens deixarà sense saber on és.
2: En enero del 27, ja.
1: No, desembre i gener.
2: I gener, però.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20.
3: Onda Cero Catalunya.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja desperteu el dimarts 19 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ja és 19 de maig, ja és dimarts, els dies ja sabeu que a la que acaba cap de setmana comences, el que esteu fent torna nit, molt ja esteu al segon dia, això va de formes molt diverses depenent de quina vida feu, o si us esteu despertant a aquestes hores, perquè poseu el despertador. Sou una mica jo del Club de les 5, no?, que es diu, i de despertar-se, no?, a aquesta hora i començar a fer coses, no?, que és molt interessant aquesta dinàmica. Doncs clar, és allò que ja esteu iniciant el dimarts i és el moment de, mentre t'acabes de decidir si t'aixeques o no, si ja et prepares,

0: aquest primer cafè en llet, pel David que és l'últim. Sí. Bueno, si se'l pren ara no dorm en 3 setmanes, però bueno, vull dir que la idea és que pugueu fer aquest, que us faci despertar. Ens agrada donar-vos idees, propostes, coneixement del dia, perquè tingueu sobretot temes de conversa, que és el que ens agrada, que la gent conversi, enraoni i estableixi vincles, que és el més important. Què podem dir, David, doncs, dels 19 de maig?
1: Doncs el 19 de maig és, avui doncs, vindria a ser el dia d'Emilio Aragón, perquè és el dia mundial de del mèdico de família.
0: Fantàstic.
1: Nacho.
0: Ai, quina meravella, quina meravella.
1: D'altra banda tenim que és el dia mundial de la donació de llet materna.
0: Val.
1: No podríem nosaltres, David,
0: no,
1: en aquest
0: no,
1: cas.
0: No,
1: seria possible.
0: No.
1: I tenim que és el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal. Si anem cap a dies nacionals... Ah, mira, espera, a Nacions Unides tenen el Dia Mundial del Joc Net. De no fer trampes.
0: M'interessa molt aquest tema. Jo és una cosa, jo no suporto la gent que fa trampes en cap aspecte, i en canvi hi ha gent que ho defensa moltíssim. Jo crec que aquí no ens acabarem de posar d'acord mai la humanitat, perquè, bueno, els que som de joc net ens posa molt dels nervis. Però, bueno, hem de competir en igualtat de condicions. En fi, què més deies nacionals?
1: Anem als Estats Units, que entre els seus dies nacionals avui tenen el dia de Malcolm X, el defensor dels drets humans i de les llibertats civils. Tenim també que avui celebren el dia, doncs, de plantar alguna cosa.
0: Mira, molt bé.
1: El que sigui.
0: És igual, que després no...
1: Però plantar
0: alguna
1: cosa.
0: Que després no creixi, va, això és lo de menys.
1: Avui també tenen el Dia Nacional del Té. Si en sou fans, doncs avui és un dia per prendre una tassa. Tenen el Dia del Raig de Maig.
0: Raig de maig m'encanta, eh?
1: Sí.
0: M'encanta, Raig de maig.
1: El dia del Ray of May, que en diuen ells.
0: Val.
1: Que és el raig de sol. És el primer dia d'una mica disfrutar, gaudir dels rajos de sol i l'arribada dels dies una mica més càlids.
0: Molt bé.
1: També tenen que avui és el dia nacional del Devil's Food, del pastís del diable, que en diuen.
0: Pastís del diable, tu.
1: Sí, és un pastís que és així com de xocolata, recobert també com una mena de mousse de xocolata, és així, textura humida, molt airejada, i, bueno, si us agrada el pastís de xocolata, jo crec que és una bona recepta. És així com molt, molt fluffy, saps? Molt, molt esponjós.
0: Molt bé, molt bé. Està molt bé. Doncs escolta, que sigui fluffy, tu. Què més tenim, David?
1: Doncs mira, anem cap als sants, perquè avui és Sant Adolfo de Arras, és...
0: Home, aquest va fer més que la paga i senyal, eh?
1: Sí, exacte.
0: Aquest ja, sí.
1: Sant Crispín de Viterbo, Sant Ivo, San Francisco Coll, San Pedro Celestino, San Teófilo de Corte, San Urbano I, Santa Maria Bernarda Butler i San Dunstan de Canterbury.
0: Ostres, Dunstan, eh?
1: Dunstan, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, bé, aquests noms són ben originals. Si algun preneu nota, doncs ja sabeu, després ens ho feu saber. Anem, doncs, amb les notícies de fa un segle. Anem a veure què succeïa, què passava, un 19 de maig, però de 1926. Doncs, a veure, David, explica'ns com anava això.
1: La Vanguardia ens parla avui de...
0: El
1: sumario. El sumario por
0: el crimen de la calle del Bruc. Sí, senyor, sí, senyor.
1: Terminado.
0: Oh, terminado.
1: Perquè han terminado el sumario.
0: Ostres.
1: I avui és un breu, però que ve a ser una mica el resum de tot plegat.
0: M'encanta.
1: Ayer fue enviado a la audiencia, terminado, el sumario que instruyó el juzgado de la audiencia por el asesinato de doña Isabel Alda, descubierta el día 18 de enero último. Por dicho crimen, que tanto apasionó al público, no hay procesado alguno. Fueron detenidas 9 personas que quedaron en libertad después de comprobarse que no tuvieron participación alguna en el misterio.

0: misterioso crimen. Únicamente la portera de la casa número 79 de la calle del Brook, en la que fue asesinada doña Isabel Alda, fue procesada el 17 de marzo por una acusación gratuita de Salvador Ascensión Oyoki Polo y se dejó sin efecto y sin prisión 15 días después, y el procesamiento el 17 de este mes porque se comprobó que Salvadora era una anormal. Jo crec que aquest és el millor resum que hem tingut mai d'un dels crims.
1: Sí, senyor. És insuperable, és insuperable.
0: Això està gairebé a l'altura de les figuretes del juez...
1: Páramo.
0: Páramo, que treballava incansablement.
1: Sí, senyor. Són coses que ja formen part de la nostra vida. I clar, fora d'aquest entorn del Nits de Ràdio, és difícil d'explicar. O sigui, és difícil de dir, saps què han dit avui del crimen de la calle del Brook? De què m'estàs parlant? Doncs del crimen de la calle del Brook, de Agapito, del xòfer, de totes aquestes històries que formen part ja d'aquestes vivències, que això va començar per als 100 anys a la ràdio i ens va apassionar. Sí. I ara, vamos, és la secció que necessito tots els dies saber què passava fa 100 anys. Ens hem creat aquesta necessitat i, clar, hem conegut a la gent del moment, no? I molts cops tenim la sensació, per anar a dir, que només ens interessa l'actualitat perquè és actual. No, és la vida que és interessant. Dona igual a l'any que miris, no cal que sigui avui, és interessant tot, digues, digues.
0: Jo he de dir que quan quedo amb amics, o per exemple quan arriba la meva parella de la feina, li explico batalletes de fa 100 anys.
1: És meravellós, és meravellós, és meravellós. És que clar, a més, és això, és aquesta xifra tan rodona, veure que hi ha coses iguals i coses tan diferents, no? A mi sempre m'agrada quan això, no, quan penses i veus alguna fotografia de fa més o menys 100 anys, ara que, per exemple, les comparteixen molt, doncs, a la Sagrada Família. Clar, penses, ostres, hi ha edificis que estan igual que ara, i en canvi, igual hi havia uns descampats que ara et semblaria impossible, no?, que hi hagi allà horts o bestiar que l'estaven llaurant per allà o qualsevol cosa que feien. O sigui que, bueno, és d'aquelles coses fantàstiques. Això en quant dèiem a La Vanguardia, que ens deien el noticiero, a veure.
0: Doncs mira, tenim la Sagrada Família a punt, ja, eh? Ja queda molt poquet. De fet, ara tindrem aquesta inauguració amb el Papa, aquesta visita que farà, amb aquesta torre que ja s'ha acabat, la Torre Central. Doncs hi ha un aspecte de la Sagrada Família que són els terrenys que hi ha al davant, en aquelles cases que diuen s'enderrocaran per poder construir l'escalinata. Sí. Doncs fa 100 anys es parlava de com havia de ser la plaça de la Sagrada Família. Ostres. I ens ho expliquen a la Crònica General. El amable lector que nos remite las notas que a continuación publicamos ignora cómo ha de llamarse la gran plaza que cerrará por uno de sus lados la fachada del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Genial creación arquitectónica que avanza a paso lentísimo. Si sabés, en que 100 anys després, encara en parlem.
1: Imagina't.
0: Pero cuya obra resulta ya admiración de propios y de extraños. Sabe únicamente nuestro comunicante que existe el terreno para la plaza y opina que abonan su inmediata urbanización, siquiera en cuanto a su rasante, arbolado y líneas generales del proyecto a terminar en otro tiempo, las circunstancias de no tener todavía tráfico intenso aquellos lugares, de levantarse pocas edificaciones y, por tanto, de haberse creado escasos intereses y de tratarse de punto de la ciudad que no deja de visitar turista alguno de cuantos a Barcelona acuden. Fa 100 anys, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Hoy se habla de abrir una avenida espléndida entre la Sagrada Familia y el Hospital de San Pablo.
1: Qué
0: bo. ¿Existeix? Sí. Aumenta la oportunidad de ofrecer a los extranjeros que admiran a diario el gran monumento religioso en construcción una plaza decorosamente urbanizada, aun cuando en ella se prescinda de todo costoso adorno de lujo. Actualmente los terrenos de dicha plaza sirven de fútbol sin cercar y de emplazamiento a barracones de feria pueblerina, de aspecto repulsivo, originando ello el más desconsolador contraste con la magnificencia artística y grandiosidad de líneas del celebradísimo templo. Las excepcionales cualidades de este inducen a creer a nuestro comunicante sería muy prudente reducir la urbanización de dicha plaza a un problema resuelto con magnificencia de jardinería y, sobre todo, de grupos de árboles gigantescos, prescindiendo de fuentes, monumentos y esculturas, con lugar más adecuado y propio de otras plazas de la ciudad.

0: El criterio de nuestro comunicante, que no es más que un criterio particular, nos parece digno de ser tenido en cuenta por quien proyecte la mencionada urbanización de notoria urgencia por todas las razones expuestas. Doncs aquí teníem que s'havia d'urbanitzar la plaça i ja cadascú ho deia la seva.
1: Que bo. Que fantàstic, eh? I poc s'ho podien... ja s'intuïen, que seria un edifici clau, no? Pels inicis, quasi, del turisme com a tal, i que 100 anys després poc podrien imaginar les mides que finalment tindria i el que suposaria en quant a ingressos, en quant a posar Barcelona en el mapa mundial, no? O sigui, que és
0: ja parlaven de que s'avançava a pas lentíssim, s'imaginaven que seria tan lent.
1: 100 anys, és que clar, t'ho imagina't. Quina autèntica meravella. Doncs bé, això és el que la premsa de fa 100 anys ens explicava. Ara el David ens explica d'altres històries i anem amb l'entrevista del dia per acompanyar-vos fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.

0: Una vida i una cançó. Hi ha artistes que semblen tenir una energia elèctrica que no s'acaba mai. Luis Prima era d'aquells. Trompetista, cantant, compositor, entertainer total. Un home que va reinventar la seva carrera dues vegades i que va morir amb les sabates posades, o gairebé. Italià de Nova Orleans, rei del jazz de swing, pare de Lounge de Las Vegas i els seus últims anys la veu d'un orangutan a Disney. La seva vida és tan americana com qualsevol que se n'hagi explicat. Luis Leo Prima va néixer el 7 de desembre del 1910 a Nova Orleans, a Louisiana, en una família d'immigrants sicilians. El seu pare, Anthony Prima, era fill d'un immigrant de Salaperuta, un poblet de Sicília. La seva mare, Angelina Carabella, havia emigrat de nena des de l'illa de Ustica, al nord de Sicília. Vivien al número 1812 del carrer Saint Peter, en ple barri de Tremé, un dels nuclis musicals més importants de la història dels Estats Units.
1: I hear music and there's no one there. Smell blossoms and the trees are bare. All night long I'm walking on air. I wonder why, I wonder why. I keep tossing in my sleep at night, and I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the sky now twinkle in my eye. I wonder why, I wonder why, I wonder why, why, why, why, baby, baby, baby,
0: baby, baby. La família Prima tenia música a tot arreu. La mare s'assegurava que cada fill aprengués un instrument i en Luis li va tocar el violí. Va ser batejat a la parròquia de Saint Anne juntament amb el seu germà gran, León, que tocava la corneta, i la seva germana Elisabet. Una altra germana, Marguerite, va morir quan tenia 3 anys. De nen, en Luis va descobrir el jazz als clubs integrats de la zona de Little Palermo, on italians i afroamericans compartien espai i música amb una naturalitat inusual per a l'Amèrica d'aquella època. Va quedar fascinat per Louis Armstrong, que va convertir-se en el seu model musical. Als 14 anys ja havia format el seu primer grup, Luis Prima Kid Band, que incloïa un Irving Fazola de 12 anys al clarinet. Es va graduar primer al Jesuit High School i després va anar al Warren Easton, tot i que va acabar deixant el batxillerat sense acabar per dedicar-se del tot a la música. Es va fer membre del sindicat de músics i va començar a tocar la banda del Sinegar Theater i els clubs del seu germà León. El 1929, tocant en un vaixell de vapor que atracava a Canal Street, va conèixer la seva primera dona, Louise Polizzi, amb qui es va casar aquell mateix any.

El 1934 va arribar el gran salt. El director d'orquestra canadenc, Guy Lombardo, va visitar Nova Orleans durant el Mardi Gras. Va veure actuar prima al club Shim Sham del seu germà León a Bourbon Street i el va convidar a anar a Nova York. Prima no s'ho va pensar dues vegades. A Nova York va aconseguir una feina com a cap d'orquestra resident a Famous Door, un nou club al carrer 52 West. Les seves actuacions frenètiques van convertir el local en un punt de referència de la vida nocturna novaiorquesa. Aquells anys 30 van ser productius i agitats alhora. Prima va enregistrar amb el segell Brunswick amb la seva banda, els Nova Orleans Gang. El 1935 va gravar The Lady in Red, un hit de jukebox a escala nacional, i el 1936 va compondre Sing Sing Sing, que va acabar convertint-se en un dels estàndards del swing, tot i que la versió que la immortalitzaria seria la de Benny Goodman. Prima en va treure pocs beneficis d'aquella cançó. El primer matrimoni havia acabat el 1936 i el mateix any es va casar amb Alma Ross. Va viure els anys 40 entre Califòrnia, on va intentar fer-se un lloc a Hollywood, i una successió de bandes de swing i big band que funcionaven bé, però que no acabaven d'arribar a l'estratosfera. El 1945 es va divorciar d'Alma i es va casar amb Tracy Lynn Barrett. Durant la Segona Guerra Mundial, quan el sentiment anti-italià era alt als Estats Units, Prima va ser criticat per exhibir la seva identitat ètnica amb orgull còmic a l'escenari. Ell no va canviar res.

0: Tola, right? And I'm very proud of you.
1: Quan els anys 40 es van acabar i l'era de les big bands va anar decaient, Prima va travessar un període difícil. Es va divorciar de Tracy Lynn el 1952 i llavors, el 1953, va conèixer i es va casar amb Keely Smith, una cantant de Virgínia amb arrels Cherokee, 20 anys més jove que ell. La seva dinàmica sobre l'escenari, ell extravagant, ella immutable i seriosa com una pedra, seria la base del millor capítol de la seva carrera. El 1954, Prima va acceptar una residència a l'Anys del Sahara Casino de Las Vegas. En aquella època, els Lanys de Las Vegas eren el nivell inferior de l'entreteniment de la ciutat, on actuaven els que no eren prou bons per al gran espectacle. Prima, però, va fer venir el saxofonista Sam Butera, un noi jove de Nova Orleans amb una energia descomunal, perquè formés i dirigís la seva nova banda, The Witnesses. I allò que va passar al Sahara va canviar la idea del que podia ser un espectacle de Lanys per sempre. El grup feia múltiples funcions cada nit. La química còmica entre Prima i Smith era irresistible. Ell gesticulava, cridava, feia acudits i es llançava per terra. Ella l'ignorava amb una expressió de marbre total. El públic no se'n podia estar. Amb That Old Black Magic, Just a Gigolo, de la qual en parlarem tot seguit, i una llarga sèrie de covers de Jam Blues, el grup va llançar una residència que duraria gairebé una dècada. El 1959 van guanyar el Grammy al millor grup vocal per la seva versió de That Old Black Magic.

0: fer-me anar.
1: Yip, yip, yip, yip.
2: La vida personal, però, es va complicar. L'any 61, Prima i Kelly Smith es van divorciar. Ell va substituir Smith com a partner artística per Gia Maione, una cantant molt més jove amb qui es va casar el 1963. Prima i Maione van continuar actuant junts fins a mitjans dels 70. Al 67 va arribar l'últim gran moment de la seva carrera. Walt Disney el va contractar per posar veu a Ray Louie, l'orangutan de El llibre de la

la selva i per cantar I Wanna Be Like You. La cançó va ser un altre hit i el va presentar una generació nova de públic. L'any 1975, mentre estava operant-lo d'un tumor benigne al cervell, va entrar en coma. No va recuperar la consciència. Luis Prima va morir el 24 d'agost del 1978 als 67 anys. Està enterrat al cementiri de Metairie, a Nova Orleans, en un mausoleu on s'hi poden llegir les lletres de Just a Gigolo, una elecció perfecta per un home que va passar tota la vida ballant mentre el món girava.

una cançó, o dos, Just a Gigolo, He Ain't Got Nobody. Al llarg dels anys, molts músics han intentat desmentir la famosa sentència de Francis Scott Fitzgerald que no hi ha segones oportunitats a les vides americanes. Pocs, però, han demostrat divertir-se tant en l'intent com Louis Prima. Nascut, com dèiem, a Nova Orleans, en una família d'origen italià el 1910, Prima va aconseguir el seu primer gran èxit als anys 30 com a líder de banda de Nova York, però els canvis de moda el van anar allunyant del centre de l'escena. L'any 54, Prima i la seva banda, encapçalada pel jove saxofonista de Nova Orleans, Sam Butera, i ampliada per la seva dona, Kelly Smith, van ser contractats per actuar al Lounge del Casino Sahara de Las Vegas. En pocs mesos, el cantant havia ressuscitat la seva carrera i havia inventat, de facto, el concepte de l'entreteniment de Lounge a Las Vegas. Aquesta magnífica mescla, gravada en directe a l'estudi, reproduïa gairebé exactament com sonaven llavors, esbojarrats, alegres i incontenibles. Recolzat per una banda que s'ho passava bomba, Prima convertia el tema en una mena de fusió italoamericana entre Louis Armstrong i Louis Jordan. Les dues cançons, unides per Butera, no tenien cap relació entre elles en origen, però l'empremta de Prima és tan definitiva que ara s'interpreten regularment juntes com si sempre haguessin format un sol tema. Quan els Beatles van aterrar a Nova York el 1964, Prima tornava a lluitar per la rellevància. Amb dificultats, va sobreviure l'era del rock and roll, fins que la seva actuació estel·lar com el rei Louis al Llibre de la Selva li va donar un últim i brillant moment de glòria.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 19 de maig de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, a Carlos Alsina amb tot el seu equip, doncs ens agrada comentar alguna notícia, algun fet insòlid que sigui curiós i que ens pugui donar tema de conversa. Quina has triat avui, David? A veure...
1: Doncs mira, hem de fer-nos ressò d'una enquesta que ha fet l'empresa Remitly, de proveïdor de serveis financers digitals internacionals. I és que ha preguntat a més de 4.600 persones de 26 països diferents quins països, quins llocs associen amb gent més educada a partir de la seva pròpia experiència. També els han preguntat als enquestats fins a quin punt ells, com a país, es consideren educats. De manera que així es pugui comparar la percepció internacional amb la visió que cada país té de si mateix. Quin diries que és el país més educat segons les respostes d'aquests més de 4.600 enquestats?
0: Home, així educat, sempre pensaré potser en el Japó, potser, o alguna cosa així.
1: No? Ah, exacte, el Japó. El Japó ha estat el país que més d'un terç de les persones enquestades, un 35,15%, ha assenyalat com el país amb la gent més educada. A continuació, s'hi troba el Canadà, en el segon lloc, amb un 13,35%. Continua en el rànquing fins al número 20, en aquest cas, d'altres països, com podrien ser, doncs, en tercera posició, Regne Unit, després Xina, Alemanya, Filipines, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Sud-àfrica, fins al número 10, i després en les altres 10 posicions següents, Austràlia, Suïssa, Estats Units, Índia, Irlanda, Nova Zelanda, Noruega i Països Baixos, Tailàndia, França i el Brasil. On queda Espanya? En el lloc número 22.
0: Ostres.
1: Però també hi ha l'altre aspecte. Com ens autopercebem? Quins són aquells països que és que no tenen àvia? Els que han respost que ells són els més educats de tots. Doncs el Brasil encapçala la classificació amb un 9,46 sobre 10. A continuació, Xile. I s'ha de dir que després de Brasil i Xile, Mèxic ocupa la sisena posició, per exemple, Espanya la setena posició, i el Japó deixa doncs, un dels resultats més cridaners, perquè malgrat que des de fora se'l percep com el país més educat del món, els seus propis habitants el situen en la penúltima posició en la classificació d'autopercepció.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, sempre hi ha gent que es passa, no?, per algun dels dos cantons. Déu-n'hi-do. No, és una història ben curiosa, no? A vegades també l'excés de voler quedar bé, o de prudència, o d'autoestima, potser desenvolupada, sempre és complicat i sempre és divertit de veure. En fi, doncs això és el que podem dir del programa d'avui. Nosaltres aquesta propera matinada tornarem a 2:15 per seguir acompanyant-vos, sempre al vostre costat. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Ja us ho dic sempre, però és que és veritat. Vigilen les carteres, vigilen ahí fora, i sobretot a gaudir del dia que serà únic e irrepetible. Que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: a su puesto de trabajo, han bloqueado autopistas, incendiado barricadas y han tratado incluso de subirse a los pocos coches y motos que circulaban. El gobierno, que ha tenido que desplegar a las fuerzas de seguridad para controlar así las protestas, no ha informado todavía de la causa de las 4 muertes. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: 4 minutos, llegamos a las 7, las 6 en Canarias, seguimos en Más de Uno.
2: Onda Cero Barcelona.
3: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-lloc 63-65, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
4: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida, 25 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i s'esperen temperatures més pròpies de l'estiu, especialment a partir de dijous. Avui cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamarsa i es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora al Prepirineu de Barcelona i al Pirineu de Girona. Bufa vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
6: Avui a la ciutat, en el marc de la Setmana del Turisme, visitarem en tren la República Txeca per descobrir que més enllà de Praga, una ciutat que és meravellosa, hi ha molt més.
7: També parlarem amb l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya per saber més sobre la feina fonamental que fan aquests animals per ajudar les persones cegues en el seu dia a dia. I els amants de la música estan d'enhorabona. I és que aquest divendres Barcelona s'omplirà de pianos per qui vulgui tocar-los.
8: Acabarem com cada dimarts parlant de literatura, avui amb la Laura García, que recordem ens ajuda a gestionar les emocions a través dels llibres.
6: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. La brúixola, el teu punt de referència informativa.
9: Moment ara de saludar Alberto Gómez. Què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lola. Més que de Trump en si mateix, jo el que us vull rescatar i comentar un gest que va protagonitzar el president dels Estats Units juntament amb Pedro Sánchez, quan tots dos es van donar la mà a la cimera per la pau per Gaza a Egipte.
2: La brúixola que t'assenyala el rumb de l'actualitat.
9: Clar, estem parlant d'una salutació que està carregada de comunicació.
10: Molts espectadors van interpretar fàcilment que cadascú volia dir al món quan manen precisament en una cimera per la pau.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya, amb Lola Sorribas.
11: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
2: Onda Cero Barcelona.
12: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Bon dia. En qüestió de 40 minuts s'escenificarà l'acord entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Seran els primers comptes de Salvador Illa des que va arribar a la presidència l'estiu del 2024. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem el dimarts recordant que a hores d'ara, tot just fa uns instants, ja s'ha reobert la circulació en sentit nord de la AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. Per tasques de retirada de vehicles i afectacions durant 3 quilòmetres encara en sentit nord, i recordem que hi ha un carril de circulació obert només en sentit sud. A hores d'ara també, si parlem de fortes aturades, farem atenció cap als voltants de Barcelona, a l'AB20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona. Tenim retencions amb molta intensitat les dues vies en sentit Barcelona. Les dues rondes també hores d'ara pateixen congestió molt intensa des del nus de la Trinitat en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues a la AP7 a Barberà del Vallès, també a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui, amb 3 quilòmetres de retencions tot plegat en sentit sud. Per la C7 també ara mateix, C16, també trobem retencions a Sant Cugat del Vallès en direcció Barcelona durant 2,5 quilòmetres. També des del Llobregat recordem que tenim una entrada força complicada. La circulació és densa per la B23 des de la zona del Papiol i la A2, en aquest cas, des de Sant Andreu de la Barca. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, després d'un dilluns plujós, comencem aquest dimarts amb núvols que desapareixeran ràpidament, segons la previsió. A la tarda, però, poden tornar, deixant alguns ruixats a l'interior de la província de Girona i al nord de les comarques barcelonines. Quant a les temperatures, tindrem màximes de 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 26 a Girona i de 31 a Lleida.
0: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran a les 8 del matí l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos catalans al Palau de la Generalitat. Han estat unes negociacions que s'han allargat 2 mesos i que depenen en bona part de Madrid. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Amb les eleccions andaluses finalitzades i amb el vistiplau del Consell Nacional, socialistes i republicans han tingut via lliure per fer públic el seu pacte, que es va escenificar durant la presentació de la línia orbital ferroviària, on tots dos van mostrar bona sintonia.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana.
5: És la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
3: Aquesta signatura arriba un dia abans que se celebri a Madrid la bilateral Estat-Generalitat. Segons l'ordre del dia, es ratificarà que el govern central pagarà els 5.200 milions d'euros que val la nova línia de trens, com altres cessions del PSOE als independentistes, entre elles un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca i la creació de la societat mercantil que vigilarà l'execució de l'Estat en infraestructures catalanes.
1: Gràcies, Ricard. D'altra banda, els comuns rebaixen públicament les expectatives i asseguren que encara no hi ha acord ni en habitatge, ni en trens, ni per aprovar un impost per als rics. És el balanç de la primera reunió entre els comuns i el govern celebrada aquest dilluns. David Cid, portaveu de la formació Lila.
6: Les condicions per tancar aquest acord, ens hem emplaçat a una nova reunió amb la consellera d'Economia, que segurament serà o bé dimarts o dimecres, i per tant aquesta setmana ens tornarem a veure, però en tot cas, com us deia ara mateix, no tenim un acord.
1: A més, sense incloure-ho en el paquet de condicions indispensables, els comuns exigeixen al govern que en la reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dimecres proposi millores salarials als docents. I des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha rebutjat que la línia orbital sigui prioritària per als catalans i ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos de Salvador Illa sense treure'n res.
7: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: De la seva banda, des del Partit Popular critiquen que abans d'abordar la línia orbital s'ha de treballar per solucionar els problemes de Rodalies. Així de contundent s'ha mostrat sobre el pacte el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, en declaracions a La Brúixola.
8: Salvador ja ha traït d'una forma menyspreable els seus votants constitucionalistes, aquells que li van donar confiança, però sobretot ha traït aquells que són socialistes i que li van donar la seva confiança. Ha canviat els seus principis, si els tenia, de dalt a baix.
1: I mentrestant, el recent escollit president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha celebrat que Catalunya compti amb uns nous pressupostos sempre que aquests no incrementin la pressió fiscal. El líder de la patronal

0: La catalana també ha mostrat la seva voluntat d'estrènyer llaços amb la Generalitat.
1: Amb qui bastirem un espai de diàleg profund i permanent. Es tracta de millorar sinergies i de treballar per un objectiu comú, el benestar de la societat catalana.
0: Mentrestant, el sector educatiu manté la pressió al Departament d'Educació i aposta per mantenir les mobilitzacions i jornades de vaga avui al Maresme i als Dos Vallesos. També avui està previst que el Departament faci entrega d'un esborrany sobre les qüestions a tractar en la reunió de demà dimecres. Ferran Cuixart, bon dia.
2: Bon dia, i en cas de no rebre'l, els sindicats majoritaris afirmen que no assistiran a la nova reunió amb el Departament, una trobada que estava prevista per avui dimarts, però que des de l'administració van ajornar-la, van posposar-la a demà dimecres perquè hi pogués assistir la consellera Esther Niubó. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en aquest sentit, demana que s'hi vagi a la reunió amb propostes clares i demana també, en el marc de les negociacions dels pressupostos del Parlament, seny.
3: Volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació.
2: I remarca que les mobilitzacions i convocatòries de vaga es mantindran perquè apunten a aquesta pressió és el que obliga, diu, Educació a dialogar.
0: I parlem de més vagues. Els agents rurals n'han convocat 3 per denunciar la precarietat del cos. Els sindicats reclamen millores laborals, més efectius i una millor organització i alerten que la pesta porcina africana està tensionant encara més el servei. Des de la Direcció General del Cos defensen el dret a vaga, però asseguren que treballen per donar resposta a les demandes dels treballadors amb el pla estratègic. I mentrestant, des del propi cos destacant la necessitat d'accelerar la captura de senglars per alliberar efectius de cara a l'estat.
4: Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
0: Les 7 i 27 minuts, és el moment de repassar els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. Fermín López es perdrà el Mundial d'aquest estiu. Les proves que li van fer ahir al Blaugrana confirmen que pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de passar pel quiròfan avui mateix. Hansi Flick signava ahir el seu nou contracte com a entrenador del Futbol Club Barcelona fins al 2028, més una temporada opcional. Segons Sports 3, a la reunió que ahir van mantenir el president interí del Futbol Club Barcelona, Rafa Juste, i l'entrenador de la secció de bàsquet, Xavi Pascual, aquest li va confirmar que deixarà el club a final de temporada. A les 8 de la tarda, el Club Natació Sabadell rebrà el Club Natació Barcelona al tercer i definitiu partit de l'eliminatòria de semifinals de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo.
0: I així acabem aquest breu repàs de l'actualitat informativa catalana. Amb Ivan Gustems al control tècnic. De nou, els deixem amb Más de Uno aquí, a Onda Cero.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
14: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
15: Las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias, es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
16: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
16: También formato bebible en stick pack. Ibudol,

0: l'actualitat en dos minuts.
1: Bon dia. Barcelona ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat i d'Europa amb més d'un centenar de mesures i un horitzó fixat al 2036. El govern municipal assegura que vol convertir la lluita contra el racisme en una política estructural i transversal. Joan Valentín, bon dia.
2: Bon dia, Anna. L'Ajuntament de Barcelona desplegarà durant els pròxims 10 anys un pla antiracista que actuarà en àmbits com l'habitatge, l'educació, la salut o els serveis municipals. Entre les mesures previstes hi ha protocols, per exemple, contra la discriminació immobiliària, reforç dels canals de denúncia i formació obligatòria en antiracisme per al personal municipal. La tinenta d'alcaldia de Drets Humans, Maria Eugènia Gay, defensa que el projecte respon a l'augment dels discursos d'odi i que la voluntat és convertir Barcelona en un referent europeu en polítiques antiracistes. Són declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.
3: Hem passat del que era una declaració com a tal a que s'ha convertit en una autèntica política pública amb una estructura, no?
2: El consistori també crearà un observatori antiracista per avaluar l'impacte de les mesures i fer seguiment dels casos de discriminació a la ciutat.
1: I també l'Ajuntament de Barcelona veu amb bons ulls tenir, juntament amb la Generalitat, un pes majoritari en la governança del Consorci de la Zona Franca. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de l'àrea econòmica.
4: Això ens permet que hi hagi un procés de molta més coordinació que ja tenim fins ara, molt més elevada quan tenim i incorporem dins amb aquesta relació bilateral entre els dos, el que és el Consorci de la Zona Franca i la possibilitat de portar inversions que considerem que són importants.
1: El Consorci de la Zona Franca està presidit ara per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria en la governança és l'Estat. El Consorci és un organisme públic que impulsa l'activitat privada amb una contribució al PIB superior als 9.000 milions d'euros i que dona ocupació a més de 137.000 persones. Més coses, el sector educatiu manté la pressió al Departament d'Educació i reitera la necessitat de reformular l'acord si volen una desmobilització dels docents. El sector ho reitera després de protestar a les portes de la Sagrada Família, obligant a tancar-la durant les primeres hores del dia d'ahir. Ferran Cuixart, bon dia.
5: Bon dia. Una protesta amb una escenificació simbòlica amb taules i cadires simulant una aula i que va bloquejar l'accés de la basílica durant les primeres hores del matí. Una concentració que va comptar amb centenars de docents que després es van mobilitzar fins les portes del Departament d'Educació. La basílica assegura que els visitants que es van quedar sense poder accedir-hi se'ls hi retornarà els diners, en el que va ser una mobilització més del sector educatiu coincidint amb la vaga dels docents al barcelonès.
1: I les famílies de l'Institut Escola Els 30 Passos al barri de la Sagrera de Barcelona denuncien a la Sindicatura de Comptes els retards en la construcció del centre definitiu. Asseguren que gairebé 10 anys després l'escola continua funcionant en barracons. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. L'Associació de Famílies acusa el Consorci d'Educació i el Departament de manca de coordinació i d'allargar durant anys una situació que consideren insostenible. Denuncien que encara no s'ha publicat la licitació d'obres ni existeix el permís per començar a construir el centre definitiu. Escoltem Àlex Gómez, membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes.
7: A l'última reunió que vam tenir ens van donar una explicació que és absolutament ridícula, és esperpèntica. Ens van dir que ja havien publicat la licitació per construir l'edifici, però no se n'havien adonat que ja s'havia aprovat el projecte perquè l'escola fos escola-institut. I, per tant, aquella licitació aprovada no servia.
6: Aquest dilluns les famílies han entrat a la seu del Consorci d'Educació per exigir una reunió amb els responsables del projecte i reclamar que es publiqui la licitació d'obres per començar a construir l'edifici definitiu.
1: I això és tot. Més informació en clau catalana quan passin 20 minuts de les 8.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
8: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
9: Alcina, da la hora.
10: Voy. Son las 8:00 de la mañana, 7:00 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: ve de les manifestacions del professorat perquè tot just fa uns instants s'ha tallat la C-17 a l'altura de Montcada en els dos sentits de la marxa. També tenim altres incidències actives com un accident a l'A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat que encara ha tallat dos carrils de circulació en direcció Lleida i també parlem d'una segona incidència, en aquest cas una avaria a la C-58 a Ripollet que en sentit nord, en direcció Manresa, deixa un carril tallat i fins a 6 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, després d'un dilluns plujós, aquest dimarts ha començat amb núvols que desapareixeran ràpidament, segons la previsió. A la tarda poden tornar deixant alguns ruixats a l'interior de la província de Girona i al nord de les comarques barcelonines. Quan a les temperatures tindrem màximes de 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 26 a Girona i, atenció, de 31 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras signen a aquesta hora l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos catalans al Palau de la Generalitat. Han estat unes negociacions que s'han allargat 2 mesos i que depenen en bona part de Madrid. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Amb les eleccions andaluses finalitzades i amb el vistiplau del Consell Nacional, socialistes i republicans han tingut via lliure per fer públic el seu pacte, que es va escenificar durant la presentació de la línia orbital ferroviària, on tots dos van mostrar bona sintonia.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana.
5: És la voluntat de canviar el model de país. I en aquest sentit ja estem plenament implicats.
3: Aquesta signatura arriba un dia abans que se celebri a Madrid la bilateral Estat-Generalitat. Segons l'ordre del dia, es ratificarà que el govern central pagarà els 5.200 milions d'euros que val la nova línia de trens, com altres cessions del PSOE als independentistes, entre elles un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca i la creació de la societat mercantil que vigilarà l'execució de l'Estat en infraestructures catalanes.
1: Mentrestant, l'altre soci d'investidura d'Illa, els comuns, rebaixen públicament les expectatives i asseguren que encara no hi ha acord ni en habitatge, ni en trens, ni per aprovar un impost pels rics. És el balanç de la primera reunió amb el govern, celebrada ahir dilluns. David Cid és el portaveu de la formació morada.
6: No es donen les condicions per tancar aquest acord. Ens hem emplaçat a una nova reunió amb la consellera d'Economia, que segurament serà o bé dimarts o dimecres, i per tant aquesta setmana ens tornarem a veure, però en tot cas, com us deia ara mateix, no tenim un acord.
1: D'altra banda, des de l'oposició, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha rebutjat que la línia orbital sigui prioritària per als catalans i ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos d'Illa sense treure'n res.
7: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I des del Partit Popular critiquen que abans d'abordar la línia orbital s'ha de treballar per solucionar els problemes a Rodalies. Així de contundent s'ha mostrat sobre el pacte el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, en declaracions a la brúixola.
8: Salvador ja ha traït d'una forma menyspreable els seus votants constitucionalistes, aquells que li van donar confiança, però sobretot ha traït aquells que són socialistes i que li van donar la seva confiança. Ha canviat els seus principis, si els tenia, de dalt a baix, no? I això és una qüestió molt greu, no? Tenim al front del govern de la Generalitat una persona que no té principis.
2: Más de uno Catalunya.
1: El sector educatiu manté la pressió al departament i aposta per mantenir les mobilitzacions i jornades de vaga. Avui és el torn del Maresme i els Vallesos. Durant el dia d'avui també està previst que el departament faci entrega als sindicats d'un esborrany sobre les qüestions a tractar en la reunió de demà dimecres. Ferran Cuixart, bon dia.
9: Bon dia, i en cas de no rebre, els sindicats majoritaris afirmen que no assistiran a la nova reunió amb el departament. Una trobada que estava prevista per avui dimarts, però que des de l'administració van ajornar-la, van posposar-la a demà dimecres, perquè hi pogués assistir la consellera Esther Niubó. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en aquest sentit, demana que s'hi vagi a la reunió amb propostes clares i demana també, en el marc de les negociacions dels pressupostos del Parlament, seny.
10: Volem llançar un missatge molt clar a tots els grups polítics, sobretot als socis de govern, a corresponsabilitzar-se de la importància que ha de tenir l'educació.
9: I remarca que les mobilitzacions i convocatòries de vagues mantindran perquè apunten a aquesta pressió, és el que obliga, diu, Educació a dialogar.
1: I més vagues. Els agents rurals n'han convocat 3 jornades. Dan Otero, bon dia.
11: Bon dia, Anna. Els sindicats reclamen millores laborals, més efectius i una millor organització i alerten que la pesta porcina africana està tensionant encara més el servei. La directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, ha defensat el dret a vaga, però assegura que treballen per donar resposta a les demandes amb el pla estratègic. L'escoltem.
12: Bueno, sabem que ja és un dret, evidentment, la vaga. Nosaltres estem treballant

0: treballant, diguem-ne, ingentment, doncs, perquè totes les demandes de les quals som molt conscients i, per tant, doncs, per això també s'ha fet aquest pla estratègic, per poder, doncs, donar resposta a totes les demandes que té el cos des de fa molt de temps.
1: Mentrestant, el cap del cos, Josep Antoni Mur, ha destacat la necessitat d'accelerar la captura dels senglars per alliberar efectius de cara a l'estiu.
2: Más de uno, Catalunya.
3: ¿Vamos de visita?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
5: Bien.
3: ¿Y la pequeña qué tal?
5: Está bien.
3: ¿Y tu gato?
5: Bien, muy bien.
3: Esta es.
6: ¡Wow! Me encanta.
7: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
3: Bienvenida.
7: Century 21.
8: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
9: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
10: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
11: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
12: Passen 28 minuts de les 8 del matí i és el moment dels esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
13: Bon dia. Fermín López es perdrà el Mundial d'aquest estiu. Les proves que li van fer ahir al Blaugrana confirmen que pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de passar pel quiròfan avui mateix. Hansi Flick signava ahir el seu nou contracte com a entrenador del Futbol Club Barcelona fins al 2028, més una temporada opcional. Segons Esports 3, a la reunió que ahir van mantenir el president interí del Futbol Club Barcelona, Rafa Juste, i l'entrenador de la secció de bàsquet, Xavi Pascual, aquest li va confirmar que deixarà el club a final de temporada. A les 8 de la tarda, el Club Natació Sabadell rebrà el Club Natació Barcelona al tercer i definitiu partit de l'eliminatòria de semifinals de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo.
12: I en cultura, bones notícies per la literatura catalana, que serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí 2027. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, concreta el paper que hi tindrà.
14: La presència en un gran estand de 150 metres quadrats, amb la participació d'entre 15 i 20 autors, la participació a l'espai professional de la Fira per a la compra-vendre de drets, hi ha activitats culturals complementàries a tota la ciutat de Torí, vinculades a la cultura en general.
12: I així acabem aquest breu informatiu en clau catalana amb Ivan Gustems al control tècnic i ara els deixem de nou amb Carlos Alsina i Más de Uno aquí a Onda Cero.
15: Son las 8:30, las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: que el hijo del fundador de Mango, Isaac Andic, como presunto autor del homicidio de su padre. Redacción en Barcelona, Ana Utiel.
1: Según ha avanzado La Vanguardia, el empresario está siendo trasladado a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración. Jonathan Andic siempre ha negado cualquier implicación en la muerte de su padre, que se produjo el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, donde los dos estaban de excursión solos. Cabe recordar que la causa por la muerte de Isaac Andic quedó archivada en enero de 2025 al no hallarse indicios de delito, pero un juzgado la reabrió en marzo de ese mismo año al haber aparecido nuevas pruebas en la investigación.
0: Sepan además que en Oviedo la Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de dos personas en una vivienda de la capital asturiana y que en el Palacio de la Generalitat el presidente Illa ha firmado con Oriol Junqueras el acuerdo por el que Esquerra se compromete a votar a favor de los presupuestos catalanes. Son las 10 y 3, 9 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minutos.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat formalment aquest dimarts, a primera hora, l'acord pels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. A poc de tancar-se la primera meitat de l'any i després de mesos de negociació i un intent fallit d'aprovació, Govern i Esquerra tanquen així el pacte que hauria de permetre, si els comuns no donen cap sorpresa, que la Generalitat tingui uns nous comptes aquest any. Precisament, la consellera d'Economia, Alícia Romero, que continua explicant aquesta hora en roda de premsa als acords, s'ha referit als comuns.
3: Crec que els comuns també són un partit que ens han demostrat sentit de país, responsabilitat i compromís, amb tota l'exigència, és veritat, però crec que ho han demostrat i ho segueixen demostrant i nosaltres doncs, ho saben. Negociar és cedir i, per tant, doncs, estem una mica expenses d'això, de cedir en el que calgui per tenir uns bons pressupostos, que és el que el país ens demana.
1: La línia orbital ferroviària, la inversió de més de 500 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana pel Consorci de la Zona Franca, entre d'altres, són alguns dels acords que han facilitat aquesta signatura. I mentrestant, continua la vaga de professors que avui arriba al Maresme i al Vallès. Un grup d'uns 200 docents ha tallat la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. El tall ha començat poc abans de les 8, una hora més tard, han obert en sentit Vic i pocs minuts abans de les 9 del matí ha quedat completament reobert. Oberta. Els professors portaven una pancarta on es podia llegir «Lluitem per l'educació dels vostres fills i per la nostra dignitat». La protesta s'ha produït sense incidents, tot i que s'han viscut alguns moments de tensió entre motoristes que volien passar. I més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, com a presumpte autor de l'homicidi del seu pare. Segons avança La Vanguardia, l'empresari està sent traslladat als jutjats de Martorell.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

Ja hem compartit molts moments fantàstics i encara tinc gana. Vull aconseguir més títols. Gràcies per la confiança. Estic molt feliç per la confiança. Estic molt feliç.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Barcelona.
2: El vent a la cara, un passeig, un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació En Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
3: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
4: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030. Fincas
5: Blanco. Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
6: El Centro de Cultura Contemporània de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
7: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
8: Avui a la ciutat, en el marc de la Setmana del Turisme, visitarem en tren la República Txeca per descobrir que més enllà de Praga, una ciutat que és meravellosa, hi ha molt més.
9: També parlarem amb l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya per saber més sobre la feina fonamental que fan aquests animals per ajudar les persones cegues en el seu dia a dia. I els amants de la música estan d'enhorabona. I és que aquest divendres Barcelona s'omplirà de pianos per qui vulgui tocar-los.
10: Acabarem com cada dimarts parlant de literatura, avui amb la Laura García, que recordem ens ajuda a gestionar la

0: emocions a través dels llibres.
1: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc. La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arran.
3: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
4: Esperpento.
3: Jo he dit inaudita.
5: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable i que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
6: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que ha anat repetint al llarg de la roda de premsa.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Però Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Què és això?
1: Doncs estem escoltant la cançó Drive My Car de The Beatles, publicada el 1965 dins del disc Rubber Soul. Més enllà d'utilitzar el cotxe com a metàfora de les aspiracions dels joves i de seducció en aquella època, avui ens agafem el títol de la cançó perquè avui parlem de conduir a Barcelona, que tots sabem que és molt i molt complicat. I és que el grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat aquest dilluns que Barcelona té 40 punts on hi ha col·lapses de trànsit, uns punts que representen els 10 districtes de la ciutat. En destaquen, per exemple, la Via Laietana, a Ciutat Vella, els entorns del Camp Nou, a les Corts, el carrer del Torrent de l'Olla, a Gràcia, o el tram central del carrer d'Aragó, a l'Eixample. El líder del partit, el consistori, Jordi Martí Galbís, reclama mesures i solucions urgents al govern de l'alcalde, Jaume Collboni. En aquest sentit, demana la convocatòria immediata del Pacte per la Mobilitat i un pla de coordinació dels semàfors, amb visió global de tota la ciutat. Tot plegat es debatrà a la Comissió d'Urbanisme d'aquest mes de maig.
0: Això passa a la capital del territori, a la capital de Catalunya, Barcelona. Jo estava pensant, el carrer de l'Agost, l'autopista urbana d'aquesta ciutat.
2: I 40 punts em semblen pocs, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè és que circular per Barcelona és una gimcana tremenda. Entre obres, acumulació de cotxes inhumana, furgonetes de repartiment, autobusos...
0: Els patinets, les bicicletes...
2: Clar, tu havies de colar els patinets,
0: no, les motocicletes, però això ho explica el RAC. Les motocicletes sempre són un problema molt important a les entrades i sortides de Barcelona, sobretot en hores punta, no així en les hores vall. Però bé, 10 districtes de la ciutat que estan en aquests punts negres, 40, negres, podríem dir d'alguna manera, on és complicat conduir. Mm-hmm. Per tant, avui la pregunta del dia de què va, Gerard?
2: Doncs mira, avui aprofitem la cançó del dia per fer també la pregunta, i és que parlem d'embussos.
0: La Via Laietana, això és la Via Laietana.
2: La banda sonora de cada matí i de cada tarda.
0: Bé, sobretot pels que venen per les rondes, la del mig, la litoral, la ronda de dalt, cada matí a les 8, i aquest so. Bueno, hi ha el so també de l'Alcina, de la ràdio.
2: Hi ha una botzina que no sé si és d'un camió o d'un creuer, perquè és tremendo.
0: Home,
2: eh?
0: Els creuers també intervenen en tot plegat.
2: Sí, home, i tant, i tant. Qui més qui menys s'ha trobat en una d'aquestes situacions que poden arribar a ser desesperants. Conductors, acostumen a ser homes, que surten per la finestra a escridassar els de davant, com el nostre amic.
3: Parante, no! O os quedeu aquí parado. Montamos una mesa y ya está. Tira pa'lante, que le vaya.
2: El palante. Un mític. Són com aquest o com aquells que piten en un embús, que realment és absurd perquè a banda de no solucionar res, el que fas és estressar-te més, estressar els del voltant i fer un efecte crida. Els pitjors són els que es viuen en cada operació o sortida a les carreteres que van a les zones de la platja. La P7, per exemple. Aquell moment en què les criatures sempre pregunten allò de «Papa, falta molt?».
4: ¿Cuándo paras, papá?
5: ¡Espera!
4: Es que tengo ganas de hacer pis.
5: Pues te aguantas.
4: Y yo quiero agua. Yala. Y yo me estoy ahogando de calor.
5: Pues he bajado la ventanilla, ¿no?
4: ¿Te pega el sol de una manera?
5: Yo qué culpa tengo.
4: Con la de coches que hay por ahí, con aire acondicionado.
0: Es que sí. En l'Espanya d'una altra època, però a l'estiu, això passa a les carreteres de tot el país.
2: I poca cosa ha canviat, vull dir, passen els anys i es viuen les mateixes escenes. Els embussos són un mal de cap per tothom, no hi ha absolutament ningú a qui li agradin, però, com dèiem, cadascú doncs, els gestiona de maneres molt diferents. Per això preguntem com gestioneu vosaltres els embussos. Sou dels que s'ho pren amb filosofia i resignació i simplement espereu al cotxe, o com a molt sortiu a estirar les cames, si és d'aquells embussos bèsties, o sou Michael Douglas a Dia de Fúria i descarregueu la vostra ira. I ja que els embussos donen per tant, si ens voleu explicar alguna anècdota durant un embús, doncs estarem encantats que ho compartiu amb nosaltres. Vinga, va, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Com gestioneu els embussos? Recordeu alguna anècdota que hagueu viscut enmig d'un embús? 676-760908.
0: Anècdotes, històries de tota mena, i també que ens agradaria saber què es pot fer en un embús, no? Vull dir, en què pots invertir el teu temps?
2: Es poden fer moltes coses.
0: Clar,
2: Depèn de com et pots treure un màster, perquè hi ha embussos que...
0: Dins d'un cotxe, clar, si tens aire condicionat, si tens una temperatura molt elevada, no ho sé, però es poden fer moltes coses, tothom ja sabem què es pot fer dins d'un cotxe. Però a part d'allò, i en un embús hi haurà algú que ho haurà fet, dic jo. Es poden, mira, pintar les ungles, per exemple. Et pots tallar els cabells, no? Per exemple, et pots fer la pedicura també una miqueta dins el cotxe si vas amb algú de confiança, això sí.
6: Clar, i després netegeu tot, perquè hi ha pèls, ungles.
0: Clar, perquè estem parlant del conductor, però també del copilot o de la copilota, no? Sí. I dels que hi ha al darrere, que també formen part d'aquest cotxe. A darrere normalment hi sol haver les criatures i les iaies o els iaios, no? i a davant hi ha... Si és una família, parlo, si vostè va sol, doncs és una família monoparental.
2: Sí, la fotografia clàssica, no? Seria la parella davant i les criatures i els avis i àvies.
0: A mi una cosa que m'esparvera de trobar-me en un embús, jo no condueixo, no tinc carnet de conduir, per tant, sempre m'hi trobaré en format copilot, però és tenir un cotxe de morts davant. Em fa molta fresa.
2: Tenir un cotxe de morts...
0: Un cotxe de morts davant, amb el mort al davant? Jo m'he trobat així, a la Nacional, l'autovia del Mediterrani, la que creua així Espanya, allà, amb un atasco, amb un cotxe de morts davant, sí.
2: Ah,
0: però a més, una hora,
6: Però imagina't si tu tens pressa, els que han d'anar a enterrar, home, ells tenen més pressa.
0: Igual el mort ja no té pressa.
2: Bueno, hi ha un que de pressa no en té tanta.
6: Sí, no. Clar, és veritat que va més tranquil.
0: Però fa una mica de iuio, això, a la carretera. No sé si vostè s'ha trobat amb algun policia, algun tipus d'agent de seguretat que li hagi cridat l'atenció i del que potser... Sempre porto la cosa al mateix. S'hagi enamorat d'aquesta persona i hagi acabat tenint un romance de verano. No ho sé, ho penso. Alguna història, tu, Anna, els embussaments?
6: Jo recordo un embús molt particular perquè va ser al Marroc i era, a més a més, era l'època del Ramadà i vaig anar de vacances uns dies i, bueno, no ho vaig calcular bé i vaig anar per Ramadà i va resultar ser molt interessant, també, una experiència diferent. I estàvem en un taxi en un moment que...
0: Jo la conocí en un taxi.
6: Exacte. I s'acostava l'hora de l'iftar, que és el moment que trenquen el dejuni durant el Ramadà. I clar, i allà s'afegia l'embús i la pressa per arribar a la pressa per menjar i beure aigua, que portaven tot el dia. Uns merders, uns mals rotllos entre conductors. Va ser bastant impactant.
0: Acabo de recordar que la primera vegada i única que he estat a Egipte, al Caire, vaig arribar a una ciutat que no tenen ni senyals de circulació, ni tampoc senyalització del terra.
6: Ni passos de
0: vianants, ni res. Allà és la selva, a les 5 del matí està la carretera com l'AP7 al mes d'agost i creua tu per on puguis. Això és la moguda. Tu, Gerard?
2: A veure, jo tinc la típica de la trucada de la bufeta.
0: Tu l'AP7 l'agafes bastant, no?
2: Com?
0: No? L'AP7 l'agafes...
2: L'AP7, sí, quan pugem a la Costa Brava, sí. I, doncs, allò, no? La trucada de la naturalesa...
0: Però nosaltres ho tenim fàcil, vull dir que els homes ho tenim més fàcil que les dones.
2: Sí, molt fàcil, sí. Tenim un accés directe. I res, em vaig posar...
0: Però vols dir allò... que la treus per la finestra?
2: No, jo què sé. No. Vaig baixar del cotxe perquè era un embús bastant
0: menys
2: heavy.
0: Menys mal,
2: I sí, em vaig posar allà una zona de vegetació.
0: Molt bé.
2: Sí.
6: I llavors va regar les plantes.
2: Sí, home. Sí.
0: Sí que, bueno, el xumari i el Faraday...
2: Vaig fer una bona funció, sí.
0: En Pol, té algun problema amb els embussaments?
1: Moltíssimes.
0: Sí? A veure. L'expert en embussaments.
1: Pensa que he estat 4 anys a la universitat anant cada dia amb cotxe.
0: En cotxe, molt bé.
1: I agafar el cotxe a les 7 del matí. I havia d'anar a la B20.
0: A la pitjor hora.
1: Pitjor lloc.
0: I per què anaves en cotxe?
1: Perquè en transport públic des del Maresme són 2 hores i mitja. Sí, si estic més estona anant i tornant que a la uni, llavors.
0: I llavors, històries, anècdotes, vivències, moments que hagis registrat, que puguis escriure en un llibre, per exemple?
1: Un dia estava jo de molt mala llet, perquè ja no aguantava més, 7 del matí, ja tenia examen, a més arribava tard, i en una d'aquestes miro el mirall i veig que un està molt junt a mi, i dic, em xocarà. I ja l'anava avisant amb la mà de vigila, em xocarà, era un senyor gran. Una d'aquestes, miro endavant, pam!
6: Ostres.
1: Em rebenta el cotxe.
2: El petonet.
0: Llavors va sortir i va dir, t'ho he dit.
1: Vaig sortir del cotxe, no us explicaré el que vaig fer, no cal. Però no estava molt content, jo.
0: Una mica de respecte a les persones grans.
1: Bueno, gran. 60 tindria.
6: No, llavors...
2: Home, llavors no és tan gran.
0: Perdó, 60 no és gran.
1: Jo tinc 24.
6: Clar, per tu sí que és gran.
0: En fi, 60 persones grans.
1: I una altra que és molt graciosa. Un tio, jo estava superdormit conduint i pues, deixava distància amb el de davant perquè hi havia molta retenció, llavors tampoc em juntaré amb el de davant, no cal. No tinc pressa perquè...
0: Ja havies après l'experiència interior del darrere.
1: Sí, que anava cada dia i dic, va, és igual. I veig que un tio des darrere meu m'està pitant, insultant, amb espavientos, fotent-li cops de puny al volant i jo el mirava i em reia. I encara es posava més nerviós.
6: Provocador,
1: I així tota l'estona, perquè dic, però què vols que faci? Si tinc un tio davant, no em puc moure. Pues el tio superenfadat, i jo, pues, riem-me.
0: Potser és que venia d'una...
1: A les 7 del matí no t'ha donat temps de res.
0: No, sí, home, si no has dormit de la nit, segur que t'ha donat temps de moltes coses, clar.
1: Jo no havia dormit, però...
0: Ah, això t'anava a dir.
1: Potser
0: no havia dormit. Han vist vostès quantes històries, anècdotes i vivències es viuen dins d'un cotxe? Ara que s'acosta l'estiu, vostè segur que rememora aquelles vacances que va viure amb la seva família i que els van acabar portant. Sobretot també ens agradaria saber Històries amb el GPS, no? Per exemple, també.
2: Per exemple,
0: que sí, també són molt interessants, que ens poden explicar que hagin volgut anar per la drecera que agafava el Pol per anar a la universitat i al final els surt la drecera, el tiro per la culata. En qualsevol cas, notes de veu al 676-760908 explicant-nos històries i vivències damunt d'un cotxe en un atasco, en un embussament,
2: sí, home, en un embús,
0: que avui és el tema del dia. Els embussaments urbans, fora de les grans urbs i els pobles, si n'hi ha hagut en alguna ocasió. Les 12:33, notícies del matí. És avui, aquest 19 de maig, el dia de la foto, a Nautiel. Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat aquest matí l'acord per aprovar els pressupostos del 2026. Ho han fet a la Galeria Gòtica, amb tota la solemnitat que mereix la cosa, un pacte que té una mirada llarga més enllà de l'any en curs.
7: De fet, el govern i Esquerra han pactat avançar en el desplegament del nou finançament, la gestió de la recaptació de l'IRPF o un nou model de governança per l'aeroport del Prat.
0: El nostre company en Ricard Jiménez és a aquesta hora a la seu d'Esquerra, seguint el balanç que fa la formació d'aquests acords. Ricard, bon dia, com estàs?
8: Bon dia, Robert. Sí, són qüestions que han de ser negociades pel govern espanyol i en alguns casos també hauran de ser convalidades al Congrés, on no està garantida la seva aprovació. En el cas de l'impost de la renda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que la delegació ha de ser progressiva.
9: Amb això i amb el creixement que planteja aquest contracte programa entre el govern i l'ATC, hauríem de ser capaços de gestionar l'IRPF, començar les primers estadis. L'IRPF també és un impost complex, no és senzill, i per tant haurem d'anar fent per etapes. La primera etapa de molta col·laboració amb l'Agència Espanyola i a poc nosaltres anar guanyant pes i anar-lo perdent ell.
8: De fet, Esquerra ha hagut de rebaixar les seves exigències per acabar sí, els pressupostos catalans, i és que els acords d'investidura amb Salvador Illa inclouen canvis en la governança dels aeroports catalans, el nou finançament i la recaptació de l'IRPF. Ara bé, les dues darreres són mesures que, més enllà del compromís del PSOE i del PSC, requereixen també els vots favorables d'altres partits al Congrés, com per exemple Junts. Per això, Junqueras fa una crida a que tothom treballi perquè els de Carles Puigdemont els facin costat a Madrid.
10: Però no som responsables del que voten. Farem tot el possible per convèncer-los. I atès que el que proposem és bo pel país, esperem que el conjunt dels agents econòmics i socials i de les entitats d'aquest país i tothom ens ajudi a convèncer a tothom que és imprescindible per aprovar-ho.
8: En canvi, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona per fet que el govern espanyol s'avindrà a aprovar el finançament de la línia orbital ferroviària i també l'impuls de la societat mercantil d'inversions que vigilarà a grau d'execució en infraestructures de l'Estat i també el canvi en la direcció en el Consorci de la Zona Franca. Les tres qüestions, per cert, formen part de l'ordre del dia de la Comissió Estat-Generalitat i de demà a Madrid.
0: Crònica en directe d'en Ricard Jiménez, a la seu d'Esquerra. Gràcies, Ricard. T'escoltem després ampliant aquesta informació. Continuen, per cert, les vagues dels docents. Avui ha estat un dia també intens a les vies, a les carreteres. Segurament hi ha hagut algun embús, perquè mentre els sindicats convocants esperen rebre una resposta convincent per part d'Educació, se succeeixen aquestes protestes. Si no les reben avui, demà no aniran a la reunió de la mesa sectorial, Anna.
7: Sí, precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit en comissió parlamentària que la proposta que els faran arribar demà es basarà en l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT, que la resta de sindicats rebutgen.
11: Desplegarem l'acord assolit amb diligència, el complementarem de manera realista amb les aportacions fetes des del consens i des del diàleg. I no és des de les demandes maximalistes que s'aconsegueixen els tan necessaris recursos per a l'educació, sinó que s'avança quan s'assoleixen consensos i quan s'assoleixen acords.
7: Niubó ha tornat a insistir que aquest acord és el millor que s'ha assolit mai en matèria d'educació.
0: I tema del dia també, els Mossos d'Esquadra, que han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, com a presumpte autor de l'homicidi del seu pare.
7: Segons ha avançat La Vanguardia, ja han confirmat els Mossos d'Esquadra a Onda Cero, l'empresari ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on se li prendrà declaració. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol implicació en la mort del seu pare, que es va produir el 14 de desembre de 2024 a Montserrat, on tots dos estaven sols d'excursió. Cal recordar que la causa per la mort d'Isaac Andic va quedar arxivada al gener de 2025 en no trobar-se indicis de delicte, però un jutjat la va reobrir al març d'aquell mateix any en haver aparegut noves proves en la recerca.
0: Totes aquestes notícies i moltes altres a partir de 2:45 de la tarda al Notícies Migdia amb en Gabriel Figueredo i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Gràcies, Anna, que vagi bé.
7: Gràcies a vosaltres.
12: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Robert Calvo.
13: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
0: A les 12:38 minuts, Víctor Lozano, bon dia, com estàs?
16: Bon dia i bona hora. No sé si m'acostumaré a aquest horari tan aviat.
0: És un dia puntual, avui.
16: Hora de cafè i croissant, eh?
0: Avui estem removent una mica el programa perquè la gent no se'ns adorme. Saps què vull dir?
16: Em sembla molt bé, em sembla molt bé.
0: No hi ha la Míriam, arriba abans el Víctor, però ho anirem ordenant tot, no pateixin.
16: Em sento més valorat.
0: Ah, sí?
16: Sí, clar, perquè entro dels primers.
0: Dels primers.
16: No sóc un...
0: Escolta'm, jo estic segur que...
16: Un taloner de l'informatiu.
0: No explicarem què està fent, però la Míriam Frank està tornant als estudis d'Onda Cero i ho està fent en un vehicle que entenc que té posada aquesta emissora i ens està escoltant per passar revista.
16: No estarà provant el Papa Mòbil?
0: No, està provant una altra cosa, que també és mòbil. I ens estarà escoltant i estarà dient... T'està escoltant, això? Fes-li la petició, vull dir.
16: Bueno, i l'estic fent públicament, què més vols?
0: O sigui que vols entrar més d'hora al programa.
16: Sí, sí, jo entraria a
0: aquesta hora.
16: A 21.
0: Ah, vols entrar al xau-xau de l'inici?
16: Sí, clar.
0: A tertúlia, bravo!
16: Clar, jo entro a 20. Formo part del xau-xau. També dono les meves opinions sobre política i sociologia. I després...
0: Ens solucionen.
16: Si vols, ja, si això, ja te hago algo de deportes.
0: Vale, doncs em sembla que és una bona petició per traslladar-li aquesta hora a la directora del programa, que deu estar escoltant aquest espai des d'un cotxe. Cara i creu al Barça, què ha passat?
16: A veure, la cara per Hansi Flick, que ha renovat, que ja ha signat. Bé, que renovava ja se sabia, però ja està per escrit. Perquè al final les coses a la vida, si no estan per escrit, sembla que no valen. Has vist
0: quin dia més maco d'acords per Catalunya? És a dir, pressupostos, Hansi Flick...
16: Sí,
0: el país rutlla.
16: El país rutlla, sí. I això és perquè estem complint el que va dir Guardiola el seu dia, que si ens llevem
0: ben d'hora,
16: el país serà una màquina.
0: Doncs
16: i ningú no es podrà aturar. Doncs Flick s'ha aixecat molt d'hora i ha signat la renovació de contracte amb el Barça fins al juny del 2028, amb un any més opcional en funció dels objectius. Recordem que és la segona temporada de Flick a la banqueta blaugrana, aquesta que ja està a punt de finalitzar a nivell de club. Porta 5 títols en 2 anys, està superbé, és una barbaritat. 116 partits oficials ha dirigit amb un balanç de 88 victòries, 10 empats i 18 derrotes. El tècnic alemany expressa la seva felicitat per la renovació i el seu desig de seguir guanyant títols amb el Barça.
17: Barça is more than a club, you know?
18: El Barça és més que un club i per a mi és un plaer continuar aquesta aventura. Puc sentir cada dia la passió del club, de l'staff, dels jugadors i també la que tenen els aficionats. I això és fantàstic. Per mi és especial perquè ja hem compartit molts moments fantàstics i encara tinc gana. Vull aconseguir més títols. Gràcies per la confiança. Estic molt feliç per la confiança. Estic molt feliç.
17: I'm really happy about that.
16: I els barcelonistes molt contents, molt feliços per la renovació de Flick, que li ha girat la cara absolutament com un mitjó al Barça. El va trobar doncs, després d'entrenar-lo Xavi en una situació molt precària a nivell esportiu i ell en 2 anys doncs, l'ha revitalitzat i l'ha fet guanyar 2 lligues de forma consecutiva. Un Flick, però, que no se duerme en los laureles, que diuen en castellà.
0: Acabo de recordar aquell moment de Xavi en al final de la seva etapa. Va ser molt dolorós allò.
16: Molt dolorós, molt malament gestionat per totes les parts,
0: totes les parts
16: i que evidentment no esquitxa ni deixa d'haver estat una gran llegenda com a jugador, però com a tècnic no va acabar de la millor manera. El cert és que aleshores tot semblava perdut perquè el Barça estava en una situació molt complicada, a més sense capacitat per invertir en fitxatges d'una de la seva dolenta situació econòmica, però amb Flick la veritat és que tot ha canviat.
0: Pon un alemany en tu vida.
16: Posa un alemany a la teva, posa una cervesa, un Frankfurt i un Flick, què et sembla?
0: Perfecte, em sembla perfecte.
16: Maravillosa barreja. Un Flick que, com et deia, no és conformista ni de bon tros, ell vol que es facin canvis a la plantilla, que hi anuncia canvis a l'equip de cara a la propera temporada, sempre però de la mà de la direcció esportiva,
17: We have to change something. We will do this together with Deco.
18: Hem de canviar coses i ho farem. Ho farem junts amb Deco. M'agrada molt treballar amb ell i el seu equip. Realment aprecio la confiança del club i del president. Significa molt per mi. És fantàstic ser part d'aquest equip i ho donarem tot la temporada vinent i pot ser que els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser la Champions, i treballarem per aconseguir-la.
17: more titles, maybe also the Champions League. We are working for that.
16: Dèiem la cara i la creu per Fermín López, pobret, es perdrà el Mundial a causa d'una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. És una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis. No és una lesió extremadament greu, però sí molt, molt molesta i que requereix d'una recuperació complexa. De fet, la recuperació sol anar d'entre els 2 i 3 mesos. Serà operat aquesta tarda. Aleshores ens diran més exactament el temps de baixa, però vaja, no jugarà el campionat del món i també és possible que no pugui començar la pretemporada amb el Barça. Una llàstima perquè ha fet una temporada espectacular Fermín, es mereixia anar al Mundial, havia de ser un dels jugadors, si no titularíssims, sí, importants per Luis de la Fuente, i es queda amb un pam de nas i res, per l'últim partit de Lliga tu veies lesiona i es perd el Mundial. Quina
0: pena. Una mala passada. Mentrestant, expliquem que hi ha convocatòria del Brasil per al Mundial.
16: I la liderarà Rafinha, el jugador del Barça, ha estat inclòs en aquesta convocatòria, llista de convocats, l'ha donat aquesta passada matinada Carlo Ancelotti pel Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. També es troben en aquesta llista els madridistes Vinícius i Endrick, i sorprèn la presència de Neymar, que encara juga.

0: de la panxeta, que sempre va bé, no? A mi m'agraden els jugadors com antigament, naturals, no? Que no eren tan musculars, tan sí. hercúleos, tan atletes, no? Jugadors, ha fet una miqueta de panxeta i mira, portava 2 anys sense anar amb el Brasil convocat i l'ha convocat Ancelotti pel Mundial, eh? Serà el seu quart Mundial, de fet, déu-n'hi-do. En canvi, no hi són el central del Girona, Vitor Reis, ni tampoc el davanter del Chelsea, pretès pel Barça, João Pedro,
1: molt bé.
0: João Pedro.
1: El Girona comença la setmana més important.
0: Home, perquè... és que dissabte juga amb quedar-se o no a primera divisió. Setmana transcendental. Ganes. Avui ha tornat als entrenaments l'equip gironí. Amb una molt bona notícia, Alejandro Francés. No és greu la seva lesió, la que es va fer al Metropolitano. En principi podrà jugar, intentaran recuperar-lo, si més no, dissabte en aquest partit decisiu contra l'Elx. Recordem que si el Girona guanya es salva, si empata o perd se'n va de cap a segona divisió. Per tant, doncs, és un partit doncs, de caixa o faixa terrible, no? Mm-hmm. Fixa't si és important el partit, que ahir mateix ja es van exaurir les entrades per aquest duel i només n'hi haurà disponibles, poques, els seients que alliberin els abonats. Encara futbol al Barça femení, fa avui el Media Day prèvia a la disputa de la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió a Oslo, recordem. Això serà després de la sessió preparatòria, aquest Media Day. L'equip de Romeu s'entrena ara mateix a la Ciutat Esportiva Joan Camper, amb bones notícies perquè Caroline Graham Hansen fa entrenament amb el grup i estarà disponible, mentre que Irene Paredes fa treball específic. També en futbol femení destaquem a Marc Ballester, que ha renovat una temporada més com a entrenador del Badalona Woman. Recordem que va assumir el càrrec de forma interina el passat mes de novembre, substituint Anna Junyent, però els bons resultats, doncs mira, li han permès seguir dirigint l'equip badaloní.
1: Possibles eleccions al Real Madrid.
0: A veure si voten d'una vegada aquesta gent. Home, tu, si no van des del 2006.
1: El que t'anava a dir és
0: 20
1: que
0: anys
1: al llarg de la història eleccions. Hi ha molts moments en els que s'ha dit, no, si el van votar en aquell, dius, ja, com el van votar, no?
0: Home, és molt curiós perquè Florentino convoca eleccions per desafiar i vol els seus rivals a que es presentin i hi hagi una confrontació, però clar, és que qui es pot presentar si necessites un aval personal de 188 milions d'euros, és a dir, patrimoni personal, i portar 20 anys de soci? Doncs l'únic que potser ho pot fer és Enrique Riquelme.
1: A mi m'agafa una mica curt de capital, per sí. ser president del Madrid, m'agafa una mica curt. Una mica.
0: A mi també. Jo estic fent números, a veure amb el banc, a veure si em poden donar l'aval, però de moment m'han dit que de moment que no, que hauré de hipotecar el gat,
1: sí, algunes coses més. Algunes,
0: la tele i la PlayStation, que ja no la faig servir. Mira, sí que un dels que reuneix aquests requisits és Enrique Riquelme, un empresari que ha explicat que ja disposa de l'aval necessari per presentar-se i que bé, que pot ser rival de Florentino Pérez, però s'ho està pensant, s'està pensant i bueno, 2-3 dies potser ho decideix, però probablement o no hi hagin eleccions al Madrid, sí o no, senyor Riquelme?
2: Estamos trabajando todavía, ha muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años. Así que muchas gracias a todos, el interés, y espero daros noticias en los próximos días, de verdad.
3: ¿Pero tiene el aval?
4: ¿Tiene el aval?
2: Sí, por supuesto. Si no, ¿sí? No estaríamos hablando.
3: O sea, ¿tiene equipo también? ¿Tiene plan?
2: En los próximos días podremos decir algo más.
0: No sé, la rueda de prensa se sentía de fons cops de tenis o de pádel, ¿no? ¡Ploc! ¡Ploc! ¡Ploc! Potser ya había partit, ¿eh? Bé, acabo amb futbol, molt futbol avui, com pots comprovar. Sí. L'Arsenal... El teu Arsenal,
1: el meu Arsenal, sí,
0: es pot proclamar avui campió de Lliga, campió de la Premier.
1: M'ho expliques a mi?
0: 22 anys després. Ahir van guanyar el Burnley per 1-0 a l'Emirates. Doncs bé, si avui el Manchester City de Pep Guardiola empata o perd...
1: Allà sí que es lleven d'hora.
0: El camp del
1: Bournemouth.
0: Bournemouth. L'equip d'Arteta serà campió, repeteixo, 22 anys després del seu últim títol. Un Arsenal que podria guanyar la Lliga i d'aquí un parell de setmanes, temporada de l'equip del teu Arsenal.
1: Bournemouth. Víctor Lozano, escolta'm, m'acaben de dir per via interna, m'ho ha dit el teu company Albert Arranz Campillo, sí? M'ha explicat, jo no ho sabia, que avui és l'aniversari d'un home molt important a la història d'aquest país. Te'n recordes el senyor Barragán?
5: Sí, senyor.
1: Sí, senyor. Doncs el senyor Barragán avui fa 80 anys.
5: Hola, ¿com estamos? Hola, ¿com estamos? Muy bien, ¿com estamos?
1: El senyor Barragán, que...
5: Comprender-ho.
1: El senyor Barragán, que es va fer famosa, no te ries que és peor, te'n recordes aquell programa?
0: Bueno, primer, el Força... primer va ser un programa que es deia La casa por la ventana, que es feia a la 2 de Televisió Espanyola, sí, en català, la productora executiva, qual era la meva germana, doncs jo el conec.
1: Ah, sí?
0: Jo anava a veure els rodatges.
1: En sèrio?
0: Perquè era molt guai, perquè a part del programa

0: concurs que es feia, que era molt divertit, es feia una minissèrie dins de cada episodi, sí, que la protagonitzaven Paco Morán i Lloll Bertran.
1: Ostres.
0: I eren com una parella així, també estava Regina Dos Santos.
1: Oh, mare meva, institucions d'aquest país, totes.
0: Era un programa espectacular. I recordo el primer dia que vaig anar que un dels que havia de guanyar el concurs era un senyor que, com es deia, tallava les nous, no? les obria,
1: les nous.
0: Es posava de genoll amb el cul.
1: Tirava
0: el cul cap a baix, a la noia, tranc, i trencava la
1: Víctor,
0: nou.
1: Víctor, acaba d'arribar la Míriam Franc i t'està fent fora ja. Vull dir que només et dic això.
0: No, però ara si està la Míriam torno a entrar, ara són i 50. Ara comencen,
1: ara comencen
0: els esports a la ciutat. Va, a la sintonia.
2: La ciutat.

0: y jerarquizada de tráfico de influencias, cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente, dice el auto, plus ultra. Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado.
1: Con los detalles de ese auto terminamos. Lo ampliaremos a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Si siempre buscas rodearte de gente que piensa como tú, que confirma lo que ya crees, que ve el mundo con tus mismos ojos, este no es tu programa.
3: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos aquí en debate con más de una voz, más de una opinión, más de un punto de vista.
2: En Más de Uno encuentras voces diferentes, ideas que chocan y más de una mirada. Porque si todos opinamos igual, es que no queda nada por cambiar. Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
5: Passant gairebé 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que Barcelona planta cara als discursos d'odi amb un pla antiracista.
6: El pla, fet per primer cop a la història, proposa fer-ho de manera transversal en múltiples àmbits, com ara dins del mateix Ajuntament de Barcelona, en l'accés a l'habitatge, l'educació o en la participació ciutadana. El pla inclou 23 mesures principals que s'aniran impulsant durant els pròxims 10 anys fins al 2036 i estarà dotat amb un pressupost de 3,5 milions d'euros.
5: I conjura Barcelona contra la presència dels Mossos a les escoles.
6: En una comissió extraordinària de drets socials, cultura i esport, els grups municipals de Junts, Comú i Esquerra Republicana s'han aliat en contra d'aquest pla i han aprovat que l'Ajuntament insti el govern a retirar-lo i que cap centre de Barcelona s'hi adhereixi. Tots ells han dit que les mancances i les necessitats de les escoles no es poden resoldre normalitzant la vigilància dins de les aules, sinó que s'ha de fer amb més recursos i amb més personal educatiu.
5: Expliquem també que Barcelona prohibirà al personal municipal i extern treballar sols a la intempèrie en cas d'emergència per calor.
6: La mesura defineix com cal actuar davant d'una onada de calor i estableix escenaris diferents. En el nivell d'emergència més alt, per exemple, es prohibiran els treballs en solitari a la intempèrie i es limitarà el temps de treball continuat a un màxim de 20 minuts, amb descansos obligatoris de 2 minuts en espais que permetin recuperar l'equilibri tèrmic. La nova instrucció arriba a les portes de l'estiu, després que el passat una empleada del Servei de Neteja de Barcelona mirés durant una onada de calor.
5: El veïnat de la Marina al Port recupera les parades suprimides del B-5.
6: La protesta veïnal denunciava que la supressió deixava sense servei equipaments com escoles i un centre sociosanitari. TMB havia ampliat recentment la ruta fins a la Marina del Prat Vermell, afegint 8 noves parades. Després de les queixes i la recollida de signatures, el barri tornarà a disposar de les parades que estaven aturades fins ara. L'associació veïnal celebra la decisió i destaca que l'objectiu era clar, no deixar els veïns desprotegits.
5: I detingudes dues persones d'una llar d'infants de Vilassar de Mar.
6: Els Mossos han detingut a la propietària i a la seva filla de la llar d'infants privada del poble maresmenc, el Patufet. Les dues estan acusades de tracte degradant i vexacions. També hi ha una tercera persona implicada, la qual no se l'ha detingut perquè la seva participació en els fets ha estat menor. Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilassar de Mar assenyala que col·laborarà amb els Mossos per aclarir els fets i posar-se a disposició de les famílies.
5: I també han detingut a Cardedeu una parella acusada d'estafar venedors de loteria i comerciants amb bitllets falsos de 50 d'euros.
6: La parella, un home de 32 anys i una dona de 29, estan acusats d'estafa on haurien actuat durant 2 mesos en localitats com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Mataró. La investigació, assumida pels especialistes en falsificació de moneda de la Divisió d'Investigació Criminal, va rebre diverses denúncies relacionades amb pagaments fraudulents. L'anàlisi dels casos va permetre detectar que moltes de les víctimes eren venedors de loteria, fins a un total de 46 afectats.
5: Són notícies d'aquest dimarts 19 de maig.
7: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
8: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya.
9: Aquesta entitat agrupa usuaris de gossos pigall d'arreu de Catalunya per defensar els seus drets i interessos. També fa una gran tasca de divulgació i vetlla per la seguretat i el benestar dels gossos pigall.
5: Doncs per conèixer aquesta Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, ens acompanya a l'estudi la seva presidenta, la Tina Gómez. Què tal, Tina? Molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Bon dia a tothom.
5: I també tenim amb nosaltres la vocal de l'entitat, que és l'Escarlata Sant Martín. Què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia. Moltes gràcies.
5: I que a més veniu molt ben acompanyades totes dues amb els vostres gossos pigall, no?
9: Jo m'he enamorat ja,
5: Home, a tu que t'agraden tant els gossos. Sí, a veure, expliqueu-nos, Tina, per exemple, tu, com i quan va néixer l'entitat?
10: Bueno, la entitat va néixer, de fet, som l'entitat més antiga de tot l'estat.
5: Vaja.
10: Sí, ja portem, el novembre farem 44 anys, darrere nostre han vingut, em sembla que són 10, i va néixer, doncs, per mira, jo em vaig enterar ben bé del seu origen fa uns 4 anys, quan van fer el 40è aniversari, perquè el fill del fundador, sí, no, per dir-ho d'alguna manera, sí, ens ho va explicar, va dir que van fer un event, i va estar explicant com va sortir la idea, perquè es veu que hi havia algun familiar ingressat a un hospital, i van anar a veure'l, i portaven el gos, i van tindre que deixar el gos dins del cotxe, i el pobret gos va morir, asfixiat, de temps, la durada que van estar allà, i el gos va morir. Llavors el seu amo, que era el Jordi Mas, sí, que era el senyor, o sigui, el pare de que ens ho va explicar,
5: sí,
10: doncs va decidir, junts amb d'altres companys, d'intentar fer una llei i una associació, primer una associació, després la llei, que va vindre després, perquè els gossos poguessin entrar arreu. I bueno, i portem doncs, un munt d'anys, com ja sabeu,
5: fins lluitant. Fins aleshores, perdona Tina, fins aleshores els gossos pigall no podien entrar a tot arreu?
10: No, i és ara i encara tenim problemes.
5: Ostres, què dius?
10: Sí, sí. Ara, a veure, la llei ens empara.
5: Sí.
10: I els gossos poden entrar a tot arreu, excepte a un quiròfan, com és obvi, no? Perquè el quiròfan només entra al cas d'operar.
5: Sí.
10: I a les cuines dels restaurants, que òbviament tampoc entrem nosaltres,
5: exacte,
10: perquè tu vas a dinar,
5: sí,
10: no vas
5: a, usuari,
10: a rentar, sí, plats, sí, no? A la cuina.
5: Clar.
10: Llavors, però sí, o sigui, el dret d'entrar arreu el tenim per la llei. Però, clar, sigui per desconeixement o per, no sé, o per raons que cadascú
5: que
10: sap,
5: sí,
10: sí, doncs a vegades doncs t'hi trobes que arribes a un restaurant, per exemple, i et diuen el perro no puede entrar. Clar, què passa? Que si et diuen el perro no puede entrar, no estàs negant l'entrada al gos. Ah. Ens estan negant l'entrada a nosaltres.
5: Clar.
10: Perquè si una persona va en cadira de rodes, no li diran la silla la deja usted en la puerta.
5: Ah, sí, sí.
9: Sí, sí.
10: Llavors, la gent no entén que el gos és, forma part d'una unitat que som a l'usuari, que posa el cervell i indica al gos el que ha de fer, on, per on ha d'anar, perquè tampoc tenen GPS, i el gos posa el suc.

0: ulls.
1: Clar.
0: Llavors, doncs, sempre estem en la cosa de que arribes a algun lloc i a veure què en trobo. Sempre és que anem amb el neguit.
1: Amb aquesta angoixa, no?
0: Sí.
1: Què passarà?
0: Em diran alguna cosa. I és curiós que els puestos que menys, jo per lo que veig, que menys problemes tenim, precisament són els hospitals. Que n'hi han hagut usuaris que li han posat hasta allà un llitet al gos, eh?
1: Mira.
0: O sigui que... I han vingut les infermeres, els metges de tot arreu a veure el gos. O sigui que, i dius, havent-hi més higiene, no? Clar. Podien dir, oh, és que el perro... Pues no, no. I potser entres en un bar que està tot ple de porqueria al terra i et diuen que no.
1: Mare
0: meva. Bueno, i amb això i amb els taxis també tenim molts problemes, eh? El tema del taxi és increïble. Sigui perquè hi ha molta gent de fora o inclús gent d'aquí també, que diuen perro no.
1: I bueno. Per no iniciar una baralla, imagino que...
0: No, és que de fet, el que hem de fer si entrem un puesto i ens diuen que no, el que fem és intentar explicar-li de pe a pa tota la història, no? Tots els
1: la
0: nostres
1: llei,
0: drets,
1: no?
0: La llei. Que continuen dient que no, doncs els hi demanem, sisplau, que vingui un superior, sigui el jefe o algú que... Si continuen dient que no, o inclús no volen cridar al jefe, doncs... Pues lo que hem de fer és cridar els Mossos,
1: trucar a la policia.
0: Posar omplir el full de reclamació,
1: sí.
0: I automàticament ficar a denunciar. Això és el que no volem. Però clar, el que no podem és fer-ho passar perquè després t'hi trobes que el que vingui darrere teu estarà igual.
1: Clar.
0: És molt angoixós de donar aquest pas. Però és que és el que toca.
2: I per això esteu vosaltres, Escarlata, tant tu com la Tina, a banda de membres de l'entitat, també sou usuàries de Gos Pigall. Quines necessitats té el vostre col·lectiu? Teniu els usuaris de Gossos Pigall?
3: Home, nosaltres una de les coses que sobretot més necessitem és que sobretot la gent entengui que som una unitat i que la gent ha d'entendre que on vaig jo va el gos. Llavors, sobretot, és poder donar la màxima difusió a aquesta informació, no? Perquè això és el que doncs, ens dona que, doncs, per exemple, a l'hora de pujar un avió, per exemple, doncs, que et permetin que el gos pugui estar còmode en aquell viatge, no? Entenguin perfectament, doncs, en aquest cas, les companyies, que tu has de viatjar amb el teu gos i que tant l'usuari ha d'estar còmode com el gos, no? Això, per exemple, una de les altres coses doncs, que reclamem és que, per exemple, no sé, en la ciutat, tant pugui ser de Barcelona, Girona, qualsevol poble, que també puguem tenir espais de lleure perquè els nostres gossos puguin també gaudir-ne, perquè aviam... Nosaltres...
2: Que també s'ho han de passar bé, no? Vull
3: sí,
2: dir, també
3: sí,
2: de...
3: sí, per descomptat. És que ells necessiten passar-s'ho bé. Llavors, doncs, de vegades doncs, ens agradaria que alguna institució o algú ens cedís a algun espai lliure, segur, perquè clar, jo sola, per exemple, amb un pipicant, jo no m'atreveixo a portar el gos. Primer perquè tinc por, a més són gossos que són molt, molt atractius i que no ha estat la primera vegada que algú s'ha emportat el teu gos. No?
1: Què dius?
3: O que t'hagis provat que en aquell pipicant que tu no ho saps, però hi hagi algun gos que no... tipus perillós o així i que et puguis fer mal, no? Llavors, doncs, de vegades doncs, sí que ens agradaria poder tenir algun espai lliure segur, no? Per exemple... Ara al juny, no, Tina? Sí, les activitats de platja que farem.
0: No, és el que fem, que nosaltres, com a associació, organitzem també sortides d'esbarjo per ells, ¿vale? Que no és per desmitificar allò de que el gos, que sempre, hi ha gent que pensa que sempre estan sotmesos a anar treballant. No, no, el gos, en tu, quan li treus a l'arnès, que és el seu uniforme de feina, el gos és un gol qualsevol. Llavors, què passa? Nosaltres organitzem sortides ara al juny, juliol i agost, amb l'Ajuntament hem col·laborat per fer sortides a la platja, ens tancant una platja durant un parell d'hores, només per nosaltres.
1: Molt bé.

0: Després, un cop al mes, intentem anar a Piera. És una residència canina que està a Llapiera, es diu Fongalí, que sí. ens cedeixen l'espai des de fa més de 30 anys. Ens trobem allà molt a gust, perquè els gossos estan allà en un recinte tancat que no tenen perill i estan a la seva, fan el que volen. I després, també al setembre, anem aquí a la Roca del Vallès, a l'Aquapark.
1: Molt bé.
0: I allà tenen la piscina per ells i
1: s'ho passen bomba, clar.
0: I s'ho passen pipa, vamos.
2: Però sí, bueno, que ens agradaria una mica més.
0: Sí, ja, clar.
2: Una miqueta home, més, algun espai més, clar. Perquè aviam, 2 hores claro. Per ells al mes, a veure, que puguem fer nosaltres amb plena autonomia. És a dir, si no, nosaltres el seu lleure l'hem de fer sempre amb algú que hi veu, amb algun voluntari, no? Doncs al cap de setmana sí que marxem molts a la muntanya, però sempre amb algú, no podem anar nosaltres pel nostre compte, no? És a dir, que sempre hem de dependre d'algú que no està malament, però...
3: Que clar, un espai que us doti d'autonomia,
2: sí,
3: no?
2: Sí, però... sí, això sí que ens encantaria, no? Que ho poguéssim tenir, no?
1: Home, i que s'ho guanyen els gossos, eh? Que...
0: Sí, sí,
1: la veritat fan la vida que... molt més fàcil, clar.
2: Sí, sí, no, a més, ells treballen millor.
1: Clar.
2: Ells, si tenim, els hi donem el lleure, ells treballen millor, no?
1: Totalment.
2: Per exemple, ara mateix... que hem vingut en metro i hem creuat la Rambla, per ells això és...
1: Un estrès, no?
2: Brutal.
0: Sí,
2: brutal.
0: Perquè hi ha entre la gent, les
2: sí,
0: tanques,
2: sí.
0: Bueno, les
2: màquines... I que no... Jo, per exemple, al Liceu, vale, però venir fins aquí, per exemple, jo és que no l'he creuat mai.
1: Clar.
2: Perquè normalment no és el teu...
1: Per ells també és desconeguda aquesta
2: sí,
1: zona.
2: Sí, evidentment.
1: I també és...
2: Gairebé no et pot guiar. Vull dir.
0: Clar, el gos et posa els ulls, però si tu no saps on vols anar...
2: No. Exacte.
0: A veure, totalment. buscarà coses que tu li diguis, però...
2: Sí.
0: És,
2: i
0: és
2: després,
0: diferent.
2: Una altra cosa que estem demanant, que esperem que això surti aviat, és la llei per gossos pigall, però jubilats. És a dir, volem
1: això t'anava a preguntar, què passa amb ells després, no? Això també us deu preocupar.
0: Doncs mira, a veure, quan el gos es jubila, normalment ara està sobre els 12 anys, està en plenes condicions, si no, doncs te'l jubilen abans. T'adona, perquè aquests gossos són de la 11, ¿vale? Els nostres són de 11.
2: Sí.
0: Hi ha gent, usuaris, que els tenen d'altres escoles de França o d'altres puestos, però els nostres són de la 11. Nosaltres som usufructuaris, ¿vale? Ens fem càrrec del gos, com si fos nostre, però no acaba de ser d'ells. Llavors, quan arriba l'edat de la jubilació, t'adonen la possibilitat de quedar tu.
1: Sí.
0: Te'l quedes o el tornes a l'escola. Claro, també depèn de cada situació de cada usuari, perquè hi ha gent que viu sola i no es pot fer càrrec, o potser apura per...
1: Clar.
0: Jo, per exemple, aquesta és la meva tercera gossa i les dues anteriors s'han quedat amb mi. I, clar, però jo estava amb el meu marit, si he de dir, per exemple, jo la meva segona gossa me la van donar, jo tenia un 35 setmanes d'embaràs quan me la van donar, i jo me'n vaig juntar amb dues gosses i un bebè.
1: Mare meva!
0: De cop i volta, eh? I cap problema, eh? Cap problema. L'únic que, clar, llavors el meu marit sí que s'havia de, els primers mesos s'havia d'encarregar més de treure-les al carrer,
1: clar.
0: Ell, perquè òbviament jo tenia que estar més per la nena, no?
1: Però
0: si tens la possibilitat de quedar-t'ho, jo és que...
3: Ni et penses deixar-la
0: a
3: l'escola, no?
0: Ni se me'n passa.
1: És que ha de ser complicadíssim, perquè...
0: No, és molt dur. És, molt
1: és una unió encara més forta que qualsevol que tingui un gos com
0: sí. És molt dur,
1: animal de companyia.
0: Però clar, entenc que n'hi ha situacions molt extremes que no tenen més,
1: ja, clar.
0: No, més remei.
2: Jo, per exemple, jo que tinc una jubilada a casa,
0: sí.
2: I clar, el problema que tinc és quan marxo de vacances, no? Llavors la nostra opció és, si la jubilada no entra... No anem a aquell lloc. Llavors, clar, per nosaltres, una llei on ens permet... Aquesta llei el que faria seria donar-li els mateixos drets que té el gos actiu, no? De manera pues, que els que decidim que és el gos jubilat ens facilita la vida, no? Perquè no, pues, te'n vols anar de vacances o te'n vols anar a un restaurant i no les ha de deixar a casa, perquè ells estan acostumats a estar amb tu.
1: Perquè són un mes de la família, clar.
2: No, és que tu te'n vas i quan tornes... tant aquesta com l'altra, és que m'estan esperant a la porta perquè torni.
0: Bueno, jo no he tingut mai cap problema, perquè la meva sí que s'ha quedat, s'acostumen i poden estar perfectament, no munten cap escàndol, ningú s'entera que s'han quedat soles.
1: Sí, perquè... és que aquí tenim... la teva també és una gossa, Esmeralda?
2: Sí.
1: Són dues gosses, estan super tranquil·letes aquí, no?
0: Sí, se saben comportar i estan a casa, se queden soles.
2: Sí, sí.
0: En principi...
2: Però no tots els gossos ja...
0: N'hi ha alguns usuaris que per la raó que sigui tenen molt apego i els hi costa molt, i això és un problema. Perquè, clar, pot ser que hi hagi una vegada que és que realment no te'ls puguis endur, per la raó que sigui, i han de saber quedar-se sols. Totalment. Jo, per sort, no he tingut mai cap problema amb aquest aspecte. Les meves tres gosses...
2: Això seria una... Aquesta llei ens facilitaria a molts usuaris, facilitaria la vida, evidentment.
0: Totalment. De fet, ja està al Parlament, eh? Sí. El que passa que s'han
2: d'espavilar.
1: Bueno, aquestes coses van lentes.
3: Sí, aviam si tira endavant. Tina Escarlata, des de l'associació també incidiu en la qüestió social que arruja el vostre col·lectiu. Com creieu que és el tracte per part de la societat, de la gent del carrer, respecte a vosaltres?
2: Hi ha de tot, però sobretot aquesta és l'altra, que és una de les funcions que l'associació té, que és difondre la funció del gos i com la resta de la societat s'ha de comportar com veu un gos pigall. És a dir, hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, no? Pues quan tu vas amb un gos pigall, que la gent que està, que es creu amb tu pel carrer, doncs que no li diguis res, que no el distregui, que si el vol tocar t'ho demani, que no li donguin de menjar, o sigui que...
3: Clar, al final no és algú que està passejant un gos.
2: No,
3: és un gos que té una funció específica.
2: Exacte.
0: Clar, és que potser tu vas, potser vas a treballar i algú que porta el gosset passejant s'atura i... Ah, no, perdoni, però és que si no et pots aturar amb tothom, perquè tu vas a la teva feina. Això s'ha de tenir molt en compte.
2: Una mica, doncs, nosaltres, la nostra feina també és fer difusió
1: Educar la gent una mica.
2: Perquè la gent tingui un comportament raonable, no? I que no... Que, a més, que si tu el gos el mires, li dius coses o vas al metro, que no t'importa que te'l toquin, però a vegades al metro... Pues, la gossa que li pot passar? Que es comenci a remenar la cua i hi ha molta gent la poden trepitjar i hi ha gent que això no li agrada. O sigui, al gos no li diem res, el gos està quiet, ningú se n'adona que el gos està, tu t'aixeques del seient, te'n vas, surts per la porta i...
1: Com es diuen a les vostres gosses?
0: La meva es diu Mai,
1: sí?
0: I la meva... amb llatina.
1: Sí?
2: I la meva Índia.
0: Que fem també és moltes xerrades, que això sí que ens criden molt, als col·les.
1: Home, això és important, això és des de la base.
3: Sí, ensenyar des de la base.
0: Exacte, des de nen petitets. Bueno, jo vaig estar... fa uns mesos, que em sembla que és la més de més petits que he anat, de nens d'allà al Poble Nou, de nens de 5 o 6 anys, fins a nens o nois ja de l'ESO, primer de batxillerat.
1: Molt bé, important des de la base educar la societat.
0: Sí, perquè ja pugen... Ja no és el papa que li explica el que ell pensa, que a vegades te poses la mà al cap quan vas... o t'atures un semàfor i el papa li explica el que ell pensa i dius, mare, que no li estàs dient el que... No? I a vegades el nen ja li diu, no, papa, això no és així, perquè a mi m'han explicat al col·le. I això és molt bo.
3: Ara els fills ensenyen.
1: Totalment, totalment.
2: També tenim com a projecte, a veure si el podem començar, si dur a terme, és fer també xerrades a les escoles de formació dels taxistes.
1: Home, això és important, eh?
2: Perquè, clar, com que de vegades tenim aquest problema de que moltes vegades el taxista no et deixa accedir.
1: Potser és per desconeixement.
2: Pot ser per desconeixement.
0: O perquè no vol.
2: O pel que sigui, no? Però, llavors tenim en projecte a fer aquestes xerrades que esperem ens donin un bon resultat.
1: Doncs esperem que
2: aquestes situacions es minimitzin.
0: És que és molt frustrant, sobretot, que hi ha gent que s'atura al carrer per aturar un taxi i a lo millor li passen 4 o 5 de llarg, com que no els veus.
1: Clar.
0: I a vegades s'ha d'amagar, algú te l'agafa, algú, tu t'has d'amagar i sortir quan el cotxe està parat.
1: Sí. Doncs una llàstima que sigui així. Florentina Gómez Escarlata Sant Martí, presidenta i vocal de l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, també gràcies a la Mai i a la Índia. Moltíssimes gràcies, de veritat, per estar avui al programa. Ens fa molta il·lusió que hagueu vingut i ens hagueu explicat com és la feina d'aquestes gosses.
0: Doncs sí, encantades d'estar aquí i quan vulgueu, o necessiteu qualsevol cosa, aquí estem.
1: Gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina que feu.
0: Moltes gràcies. Bona...

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.

0: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: La música és vida i ha de ser accessible per a tothom. D'això en són molt conscients des de la Fundació Occident i per això, en col·laboració amb el Concurs Internacional de Música Maria Canals, aquest divendres 22 de maig tornaran a omplir Barcelona de pianos.
2: Durant tota la jornada, 10 pianos de cua ompliran els carrers de l'Eix de Consell de Cent, Passeig Sant Joan i Arc de Triomf perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui tocar, escoltar o simplement deixar-se emportar per la música al centre de la ciutat.
1: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, saludem Ignacio Gallardo Bravo Carreras, director general de la Fundació Occident. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.

0: Això que estem escoltant no sona ni al Liceu ni al Palau de la Música. Va sonar l'any passat a Madrid, en l'edició de La teva ciutat s'omple de pianos. I això és, Ignacio, el que passarà, no?, aquest divendres al Centre de Barcelona?
1: Exacte, això entre altres moltes coses, però sí, sí, al final és això, és que la música, tu al principi de la introducció deies que és vida, i és així, i aquesta música neix al carrer, de fet. Llavors és això, és tornar la música a on neix, que és al carrer, i posar a disposició de tothom, de qui vulgui tocar, o simplement escoltar, doncs això, 10 pianos de cua, que habitualment, com comentaves, això no és el Liceu, no? Habitualment en l'imaginari popular es tenen que els grans pianos de cua només és per interpretar clàssica i, sí, i que no poden sortir de grans auditoris i grans teatres, doncs ho baixem al peu del carrer per posar la música a disposició de tothom. No?
2: I a més amb el so de les tecles, que és màgic el so del piano, suposo que cada instrument té la seva màgia, no? Però a mi personalment el piano...
0: És meravellós.
2: És que m'encanta. Quan i amb quina idea, Ignacio, va néixer aquesta iniciativa de la Fundació Occident i el Concurs Internacional de Música Maria Canals?
1: Pues mira, va néixer precisament, nosaltres amb el Concurs Internacional Maria Canals hi col·laborem des de fa molts anys, amb el mateix concurs, diguéssim, premiant el guanyador del concurs, i parlant amb el seu director, amb el Jordi Blanco, pues, veiem una mica aquesta sensació, no? Aquest sentir de la, diguéssim, del sentir elitista o poc a l'abast de tothom, de lo que era precisament el piano, no? Que jo tampoc soc objectiu, però per mi també, dintre de tots els instruments que tots són màgics, és una de les melodies, les que surten del piano, diguéssim, que més m'atreu, no? I era això, era voler trencar aquestes barreres de que era una música, doncs això, elitista i de poc abast, i posar-ho a l'abast de tothom. I de fet, vam començar en el 2012, patint una mica, perquè no sabíem el que anava a passar, era posar 10 pianos de cua, doncs, al carrer, què anava a passar, va haver-hi, doncs, per exemple, potser vandalisme o no, i ens al contrari. Vull dir, la gent rebre l'acció amb els braços oberts, en els pianos s'hi asseuen persones que toquen estils molt diversos, òbviament no només clàssica, jazz, contemporània, bandes sonores, bueno, el que sigui, molt divers, i tot tipus de formacions musicals. I fins i tot gent que per primera vegada s'asseuen al piano, que per això estan també, no? Per gent que encara no s'ha iniciat i sempre ha tingut la il·lusió de seure's en un piano a tocar, perquè en cada un dels 10 pianos hi ha un dinamitzador, hi ha un professor que t'acompanya i et pot fer aquestes primeres lliçons, no?
0: Clar, jo m'imagino anar passejant pel centre de Barcelona i trobar-te un piano de cua, doncs l'impacte inicial no és seure'm, no?
2: Mira, Míriam, ahir passant per Plaça Catalunya em vaig trobar un piano que és a Plaça Catalunya i es va seure una noia i va començar

0: començar a tocar. No em vaig parar perquè tenia molta pressa, però anava sentint la melodia i és que és tremendo. I a més, omplia de so i a més del so, com dèiem, no? D'aquest del piano, tot plaça a Catalunya. És que és preciós.
1: Però clar, Ignacio, a la gent li costa seure's? I ja després es va animar,
2: no? No, mira, costa trencar el gel una mica al principi, primer del matí, però com la jornada és llarga i és un divendres, que ja la gent ja té una mentalitat més festiva.
1: Té ganes de festes, sí.
2: No? Anaves amb pressa, clar, exacte. Ja és més cap de setmana, i llavors això ja ajuda a que la gent trenqui el gel, i sobretot si hi ha el primer que trenca el gel, clar. A partir d'allà ja genera una cua i gent que vol provar també, no?
1: Totalment.
0: Ignacio, relacionàvem el piano amb la música clàssica, amb la música de cambra. Creieu que la gent està cada cop més desconnectada de la música clàssica? I no sé si, fins a quin punt aquesta també és una manera de recuperar aquesta admiració pel piano.
2: A veure, ja, com hi ha moltes persones en el món, hi ha una mica de tot. Si realment, per exemple, si anem a la final del concurs Maria Canals, que acostuma a ser al març, tu veus a l'auditori, pots veure persones de 16 anys fins a 88, diguéssim. Realment jo crec que sí que és cert que s'ha anat a poc a poc, s'havia anat una mica perdent, però precisament darrerament s'ha anat recuperant una mica. Mira, abans comentava les bandes sonores de les pel·lícules. Això d'apropar a la gent i de que la gent pugui d'alguna manera connectar i en el seu imaginari dir, doncs és veritat, allò que sona en aquella sèrie que m'agrada, allò que sona en aquella pel·lícula que m'agrada, al final és clàssica. Uh-huh. I ho recuperen i ho porten en els dies d'avui, no? En el contemporani. Però igualment, insisteixo que en aquesta acció toquen estils molt diversos, amb formacions molt diverses, i realment és una acció molt viva, i no només el piano. El piano al final és l'instrument essencial de l'acció, però durant tota la jornada van altres instruments, grups de dansa... O sigui, entorn al piano es crea tota una
1: festa.
2: Tota una moguda d'art, diguéssim, un efecte de crida, diguéssim, que genera moltes altres coses, no?
1: És a dir, que no hem de complir cap requisit, no?, per poder seure. Tothom pot seure, respectar el piano, respectar l'ambient i ja està, no?
2: Exacte. Qui s'hi vulgui seure, tothom és benvingut, tinguis formació o no, perquè insisteixo, al final aquest dinamitzador t'ajuda. Sí. Simplement a tocar les tecles negres, per així dir-ho, i ahir toca les blanques, i a quatre mans ja composeu una melodia. I si no, si al final ningú s'atreveix, però simplement a deleitar-se, a parar, a escoltar. Al final és un recorregut de 10 pianos que es pot fer caminant, del primer a l'últim, diguéssim, i t'acompanya, doncs, per exemple, l'eix a cara que tan maco i tan passejable, no?, com és el de Consell de Cent, doncs al final tu et vas acompanyant d'un piano a l'altre i si simplement vols escoltar, doncs és això, no? Simplement et vas deleitant. Però, el que diem, no hi ha cap requisit, és tothom és benvingut, tothom es pot asseure amb o sense formació. No? Mm-hmm.
0: Ara, poc públic tindran els no iniciats, eh? Clar, no és el mateix escoltar un principiant. Ara, tots hem tingut els nostres inicis,
1: hauria d'anar a provar...
0: Jo ni m'atreviria, jo seria el graciós que faria el pim, tocaria una nota i ja me'n vaig. Qui s'animi a...
2: Que els bits al final seguirien. No només faries una tecla, faries unes quantes.
0: Aquí. Clar. Explica'ns, Ignacio, per qui s'animi a tocar el piano, per qui faci aquest pas, on ho podrà fer? A quins carrers estaran ubicats aquests 10 pianos de cua?
2: Doncs mira, en l'Arc de Triomf hi haurà un piano de cua, que això, pels que sí que són iniciats i toquen el piano o tenen la carrera, pues és com conduir un Ferrari, per així dir-ho. És realment un piano molt, molt valuós. En l'Arc de Triomf hi haurà aquest piano de gran cua. Després, pujant Passeig Sant Joan, en el número 9, 33 i 87, davant d'aquests números, pujaran uns altres pianos. Llavors ja girem Consell de Cent, Passeig Sant Joan, Consell de Cent, llavors en les confluències amb Girona, amb Pau Claris, amb Passeig de Gràcia, amb Ronda Catalunya, fins a Enric Granados. Tota aquesta L, per així dir-ho, de Consell de Cent, Passeig Sant Joan, Arc de Triomf, és allà on podran trobar els pianos.
0: Mm-hmm. Home, jo m'estic imaginant, Míriam, Ignacio, ser pianista,
1: no?
0: Fer-te un vídeo, una foto Arc de Triomf, tocant un piano de cua, vull dir, és espectacular, sí.
2: Escolta, de fet, hi ha un hashtag, que és el Pianos Barcelona, i després, el dia següent, jo, òbviament, com a bon stalker, vaig cercant per les xarxes i vaig veient i vaig trobant per això, gent que òbviament aprofita l'oportunitat.
0: Sí.
1: Clar, estem parlant de l'acció que es durà a terme aquest divendres a Barcelona, però és una iniciativa que es porta a d'altres ciutats, no? A moltes d'altres ciutats, de fet.
2: Així és. Tenim com a ciutats fixes cada any Barcelona, Bilbao i Madrid. Mm-hmm. Llavors, a partir d'allà fem una gira. Ara, per exemple, el passat 30 d'abril vam estar a Sevilla, el 5 de juny estarem a Bilbao, 12 de juny estarem a La Corunya i ja després de l'estiu anirem a Madrid.

0: el 23 d'octubre.
1: I quina ciutat és la més musical? On s'anima més la gent?
0: Home, realment hi ha moltes. No t'enganyaré, que jo crec que en general a les ciutats d'Andalusia no hi ha cap tipus de vergonya.
1: No es podia saber.
0: I és així, és el Santi General. En general hi ha moltes ciutats amb molta cultura musical. Això també et sorprèn, perquè vulguis o no, a Espanya en general no hi ha una gran formació musical a les escoles. Bé, no és un itinerari curricular molt intens. Però Andalusia en concret sí que és molt, molt participativa en aquest sentit.
2: Ignacio, tu suposo que n'has viscut moltíssimes de situacions amb el piano de protagonista amb aquesta acció. No sé si ens pots explicar alguna anècdota que recordis de passades edicions i que sigui digna de menció.
0: Bueno, la típica és demanar matrimoni. Això ens ha passat diverses vegades. Que ell o ella... Generalment ell, perquè acostuma a ser ell el que demana encara una mica en aquesta tradició.
1: Són tradicionals encara.
0: Ja estan bé. Exacte. Però sí que està tocant, està interpretant una melodia i de cop s'atreveix a demanar matrimoni a la seva parella. Una persona invident que era de Gales, per exemple, i estava estudiant Erasmus aquí, a Barcelona en concret, i que, bueno, però que tocava el piano com els àngels, i això li va servir per connectar amb la gent i amb la ciutat, i era un espectacle. A Madrid, una persona sense braços que es va posar a tocar amb els peus, també,
1: quina meravella.
0: Que et quedaves molt sorprès, perquè el tocava molt bé. I realment, bueno, doncs això, anècdotes moltes, perquè al final és això, com és una acció popular, la diversitat està al carrer i te'n trobes de tots els colors. No?
1: És que hem vist moltes imatges d'aquesta iniciativa durant aquests anys, i moltes d'aquestes imatges es veu algú tocant i moltíssima gent al seu voltant, i de sobte potser algú que s'anima a juntar-se amb aquesta persona, que segurament són desconegudes i es posen a tocar juntes, i aquesta és realment la màgia, no? El poder que té la música.
0: Totalment. I això passa habitualment, ja sigui a tocar, a interpretar a quatre mans, diguéssim, o algú que sap cantar, que sap la lletra d'aquella melodia que està sonant i es posa a cantar-la al costat, com comentava abans, o algú que estudia dansa i es posa a ballar entorn al piano. Realment és això, té un efecte crida i un efecte exponencial, diguéssim, que és molt maco. És una jornada molt, molt maca, molt festiva i com ple de música als carrers.
2: A mi les imatges aquestes, que se n'han vist moltes per les xarxes socials, d'una persona tocant el piano i l'altra se li afegeix i la complementa i acaben tocant una peça espectacular, sí. És que és brutal. És la prova de que al final la música és un llenguatge universal i ens acaba unint a tots, i sens dubte té moltíssima màgia. Ja per acabar, Ignacio, a moda de reflexió o de resum, digue'ns, per què ens hem d'animar a participar aquest divendres a Barcelona S'omple de Pianos?
0: Bueno, simplement per omplir l'ànima d'alegria, diguéssim, perquè la música per mi és això.
2: Oh, i tant.
0: I simplement participar, entenent-la, participar com acudir-hi, accedir, és a apropar-te a un piano i escoltar-ho, doncs jo crec que això ja ho hauria de fer tothom que tingui l'oportunitat, diguéssim, no? I a partir d'allà, doncs, si en saps i tenir aquesta oportunitat també de tocar al carrer, que vulguis o no, és un escenari diferent, és un escenari en el que tu, doncs, també és creació, no? O sigui, al final la música és creació i a tu et pot inspirar d'alguna manera diferent. No és el mateix estar en una sala d'estudi tancat amb la llum determinada, etcètera, etcètera, o estar en el mateix carrer que és viu i que t'impulsa, no? Diguéssim.
1: Doncs quin millor pla per aquest divendres 22 de maig que sortir al carrer i veure com Barcelona s'omple de piano. Bravo Carreras, director general de la Fundació Occident. La veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la ciutat, i ja tenim ganes de veure totes aquestes imatges que generaran aquest divendres.
0: Moltes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats.
3: Això és La Ciutat.
1: Doncs avui crec, no he pogut estar a l'inici del programa perquè he fet una cosa molt xula que tinc moltes ganes d'ensenyar-vos.
2: Hi ha ganes,
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve.
4: Senyora Miriam Frank, le traslado la pregunta.
1: Sí, perquè no... Sé que heu preguntat, però no sé com l'heu plantejada.
2: Els embusos, ja sigui interurbans o urbans, o per autopista, per carretera, etc. Quin tipus de conductora o passatgera ets? Com gestiones els embusos?
1: Mira, m'agrada aquesta pregunta.
5: Fatal.
1: Perquè... Però si no has anat mai amb cotxe amb mi. Bueno, sí, algun cop sí, però en un embús no. Precisament el cap de tècnics avui, el Robert Tataia, s'ha menjat un embús d'aquells
2: ben
1: macos a la P7.

0: Ha trigat 3 hores a arribar, amb la qual cosa li podríem preguntar a ell com ho ha gestionat, però ha estat tranquil.
1: Té pinta que se'l deixa emportar l'aire, el cap de tècnics.
2: No, i ara?
0: Saps,

0: Tai té un, una cosa que dius, és un senyor que ve de Torredembarra cada matí i cada matí té l'esma de venir aquí un altre cop, vull dir, és un heroi per mi, quotidià.
1: I més quan es menja aquests embusos, que havia estat algo excepcional. Doncs I jo no sé... això, penso això, si m'estic fent pipí i si hi ha menjar i beguda al cotxe.
2: Jo amb el pipí, que li he explicat l'anècdota al Robert, un dia doncs, que vaig haver de baixar del cotxe i tal, i és que també estem preguntant per anècdotes amb un embús, no sé si tens alguna per explicar o...
1: Doncs crec que no. Crec que algun cop sí que ens hem, tornant de la Costa Brava, ens hem trobat amb algun embús i portàvem menjar... El típic, sí. Que s'obre del cap de setmana, portes menjar i comparteixes amb els cotxes del...
2: Es posa guapa la P7, eh?
1: Ah, clar.
2: Els caps de setmana.
1: Bueno, has de tenir molt previst quan surts. Sí, sí. Millor perdre el diumenge i sortir a les 7 del matí del diumenge
2: que... I tant. Ja ho pots ben dir.
1: Cosa. I què diu l'audiència?
2: Vinga, va, som-hi, escoltem.
3: Hola, amigos. Pues a ver, yo tengo carnet de conducir y la verdad es que a mí lo atasco. Pues como que no me afecta, me lo tomo con filosofía y ya está. Pero mi marido lo lleva fatal. Está todo el rato dándole golpecitos al volante, mirando a ver por dónde se puede escapar, mirando los de atrás por si alguno quiere adelantar por algún carril y desproticando. Ya vas listo, ya verás. Y así todo el rato. Es muy agobiante. Y tengo una anécdota con el GPS de hace muchos años, que yo creo que no estaban... tan ubicados como ahora. Veníamos de Galicia, íbamos hacia Cuenca y en una carretera larga, interminable, que solo se veían girasoles para un lado y para otro, el GPS empezó a decir en la próxima rotonda, coja la segunda salida, y allí no había rotonda ni nada que se le pareciera. Y llegamos a la conclusión de que en algún girasol quería que giráramos, aunque exactamente
0: muy bien.
3: No especificó en
2: cuál. Al tercer girasol.
3: Venga, un besito y feliz día.
1: Déu-n'hi-do, quines històries.
2: Golpecitos en té, per gestionar la ira. Tac, tac, tac, tac, tac.
1: És que a vegades és desesperant. I tot molts d'aquests embussos es creen per l'efecte Miron, no?
2: Sí, quan hi ha un accident, la gent mira, va més lenta.
0: És important dir que quan estàs en un embussament, el que has de fer és sortir del cotxe a cridar els altres, perquè els altres estan igual que tu.
1: És que no pots fer res, que has de cridar, si ningú té la culpa.
2: Clar, el millor que pots fer és assumir que estàs en un embuss, que no pots fer res... Exacte. I que passi quan abans millor. Ja està, és l'única cosa
1: també
2: que pots
1: fer. També
2: l'angoixa
1: si et quedes sense benzina, no? Això és una de les... Si t'estàs sense benzina, has de pagar el cotxe, no entenc.
2: Allò que surts de casa apurat o apurada i veus, vinga, va, que arribo, i et trobes amb l'embús... A mi m'ha passat alguna vegada. O sigui, no quedar-me sense benzina, sinó allò...
1: El no moment aquell de...
2: Va. Exacte. Confiar-me. Sí.
1: No ho hagués dit mai. Doncs vinga, va, seguiu enviant notes de veu al 676-760908. Com us comporteu vosaltres si us trobeu allà enmig de l'autopista atrapats?
4: Hola, família. Bon dia, bon dimarts. Mireu, m'han passat unes quantes perquè convinc cada dia per la P7. Us podeu imaginar que això és
1: un drama
4: per morir-se, la P7 direcció Girona. Total, que sortia a les 8 del matí per anar cap a casa i tornar a les 12 cap aquí, que tinc el torn partit, no? Doncs hi havia caravana, hi havia una caravana, no sabíem per què, després van saber que era un accident, però bueno, la caravana jo la vaig agafar al principi de sortir del treball. Surto de la rotonda de la Onda, que és la fàbrica aquella de la Onda molt gran, i aquí em vaig quedar parada. Aquí ens vam quedar parats. Per començar a caminar de mica en mica, vam estar 3 hores. 8, 9, 10, 11. A les 11 del matí és quan jo vaig començar a moure el cotxe i vam fer amistat amb una noia que havia davant meu, cotxe que portava una noia davant meu.
1: A partir
4: de les 2 hores que ja estàvem ja, que no podíem més, desesperats, ens feien pipí. Menys mal que aquí a mà dreta hi ha com una mena de camí, de camp, i vam poder entrar totes dues. Una cuidava l'altra mentre ho feia i l'altra cuidava l'altra.
1: Això uneix, eh?
4: I vam fer fins i tot amistat, imagina't. Vam estar, jo vaig arribar a casa aquell dia a la 1. A la 1 del migdia, des de la 8 de la tarda. El treball, com ho sabien, van dir que no hi anéssim per la tarda, perquè era horrorós.
0: He de dir que dues coses. La primera, trobar-se amb l'Olga, un carinyo, Olga, en un embussament...
1: Doncs ja te l'ha fet, clar, ja està. Et passa més ràpid.
0: Explica'm alguna història i te l'explica. I després, és la primera vegada, crec, i única, que la nostra estimada oient, l'Olga, ha estat fent la nota de veu sense moure's.
1: Bueno, una mica sí que
2: sí. Una mica.
1: Un dia, Olga, ens has d'explicar què fas les notes de...
2: Sí. Per cert, ara que hem parlat tant de posar pianos i de la màgia de la música i tal, no estaria malament posar pianos en embussos...
1: Mira, només ens falta la pianista.
0: Madre mía.
1: Vinga, va, seguim.

0: Enviant notes a veu 676 76 0908. Però ja hem acabat.
1: Atasco la nacional. No.
0: Expliquem què ha passat.
1: No cal.
0: No?
1: No, estem atascaos. És sí, el titular.
0: Estem...
1: No? Però mira, sempre se surt d'un embussament, fixa't.
0: Mira, avui estem parlant dels embussaments des del primer minut del programa, tot i que jo no hi era, però estàveu vosaltres. Ho hem fet amb motiu de l'anàlisi que fan dels punts més complicats amb alguns grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres proposem una solució a aquests embussaments. Tenir l'Olga seria una, per exemple,
1: sí,
0: però tenim una altra. Posar un piano, també. I si estem aturats i anem de copilots... Podem llegir, per
1: home,
0: exemple.
1: Sí.
0: Quina cosa tan interessant i hem pensat...
1: Però hi ha gent que li mareja, eh? Hi ha gent que li mareja en el...
0: A mi em mareja moltíssim. Sí? Jo al metro puc llegir, al cotxe no puc llegir, però si està parat, bueno, mira. Ja que cada dimarts parlem de literatura, per què no busquem algunes lectures, hem pensat, no? Algunes lectures interessants per llegir en un d'aquests moments de la vida que passem sobre les quatre rodes. I li hem encarregat el Rodo... Perquè la Laura García no ha pogut fer la secció
1: no,
0: avui.
1: No, ha tingut una indisposició.
0: Ha tingut un problema. I
1: amb
0: escolta, m'estic
1: complint el meu somni avui.
0: Hem pensat, qui podria fer una secció en 10 minuts de llibres? Però Robert Calvo,
1: no,
0: ha agafat la pàgita més corta.
1: No, et dic una cosa.
0: És el teu somni?
1: Era el meu somni.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí,
0: doncs,
1: dir,
0: jo estic aquí per complir els teus somnis.
1: El meu somni era fer una secció de llibres a la ràdio i avui ja puc tatxar, puc posar la X en aquesta casella.
0: La que et faltava, no?
1: La que em faltava. Me'n falta esports, doncs.
0: Vinga, què ens porta, Robert?
1: Mira, doncs un aniversari, que és en realitat un doble aniversari. Mm. Estem de doble celebració perquè, i això ens posa en ambient.
0: Ai, m'agrada, ja saps que aquests llibres m'agraden.
1: Per això t'heu portat, Perquè hi ha una dona en aquest país que és una superescriptora, supervendes, que està d'enhorabona perquè, i ens ho acaba d'explicar l'editorial Planeta fa hores, d'aquí uns dies, el 3 de juny exactament, surt una reedició de El silencio de la ciudad blanca, d'Eva García Sáenz de Urturi, que és una de les escriptores de capçalera d'en Gabriel Figueredo, que
0: sí,
1: li agrada molt,
0: sí,
1: que té tota la és trilogia, no?
0: El misteri si hi ha més, El misteri de la ciudad blanca, el silencio... No sé,
1: sí,
0: ja
1: bueno,
0: em perdo.
1: D'aquesta, diguéssim, d'aquesta línia, d'aquesta saga, no? En té més llibres. Es reedita a motiu del desè aniversari del que va ser el llibre Revelació del moment, ara fa una dècada, i que va impulsar la carrera de Sáenz de Urturi. 10 anys després de convertir-se en un dels grans fenòmens del thriller a Espanya, El silencio de la ciudad blanca torna en una edició molt especial. Està il·lustrada. És aquesta novel·la que va transformar Vitòria en un escenari literari icònic i que va enganxar milions de lectors i que ara arriba en aquesta edició especial, desè aniversari d'un bestseller que va marcar l'auge del noir espanyol contemporani. Tu que ets tan fan del noir...
0: M'encanta.
1: En aquell moment no estava moda com ara, jo crec, i en 10 anys sí que ha fotut una empenta...
0: Llegies
1: noir fa 10 anys?
0: Sí, totalment.
1: L'amiguem sempre pionera. Sí. L'Eva García Sáenz Urturi no només celebra 10 anys d'una cosa, sinó que bufa en un altre pastís, en bufa 5.
0: Ah, molt bé.
1: Que és Aquitània. Li van donar el Premi Planeta, ho va fer aquest 2025, el Premi Planeta passat, i ens la vam trobar a la porta del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del Palau Nacional de Barcelona. Vaig parlar amb ella i li vaig preguntar per aquests 5 anys de l'aniversari i li vaig dir, com s'arriba millor al planeta? Sent candidat a guanyar-lo o quan ja fa 5 anys que l'has guanyat i vens al còctel?
2: Pues con más calma que la noche que la ganas, porque la noche que después de que te otorguen el premio, la verdad es que sientes toda la responsabilidad, ¿no? De que durante un año vas a llevar pues el nombre del Premio Planeta pues por todo el mundo, porque es un premio que tiene realmente una aproximación también muy global, ¿no? Sobre todo en el mundo latino. Así que fue un manojo de nervios aquella noche. Además, ten en cuenta que pillaba la pandemia.
3: Sí, sí.
2: Entonces fue una noche realmente diferente, muy extraña, pero fue bonito que pese a la pandemia se celebrase esa noche.
1: Eva García Sáenz Urturi, una de les grans autores d'aquest país, amb Aquitània al planeta ara fa 5 anys, es va aconsegrar amb El silencio de la ciudad blanca, que torna a les llibreries amb aquesta reedició especial del desè aniversari il·lustrada, per tant,
0: doncs,
1: no se la perdin.
0: Ja tenim una novel·la per llegir durant un embussament. Què més ens porta?
1: Ara ve una.
0: Sí?
1: Aquesta t'encantarà, Míriam.
0: A
1: jo
0: veure,
1: crec que aquesta... No sé per què, però crec que no és de les teves, però te la llegiràs perquè parla de la teva ciutat.
0: Ah.
1: I em diuen que aquesta serà l'autora revelació d'aquest any.
0: Què dius?
1: Es diu Marta Platel.
0: M'ho apunto.
1: Aquest nom, anota'l. Marta Platel. Aquesta dona no és una escriptora jove, un jove valor,
0: sí,
1: però sí que és un nou valor de la literatura. És una dona que em diuen que porta molts anys escrivint.

0: diguéssim, parella o sense sortir a la llum, i de cop i volta va fer un llibre que ha estat un èxit, i ara a l'editorial Planeta li ha dit, escolta'm,
1: això
0: queda't aquí.
1: La llum.
0: I li acaben de donar el Premio Fernando Lara de novel·la 2026, que es va entregar a Sevilla. I la Marta Platel treballa en una revista i no es dedicava a escriure fins ara, de manera, en gran mesura, no? Doncs ara sí, i ens porta una història que es diu El baile de les criades.
1: Ai, m'encanta el títol.
0: He pensat, la novel·la de la companya Sonsoles Sònega també parlava de les criades.
1: Sí.
0: I potser les criades estan de moda, no?
1: Home.
0: Sí, la Sonsoles Sònega.
1: Les d'abans, ara no han d'haver-hi.
0: El 1941, vale. Història El baile de les criades. 1941, Barcelona, entre l'alta societat, les reunions clandestines i l'ombra del franquisme, una jove criada es veu envoltada en una trama de secrets, de passió i de perills. És la novel·la guanyadora del Fernando Lara 2026, Marta Platel, anotin aquest nom, signa una novel·la, diuen, elegant, addictiva, sobre les identitats ocultes, desitjos i prohibicions, i també el preu de la rebel·lia en temps foscos. És una novel·la realment preciosa i que ens asseguren que serà la revelació d'aquest estiu, com a mínim. Sortirà el 3 de juny. El 17 de juny,
1: perdó. El 17 de juny, doncs mira, me l'apunto a la meva llista de desitjos. Més llibres.
0: Una mica d'assaig, diguéssim, per la gent que vulgui una cosa més profunda de política, aquesta gent que els agrada llegir política, assaig. Baltasar Garzón, treu un llibre.
1: Home, un embussament i política...
0: Bueno, era per portar una mica de varietat. Baltasar Garzón, se'n recorden de Baltasar Garzón?
1: Home,
0: bueno, doncs el jutge que va ser juez de l'Audiència Nacional, sí. Baltasar Garzón, que ha dedicat tota la vida al dret i a l'administració de justícia, ens ofereix arguments per raonar i entendre temes que estan impactant en les nostres vides d'avui. Titula el llibre La democràcia amenazada. És un assaig reflexiu i inquietant en el qual el jutge doncs, posa llum sobre allò que està fos, diguéssim, del que travessa ara mateix la democràcia del nostre país i el món sencer, aprofundint en la paradoxa de veure la justícia amenaçada pels seus propis integrants, diu. Em sembla interessant això, la mirada d'un jutge, després hi ha la ideologia del jutge, que vostè la comparteixi o no, però s'ha de llegir totes les ideologies, tots els punts de vista, tots els tarannàs...
1: I llavors, més un jutge com Garzón.
0: Sí, vull dir que té autoritat per parlar.
1: Té una d'història per explicar.
0: Sí, sí. Els jutges sempre són interessants de llegir.
1: I escolta, vull que acabis amb un clàssic que m'encanta. Digues.
0: Sí, digues. Vale, acabem amb aquest clàssic que tu dius. No? La sombra del viento.
1: És que m'encanta.
0: De Carlos Ruiz Zafón, te l'he portat perquè sé que a tu t'agrada molt.
1: És un llibre, i a més ara m'estic llegint un altre llibre de Carlos Ruiz Zafón, d'abans de l'ombra del vent, que es diu Marina, de veritat, una meravella, que saps qui me'l va recomanar?
0: Qui?
1: La Laura García.
0: Ah, molt bé, doncs sí. Mira, Laura, avui t'estic fent una mica les veces de, si estàs escoltant, sí. Les veces de tu, però mai sabré com tu perquè no
1: t'arribi
0: de la sola de la sabata. Vull fer-te una última, a part de Ruiz Zafón, una última proposta,
1: vale.
0: que ve de l'Amèrica Llatina, es diu Inés Bortagaray i fa una història que va del que avui estem explicant, Atascos.
1: Què dius?
0: Atascos en vacaciones, es diu Pronto, listos y ya. I és una novel·la que parla de la família quan viatja en cotxe, qui va al davant, qui va al darrere, els nens al darrere, papa, llegamos ya, ya estamos llegando, i una mica el paper de cadascú dins del cotxe. Em sembla molt interessant això.
1: La és a dir, quin paper... amb el mapa, abans, eh?
0: Sí, i l'espai que ocupa aquesta persona, sí. I que no pot ocupar-ne cap altra, també.
1: No, és que... ningú seu al teu seient. I els germans, quan un comença a la dreta, és sempre a la dreta i que hi ha unes baralles i volen canviar de seient.
0: Pronto,
1: que no...
0: listos ya de Inés Bortagaray.
1: Mira, deu tenir una història sociològica, eh?
0: Sí, sí.
1: El lloc que ocupa cadascú al seient. Quin llibre t'estàs llegint tu?
0: Doncs mira, me'n regalo un pel meu aniversari, que ara no recordo el títol molt bé. No l'he encetat, la tinc dins de la bossa encara, o dins de la bossa, dins del paquetet. Sí. Me l'han regalat i me la vull emportar perquè aniré uns dies fora, uns dies.
1: No diràs on, no?
0: No diré on perquè la premsa no segueixi, però aquest divendres no hi seré.
1: Què farem sense tu?
0: Doncs mira, sobreviure. Segurament estareu més tranquils.
1: Qui farà la ràdio que et mereixes?
0: Ah, doncs el Gerard, que li encanta.
1: Gerard! Ves agafant ja tallets de veu. Mira, avui segur que... n'heu tret
0: sí, avui el Víctor Lozano, bueno.
1: Què ha fet el Víctor ja?
0: El Víctor Lozano ha imitat el senyor Barragán. Avui fa 80 anys.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Ai, mira.
0: Avui celebrem el 80 anys del senyor Barragán. El xacó de Barragán. Com ho feia, allò?
1: No, jo no penso imitar.
0: Sí, senyor! Sí, senyor!
1: No penso imitar aquest geni de l'humor. Vaja, que m'he perdut un inici de programa interessant.
0: Que no estava escoltant el cotxe? No ens portaves
1: doncs estava treballant, estava preparant una cosa que t'encantarà. Serà la setmana que ve, ja te l'ensenyaré.
0: Molt bé.
1: Bueno, i a tota l'audiència. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Prometo ser-hi, eh?

0: Corts.
1: Aquesta setmana el ple del Parlament abordarà la petició de cessament de la consellera Núria Parlon i el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració dels Mossos en una assemblea.
2: I els Mossos arresten per homicidi el fill gran del fundador de Mango, Isaac Andic.
1: L'acusen d'haver mort el seu pare durant una excursió per un camí de Montserrat del desembre del 2024. L'arrestat ha declarat a la comissaria i després ha estat traslladat als jutjats de Martorell. La família remarca que la col·laboració ha estat i serà màxima en el marc d'aquestes diligències.
2: El titular d'esports en el portal, Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda. Preocupació al Barça femení, ja que Irene Paredes no s'ha entrenat amb el grup a 4 dies de la final de la Champions contra l'Olympique de Lió i s'ha limitat a fer treball específic. En canvi, Graham Hansen ha fet l'entrenament complet amb el grup i estarà disponible. Rafinha liderarà a la selecció del Brasil, que disputarà el proper Mundial. En la convocatòria també hi són els madridistes Vinícius i Endrick. Sorprèn la presència de l'exblaugrana Neymar i l'absència del davanter del Chelsea pretès pel Barça, João Pedro.
2: La Noelia García ens porta la previsió del temps. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 26 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Atenció a la meitat nord, on es formaran núvols d'evolució. S'esperen ruixats i possibles tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts a l'interior de Girona i al Prepirineu de Barcelona. Demà, temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat. Al matí s'esperen núvols baixos i boires i durant la tarda possibles ruixats al Pirineu més oriental. Les temperatures marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Pujaran les temperatures mínimes. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. El pacte pressupostari signat aquest matí per Salvador Illa i Oriol Junqueras va més enllà de la línia orbital, la societat mercantil d'inversions i els canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. A aquests acords anunciats ahir s'hi afegeixen 310 milions d'euros en matèria d'habitatge, reforç del català i climatització de les aules.
1: Sí, les dues parts han pactat 160 milions d'euros per impulsar la rehabilitació d'habitatges, que es complementarà amb una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions d'euros anuals. En matèria d'educació, els comptes inclouen invertir 100 milions d'euros per a la climatització de les escoles durant aquest curs i el vinent. I, finalment, l'altra gran injecció de recursos econòmics és per al reforç del català a les xarxes socials, 50 milions d'euros en un programa de 3 anys. A més, els comptes incorporen també 250 milions per eixugar el dèficit del finançament sanitari i reforcen també el compromís per a traspassar el servei de rodalies, entre altres compromisos.
2: Aquestes inversions són les que han de millorar la vida dels catalans a curt termini, però el pacte entre el govern català i Esquerra també recupera alguns punts clau de l'acord d'investidura de Salvador Illa, entre ells el desplegament del nou finançament autonòmic, la gestió de la recaptació de l'IRPF o un nou model de governança per l'aeroport del Prat. Ara bé, són qüestions, totes elles, que continuen depenent exclusivament de la voluntat del govern espanyol. Les analitzem amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Sí, les dues parts s'han compromès a prioritzar la tramitació del nou finançament autonòmic al Congrés per tal que sigui vigent l'any vinent i que aquest inclogui la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. De fet, aquesta entesa entre el PSOE i Esquerra va permetre obrir al gener unes negociacions que s'han allargat durant mesos. Ara bé, la consellera d'Economia, Alicia Romero, reconeix que el govern no està preparat per fer-ho, però per anar caminant cap a aquesta fita, l'acord de pressupostos contempla una inversió de 520 milions d'euros fins al 2029 per muscular l'Agència Tributària de Catalunya.
6: Però insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem gestionar l'IRPF, perquè no estem preparats. Doncs no hem preparat aquest instrument, no des de l'any 24, des de fa molts anys. I per tant, ara estem fent-ho, és veritat, amb tota l'energia i la intensitat que podem, però les coses necessiten el seu temps. Ara, si hi ha un canvi legislatiu perquè nosaltres gestionem l'IRPF, ho farem. Ara ho hem de fer bé.
5: De la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha rebaixat les seves exigències per no allargar l'aprovació dels comptes catalans. I és que en aquest cas, per exemple, la tramitació al Congrés arribarà durant el segon semestre de l'any i encara no té els suports garantits, tampoc els de Junts, a qui Junqueras pressiona perquè els facin costat a Madrid.
7: Però no som responsables del que voten. Farem tot el possible per convèncer-los.

0: I atès que el que proposem és bo pel país, esperem que el conjunt dels agents econòmics i socials i de les entitats d'aquest país i tothom ens ajudi a convèncer a tothom que és imprescindible per aprovar-ho.
1: Per donar el sí al govern d'Illa, aquests compromisos verbals se sumen a d'altres, com la creació de la societat mixta d'inversions, que l'Estat pagui la construcció de la línia orbital ferroviària o els canvis de direcció en el Consorci de la Zona Franca, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona adquirint un pes major que el de l'Estat. Totes tres tenen teòricament l'aval de la Moncloa, ja que formen part de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que reunirà demà a Madrid.
2: Gràcies, Ricard. Això pel que fa a l'acord entre govern i Esquerra i les valoracions dels actors, però encara queda la tercera porta de la tercera pota, volíem dir, de l'acord. Imprescindible perquè els pressupostos vegin la llum. Els comuns, aquests fa setmanes que havien arribat a un acord amb el govern que ara ja ha quedat, però caducat. Per això, la formació demana paciència i reformular també les seves peticions per tenir Ferran més ambició en matèria d'habitatge.
3: Exacte, els comuns celebren que Esquerra i govern hagin fet aquest pas endavant per arribar a un acord, diuen, però demanen prudència davant l'estat d'alegria de les dues parts perquè afirmen ells també han de donar aquest vistiplau. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, crida la calma i demana que no se'ls posi pressa per a l'aprovació d'aquests pressupostos. Reclama que ara toca reprogramar certs aspectes com les partides d'habitatge i també d'educació, sobretot, diu, amb una ambició major.
4: El que a nosaltres ara ningú ens pot demanar que tanquem una ampliació, perquè és necessària aquesta ampliació, del pressupost a correcuita, perquè ara tenen presses quan ens han estat portant fins aquí, quan nosaltres teníem un acord de fa no setmanes, mesos.
3: I reiteren la necessitat d'ampliar l'acord que tenen amb ells perquè, si no, diu, seria un error assegurar que han tingut una primera reunió que no va anar bé i, en aquest sentit, esperen noves propostes per part del govern, però remarquen l'ambició en habitatge serà el que determinarà el sí o el no. Des del govern en són conscients, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, afirma que les converses es mantenen i esperen, diu, reformular aquest acord.
5: Volen actualitzar i des del govern pensem que podem actualitzar. Són converses que s'estan produint en aquests dies i en aquestes hores. Crec que compartint el fet de que l'habitatge ha de ser una de les principals polítiques estructurals d'aquest govern.
2: I pel que fa als altres grups parlamentaris, els que no són socis d'investidura, tots coincideixen a criticar l'acord entre republicans i el govern, afirmen que es tracta d'un acord mogut per interessos particulars i perjudicial per als catalans.
3: Sí, per unanimitat entre els altres grups parlamentaris, tots critiquen aquest acord i acusen que respon a interessos partidistes. Des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Bagés, assegura que l'acord no té autoestima, diu, i acusa Esquerra de moure's per interessos particulars. Bagés apunta que aquest pacte és a costa de la inestabilitat de Catalunya per cedir, diu, a les concessions del PSC i que no resol el caos de Rodalies, tampoc els problemes d'educació, ni molt menys la defensa del català.
6: El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país. I aquesta inestabilitat del país la veiem traduïda d'una manera objectiva, tinguent els mestres al carrer, tinguent els metges, els usuaris de Rodalies, la gent que ens estimem la llengua.
3: També des de la CUP, el portaveu Xavier Pellicer critica que els republicans siguin capaços d'aprovar un acord que, diuen, no fa avançar Catalunya, sinó només Esquerra Republicana i deixa caure també a certes persones dins Esquerra.
7: Em sembla que és evident que les necessitats del país són unes i que ara mateix Esquerra Republicana s'està posant d'esquena a les necessitats del país i està actuant per altres interessos que no són l'avenç en drets i llibertats en el nostre país. I per nosaltres això és interposar una agenda que no té a veure amb les necessitats del país.
3: D'altra banda, des del Partit Popular Català critiquen aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, a través d'un missatge a les xarxes socials, lamenta que l'acord inclogui, diu, consorcis, empreses mixtes, taules, observatoris i comissions per col·locar els seus afins. Fernández segueix i, fent un joc amb paraules de castellà, defineix els pressupostos com a por supuestos i assegura que no els hi fa vergonya perquè, diu, no en tenen. I igual de contundent s'ha mostrat des de Vox. El portaveu parlamentari Joan Garriga lamenta haver encertat, diu, que després de les eleccions andaluses s'hagi presentat aquest acord. Tot per acontentar, diu, el separatisme, remarca. Garriga ho considera una presa de pèl i un sistema per col·locar gent.
8: Al final és una tomadura de pelo, con más tensiones al separatismo, como decimos, con tiempos totalmente engañosos, con distracciones y con decisiones que no son reales ni nada necesarias.
3: I considera l'acord com una traïció, diu, a tots els treballadors catalans.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: La proposta que el Departament d'Educació farà arribar als sindicats convocants de les vagues de docents s'emmarcaran l'acord ja signat amb Comissions i UGT. Així ho ha avançat la consellera del RAM, Esther Niubó, en una comissió parlamentària.

0: parlamentària. Les organitzacions diuen que, de moment, no han rebut cap document i mantenen l'advertència. Si no els arriba una oferta convincent avui, no assistiran a la reunió convocada demà. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Niubó ha insistit que el departament té la mà estesa per als sindicats impulsors de les mobilitzacions i ha celebrat l'acostament que, segons ella, va suposar la reunió de dijous passat. Ara bé, els ha demanat que siguin realistes i que no facin peticions maximalistes, ha dit. En aquest sentit, ha tornat a defensar el pacte amb Comissions i UGT com el millor que es podia assolir i ha deixat clar que les pròximes propostes estaran dins dels marges d'aquest acord.
2: La que

0: principal és el salari. El pacte suposaria un increment del 30% del complement específic dels docents de cara al 2029, l'equivalent a 200 euros mensuals més, una xifra que els sindicats majoritaris consideren insuficient.
1: Mentrestant, continuen les vagues de mestres i professors. Avui ha estat el torn dels docents del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La jornada ha arrencat amb unes 200 persones tallant la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. El tall ha començat poc abans de les 8 del matí, una hora més tard han obert en sentit Vic i quan faltaven pocs minuts per a les 9 del matí la carretera ja ha quedat totalment reoberta. Anna Torralbo, delegada d'USTEC al Maresme Vallès Oriental.
3: Entre el col·lectiu ja no és esperança, és convicció. Tenen clar que si no hi ha algú satisfactori, això s'allargarà. I això ha sortit a moltes assemblees. Tenim forces, ganes i convicció per seguir, si cal, el curs que ve.
2: Una de les accions principals d'aquesta nova jornada de vaga ha estat una manifestació en la qual han participat mig miler de docents que han fet una caminada entre Granollers i la Roca del Vallès. Vestits amb samarretes grogues, els manifestants han lluït pancartes amb lemes com «Més recursos i menys discursos», «Lluitar també és educar» o «Illa rectifica l'educació pública per illa».
1: Passa un minut de 3:45 de la tarda. És una de les notícies del dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, com a presumpte autor de l'homicidi del seu pare.
2: Segons han confirmat els Mossos, l'empresari ha estat arrestat aquest matí al seu domicili. Després ha estat traslladat a la comissaria de Martorell, on li han pres declaració i d'allà l'han portat als jutjats del mateix municipi on ha passat a disposició de la jutgessa que porta el cas. En un comunicat, la família afirma que Jonathan Andic estava declarant en el marc de les diligències de l'accident del 14 de desembre de 2024, en referència als fets que ara s'investiguen com a homicidi. També han deixat clar que no poden afegir res més perquè hi ha el secret de sumari i han insistit que la seva col·laboració amb la investigació és i serà màxima. Recordem que la mort de l'home més ric de Catalunya es va produir mentre estava sol amb el seu fill a Montserrat. La causa va quedar arxivada el gener del 2025 en no trobar-se indicis del delicte, però es va reobrir al març d'aquell mateix any en haver aparegut noves proves en la recerca. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els fets.
1: En plan econòmic us expliquem que les exportacions catalanes al març creixen un 5,2% i superen els 9.000 milions d'euros. Les importacions, en canvi, es moderen un 1,9% interanual.
2: Les exportacions catalanes van repuntar un 5,2% interanual al mes de març fins a situar-se en els 9.256 milions d'euros, segons les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El principal sector exportador, el dels productes químics, ha caigut un 5,3%, però s'ha vist compensat per l'augment de dos dígits del sector de l'automòbil, amb un 11% més que el març del 2025 i dels béns d'equip, maquinària, serveis, instal·lacions industrials, que han crescut un 14% interanual. Pel que fa a les importacions a Catalunya, han retrocedit un 1,9% respecte un any enrere.
1: També registra bones xifres el tràfic de mercaderies del Port de Barcelona en aquest inici d'any. Frega els 24 milions de tones fins a l'abril, un 5,8% més que l'any anterior.
2: Un augment que respon a diversos factors, per exemple, l'impuls dels líquids a granel, que pugen un 23,7% interanual i superen els 6 milions de tones en els primers mesos de l'any. Els químics i el gas natural, amb pujades del 52 i el 44% respectivament, també expliquen les bones xifres registrades pel port barceloní. Resalta també el tràfic d'automòbils que ha augmentat respecte al 2025 fins a l'abril, tant en importacions com exportacions i trànsits.
1: I un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse, diuen, que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor mediterrani, probablement el 2027.
2: L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació, diu, de certa saturació, que anirà més quan entri en funcionament el tercer fil, amb prioritat pels trens amb viatgers. Amb el corredor mediterrani, la sobreocupació de la via serà insostenible, ja que es preveu un augment dels trens de passatgers i també de mercaderies.
4: I allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però situació de saturació important, doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
2: L'enginyer apunta que les empreses podrien perdre competitivitat i fins i tot marxar de Tarragona perquè no podran arribar les matèries primes ni traslladar les mercaderies. Com a solució, aquest coll d'ampolla proposen fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i llavors aprofitar el traçat d'alta velocitat des del Camp de Tarragona fins a Roda de Barà.

0: Repassem algunes informacions més en format breu. Investigadors de l'Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC i del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat una nova tècnica experimental per combatre el càncer de mama activant el tractament amb llum directament sobre el tumor.
1: Els investigadors han modificat la cloroquina, un fàrmac utilitzat contra la malària i algunes malalties autoimmunitàries perquè es mantingui inactiva fins que s'il·lumina la zona afectada. Això permet que el tractament actuï només dins el tumor i minimitzi els efectes sobre els teixits sans. Els experiments han demostrat que la tècnica és capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals més resistents, relacionades sovint amb la reparació del càncer després dels tractaments convencionals. Els resultats, publicats per la revista ACS Chemical Biology, també s'han validat amb models animals de càncer de mama.
0: Catalunya és un dels territoris europeus amb més suïcidis a les presons, segons l'últim informe del Consell d'Europa. Durant el 2024 es van registrar 11 morts per suïcidi als centres penitenciaris catalans, l'equivalent a gairebé 13 casos per cada 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és d'11.
1: L'informe també alerta que les presons catalanes continuen guanyant població. Actualment hi ha més de 8.650 interns als centres penitenciaris del país, una xifra que ha augmentat per tercer any consecutiu. El Consell d'Europa també destaca l'envelliment dels presos i apunta que 4 de cada 10 interns a Catalunya compleixen condemna per robatoris o furts, molt per sobre de la mitjana europea.
0: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 57 anys per una presumpta agressió a la seva parella i a la seva filla en un domicili d'Empúria Brava.
1: Els fets van passar diumenge al vespre al sector del Montseny. Els agents van rebre l'avís d'una possible situació violenta i en arribar-hi van observar indicis d'agressió i van detenir l'home per un presumpte delicte de violència domèstica. La filla va anar pel seu propi peu al cap i posteriorment va presentar denúncia als Mossos.
0: I els Mossos també investiguen una presumpta agressió amb arma blanca, en aquest cas a Sant Adrià de Besòs, que ha acabat amb un home ferit i un detingut.
1: Els fets van passar diumenge cap a 6:45 del matí al carrer de la Pau de Sant Adrià del Besòs. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, un home hauria agredit un altre amb una arma blanca i va acabar detingut poc després dels fets. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari. Ara els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: Temps ja per l'actualitat esportiva. La repassem amb el Víctor Lozano. Comencem parlant d'aquesta preocupació al Barça femení.
3: I és que Irene Paredes avui no s'ha entrenat amb el grup a 4 dies de la final de la Champions i s'ha limitat a fer treball específic. La central basca és seriós dubte per enfrontar-se dissabte a l'Olímpic de Lió. En canvi, Caroline Graham Hansen ha fet l'entrenament complet amb el grup i estarà disponible. Aquest migdia s'ha fet el Media Day prèvia a la final d'Oslo, en el que Cata Coll ha explicat l'enorme motivació que hi ha ara mateix en l'equip de cara a la gran cita de dissabte.
4: Bé, molt motivat, content, crec que, com dius, arribant d'una forma molt bona i amb ganes de que arribi dissabte. Bueno, no te diré com puc ficar-me al León, perquè si no, revelaria, no? Entonces no puc dir, però sí que aquestes setmanes per estudiar-lo, per saber debilitats seves i a partir d'allà pues fer ritmant. Òbviament sabem de lo que és capaç el León, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
3: Per la seva banda, Clàudia Pina parla de la possibilitat de guanyar la final i sumar els 4 títols d'aquesta temporada.
5: Sí, al final és l'objectiu des de l'inici de la temporada, ganar tots els títols. Estamos a un partido de poder hacerlo, así que muy contentas, felices y ojalá se dé así. Bueno, al final todas las finales de Champions tienen esa cosa especial. Creo que son días totalmente diferentes, que se viven de una manera diferente. Es contra el Olympique de Lyon, el rey de Europa, así que vamos a intentar plantarles cara, obviamente, ir a por el partido y llevarnos esa final.
3: Les de Pere Romeu s'entrenaran demà per última vegada a la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí i dijous al migdia marxaran cap a Oslo. Encara en clau blaugrana, ens quedem amb la felicitat de Hansi Flick després de signar la renovació del seu contracte amb el Barça fins al juny del 2028, amb un any més opcional en funció dels objectius. Flick suma 5 títols en les dues temporades que porta a la banqueta culer amb 116 partits oficials i un balanç de 88 victòries, 10 empats i 18 derrotes. El tècnic alemany expressa la seva felicitat per la renovació i el seu desig de seguir guanyant títols al Barça.
6: Barça is more than a club, you know? And for me,
7: el Barça és més que un club i per a mi és un plaer continuar aquesta aventura. Puc sentir cada dia la passió del club, de l'staff, dels jugadors i també la que tenen els aficionats. I això és fantàstic. Per mi és especial perquè ja hem compartit molts moments fantàstics i encara tinc gana. Vull aconseguir més títols. Gràcies per la confiança. Estic molt feliç per la confiança. Estic molt feliç.
6: I'm really happy about that.
3: Aquesta tarda operen Fermín López a causa d'una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, lesió que es va fer durant el partit contra el Betis. El jugador del Campillo s'estarà uns 2 mesos de baixa, amb la qual cosa es perdrà el Mundial i és possible que també es perdi l'inici de la pretemporada amb el Barça.
0: I el Girona comença la setmana més important.
3: L'equip de Mitchell ha tornat aquest matí als entrenaments i ha començat a preparar el transcendental partit de dissabte contra l'Elx, on els blanquivermells es juguen seguir a primera divisió. Si el guanya, es salvarà. Si l'empata o el perd, baixarà a segona. La bona notícia és que Alejandro Francés, que es va retirar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid en fer-se mal al genoll, no té cap lesió important i estarà en principi disponible per jugar contra l'Elx en un partit on Montilivi serà una autèntica caldera. Prova d'això és que ja s'han exhaurit les entrades i només hi haurà disponibles els seients que alliberin els abonats. En aquest sentit, el Girona ha organitzat una rebuda als jugadors quan arribin a Montilivi en el partit de diumenge. La cita està prevista a les 7 de la tarda, 2 hores abans de l'inici del partit. Més futbol, Rafinha liderarà la selecció del Brasil, que disputarà aquest campionat del món que es disputarà l'estiu als Estats Units, Mèxic i Canadà. El davanter blaugrana s'ha inclòs en la convocatòria que aquesta passada matinada ha facilitat Carlo Ancelotti. En ella també es troben els madridistes Vinícius i Hendrik. Sorprèn la presència de Neymar després de 2 anys absent a la Canarinha. L'ex blaugrana jugarà el seu quart mundial. En canvi, no hi són el central del Girona, Vitor Reis, ni tampoc el davanter del Chelsea pretès pel Barça, Joao Pedro. D'altra banda, i tornant al futbol femení, Marc Ballester ha renovat una temporada més com a entrenador del Badalona Woman. El tècnic va assumir el càrrec de forma interina el passat mes de novembre, substituint Anna Junyent, però els bons resultats li han permès seguir dirigint l'equip badaloní. I l'empresari Enrique Riquelme ha explicat que ja disposa de l'aval necessari per presentar-se a les eleccions a la presidència del Real Madrid i que la decisió definitiva la prendrà en els pròxims dies.
8: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años. Así que muchas gracias a todos, el interés, y espero daros noticias en los próximos días, de verdad.
9: ¿Pero tiene el aval?
10: ¿Tiene el aval?
8: Sí, por supuesto, si no, ¿sí? No estaríamos hablando,
9: o sea, de esto. ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
8: En los próximos días podremos decir algo más.
3: Notícia d'última hora, convocatòria de la selecció de Portugal pel Mundial, amb la presència d'un blaugrana, Joao Cancelo, que per tant jugarà aquest Mundial amb el combinat lus. D'altra banda, l'Arsenal pot proclamar-se avui campió de la Premier. Els Gunners es van imposar al Burnley per 1-0 a l'Emirates. Si el Manchester City empata o perd aquest vespre al camp del Bournemouth, l'equip d'Arteta serà campió 22 anys després de l'últim títol.
0: Gràcies, Víctor. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bones notícies per la literatura catalana, perquè serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí 2027.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que aquesta notícia suposa la internacionalització i el reconeixement de la literatura catalana. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha concretat el paper que tindrà Catalunya al Saló.
11: La presència amb un gran estand de 150 metres quadrats, amb la participació d'entre 15 i 20 autors, la participació a l'espai professional de la Fira per a la compra-vendre de drets, i en activitats culturals complementàries a tota la ciutat de Turí, vinculades a la cultura en general.
1: Recordem que Catalunya ja va ser convidada d'honor a aquesta fira l'any 2002, on es van desplaçar una vintena d'autors.
0: El CaixaForum Barcelona presenta una nova exposició que posa el focus en el desenfocament de Monet com a element central. Es podrà visitar a partir d'aquest dijous i fins al 27 de setembre.
1: L'exposició, titulada Desenfocat, una altra visió de l'art, explora la influència del pintor francès Claude Monet en generacions posteriors d'artistes. La mostra reuneix 77 obres de 58 creadors i pren com a punt de partida la seva famosa sèrie dels nanúfers, amb la qual Monet va introduir el desenfocament com un recurs clau en l'art modern.
0: I del museu passem al teatre. L'obra Contra Antígona, de la dramaturga Andrea Jiménez, arriba al Teatre Lliure i es presenta com una peça que vol desmuntar el relat dels herois i les heroïnes.
12: Desfer el relat dels herois i les heroïnes com a solució als nostres problemes. I vol reivindicar el lloc de la conversa col·lectiva i el paper de la comunitat, així com la valentia d'existir dins de relats més complexos que són sempre molt més incòmodos.
0: La producció es podrà veure a partir d'aquesta setmana i fins al 21 de juny a l'escenari de la Fabià Puigcerver. Nosaltres ho deixem aquí, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Por fin, con Cantizano.
1: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
4: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
4: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
5: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
6: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
7: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
8: Molt bona tarda. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, ha sortit en llibertat del jutjat de Martorell poc abans de les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la justícia li havia imposat per eludir la presó. La magistrada, que li atribueix un presumpte delicte d'homicidi, també ha dictat contra ell mesures cautelars, compareixences setmanals al jutjat, retirada del passaport i prohibició de sortir d'Espanya. Els Mossos d'Esquadra han detingut el primogènit d'Isaac Andic aquest matí a casa seva, l'han dut a la comissaria de Martorell i d'allà, com dèiem, als jutjats, on ha respost a preguntes del seu advocat. Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva exparella de 33 a ganivetades en ple carrer a Figueres. Els fets han passat aquesta tarda a la plaça Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres ja ha anunciat que convocarà un minut de silenci demà per condemnar els fets. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu, inclòs el pacte signat amb Comissions i UGT, millorar alguns complements salarials i més de 2.000 efectius més per al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, espera arribar a un acord demà.
9: Hem fet arribar una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i, per tant, pensem i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió que finalment acaben patint els centres educatius, els seus equips directius, els claustres, les famílies i sobretot que no posin en qüestió el dret a l'educació dels infants i joves.
8: Ustec, el principal sindicat educatiu, ha assegurat que està estudiant la proposta. La reunió està convocada per demà, com dèiem, a la tarda, al Departament d'Educació. Deixem aquí més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
7: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda, es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les pedres que parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I La Camarata, d'Eduard Toldrà, actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà, amb entrades a 17.

0: Avui hem viscut una fotografia que s'ha fet esperar i molt, la del líder d'Esquerra Oriol Junqueras i el president de la Generalitat Salvador Illa signant un acord pels pressupostos. Un pacte que traspassa, però, els límits de la nostra comunitat autònoma perquè, en gran mesura, depèn del govern del PSOE amb qüestions com el desplegament del nou finançament autonòmic, la gestió de la recaptació de l'IRPF o un nou model de governança per a l'aeroport del Prat.
1: El que és evident és que estem davant d'una nova oportunitat. I que aquesta nova oportunitat, com sempre hem dit, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
2: Nosaltres el que volem treballar és perquè aquest element de la possible delegació de diferents gestió d'impostos aparegui, que és el que hem acordat aquí. Per tant, de moment a la bilateral no té per què aparèixer això.
0: Demà es produirà, com deia ara a Madrid, una reunió bilateral per ratificar aquests acords, però el sí d'Esquerra no és suficient. Els altres socis d'investidura, els comuns, demanen que no se'ls demani celeritat.
3: El que a nosaltres ara ningú ens pot demanar que tanquem una ampliació, perquè és necessària aquesta ampliació, del pressupost a correcuita, perquè ara tenen presses quan ens han estat portant fins aquí, quan nosaltres teníem un acord de fa no setmanes, mesos.
0: La líder de la formació, Jéssica Albiach, també ha deixat clar que l'ambició en habitatge serà el que determinarà el sí o el no.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimarts, dia 19 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: També en matèria pressupostària, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'han reunit aquesta tarda amb sindicats i patronals per abordar els acords que es tractaran demà a Madrid. En parlarem amb UGT i amb PIMEC en uns minuts, però què diuen de tot plegat des de l'oposició?
1: Doncs acusen Esquerra i PSC de moure's només per interessos partidistes. Declaracions de Salvador Vergés, de Junts, i de Xavier Pellicer, de la CUP.
2: És una evidència de país que Catalunya no funciona.

0: funciona sota el govern Illa i molt menys funcionarà amb aquest acord de pressupostos que avui doncs, han rubricat.
1: Em sembla que és evident que les necessitats del país són unes i que ara mateix Esquerra Republicana s'està posant d'esquena a les necessitats del país i està actuant per altres interessos que no són l'avenç en drets i llibertats en el nostre país.
2: I de la seva banda i des de les xarxes socials, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que la creació de consorcis, empreses mixtes i comissions només demostra la voluntat de col·locar els seus afins.
3: El Departament d'Educació llança una pilota a la taulada dels sindicats majoritaris per negociar un nou acord a la reunió de demà.
2: En la proposta d'educació proposen concentrar l'increment salarial en 3 anys i no pas en 4, com estava pactat amb Comissions Obreres i UGT. Això suposa uns 3.000 euros anuals. També millores en els complements en totes les tutories i la figura del coautor, del cotutor, i més places d'efectius. La consellera d'Educació, Esther Niubó, espera arribar a un acord.
4: Ens hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i, per tant, pensem i desitgem que puguem podem reconduir aquesta situació de tensió que finalment doncs, acaben patint els centres educatius, els seus equips directius, els claustres, les famílies i, sobretot, doncs, que no posin en qüestió el dret a l'educació dels infants i joves.
2: De la seva banda, els sindicats es mostren prudents i consideren insuficients aquests canvis.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros i evitar entrar així a la presó.
2: El Tribunal d'Instància de Martorell atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare al desembre del 2024, mentre tots dos sols feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill d'Andic aquest matí i només ha respost a preguntes del seu advocat. De la seva banda, la família ha remarcat que la col·laboració ha estat i serà màxima en el marc d'aquestes diligències.
3: Hem de lamentar el tercer feminicidi de l'any a Catalunya.
2: Sí, avui un home de 48 anys ha apunyalat i matat la seva exparella a plena llum del dia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
5: Condemnar aquest crim masclista i sobretot com a alcalde el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que hi ha incidents com aquest, que episodis com aquest, que xàcares com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
2: L'Ajuntament de Figueres celebrarà demà un minut de silenci.
3: Avui s'ha donat a conèixer els guardonats a la segona edició dels Premis Luz Verde, que entrega Onda Cero i WWF, i que reconeix 6 iniciatives en matèria de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.
2: L'entrega s'està fent a aquesta hora al Real Jardí Botànic de Madrid i els guardons han destacat projectes innovadors en àmbits com la gestió forestal, la conservació dels rius, l'eficiència energètica i la mobilització ciutadana amb propostes replicables i de l'impacte social. L'esdeveniment ha reunit representants institucionals i experts mediambientals, consolidant aquests premis com una plataforma de referència per impulsar la transició ecològica a Espanya.
3: A la segona hora del programa parlarem d'un tema no gaire habitual a la brúixola, la importància de l'educació canina i la responsabilitat que comporta tenir un gos.
2: I en parlarem amb els que en saben, amb els educadors canins Alba Fernández i Víctor Padilla, aprofitant que han publicat el seu segon llibre sobre aquesta matèria, Tu perro habla, aprende a entenderlo. Amb ells aprendrem això mateix, entendre el nostre gos per saber per què es comporta de tal manera. Només així el podrem educar.
3: I acabarem, com és habitual, traient el cap per la finestra al món, que avui ens situa a Pequín.
2: On fa pocs dies es va celebrar la bilateral entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el de la Xina, Xi Jinping. Gairebé una dècada feia que no es produïa una trobada d'aquest tipus. Amb el Javier Borràs, investigador del CIDOB, parlarem sobre la transcendència de la cimera, que ja els avancem que va més enllà dels acords assolits.
3: El titular d'Esports amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Carlos Alcaraz no jugarà a Wimbledon encara. Està lesionat del canell de la mà dreta, que el va obligar a retirar-se de Godó i no estarà ni a Roland Garros ni a Wimbledon. En futbol, tot fa indicar que el Barça tornarà a la famosa regla 1-1 aquest mercat de fitxatges. Amb la marxa de Lewandowski i el nou Camp Nou, tot apunta que el club blaugrana tindrà més marge per fitxar. I torna la selecció catalana de bàsquet, que s'enfrontarà a un amistós a la Gran Bretanya a Manresa el 28 de juny.
3: Ara entrarem en matèria. Tenim moltes i moltes qüestions que ens acompanyaran fins a 8:45 del vespre, però abans d'això volem conèixer la previsió del temps per demà i ho fem amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Demà a Catalunya serà un dia càlid i de primavera. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però destaquem durant el matí núvols baixos amb boires a zones del litoral i a la tarda possibles núvols d'evolució al Pirineu amb ruixats i tempestes de forma feble.

0: i aïllada. Les temperatures màximes marcaran 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Pujaran les temperatures nocturnes amb mínimes de 16 graus a Barcelona i 14 a Tarragona. Bufarà vent fluix de component nord amb més d'intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 8 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Dani Sánchez.

0: El pacte pels pressupostos entre el govern català i Esquerra també recupera alguns punts clau de l'acord d'investidura de Salvador Illa, entre ells el desplegament del nou finançament autonòmic, la gestió de la recaptació de l'IRPF o un nou model de governança per a l'aeroport del Prat. Ara bé, són qüestions totes elles que continuen depenent en bona mesura de la voluntat del govern espanyol. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, les dues parts s'han compromès a prioritzar la tramitació del nou finançament autonòmic al Congrés per tal que sigui vigent l'any vinent i que aquest inclogui la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. De fet, aquesta entesa entre el PSOE i Esquerra va permetre obrir al gener unes negociacions que s'han allargat durant mesos. Ara bé, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reconeix que el govern no està preparat per fer-ho, però per anar caminant cap a aquesta fita, l'acord de pressupostos contempla una inversió de 520 milions d'euros fins al 2029 per muscular l'Agència Tributària de Catalunya.
2: Però insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem ser a l'IRPF, perquè no estem preparats. Doncs no hem preparat aquest instrument, no des de l'any 24, des de fa molts anys. I, per tant, ara estem fent-ho, és veritat, amb tota l'energia i la intensitat que podem, però les coses necessiten el seu temps. Ara, si hi ha un canvi legislatiu perquè nosaltres gestionem l'IRPF, ho farem. Ara ho hem de fer bé.
1: De la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha rebaixat les seves exigències per no allargar l'aprovació dels pressupostos catalans. I és que en aquest cas, per exemple, la tramitació al Congrés arribarà durant el segon trimestre de l'any i encara no té els suports garantits. Tampoc el de Junts, a qui Junqueras pressiona perquè els facin costat a Madrid.
3: Però no som responsables del que voten. Farem tot el possible per convèncer-los. I atès que el que proposem és bo pel país, esperem que el conjunt dels agents econòmics i socials i de les entitats d'aquest país i tothom ens ajudi a convèncer a tothom que és imprescindible per aprovar-ho.
1: Per donar el sí al govern d'Illa, aquests compromisos verbals se sumen a d'altres com la creació de la societat mixta d'inversions, que l'Estat pagui la construcció de la línia orbital ferroviària o els canvis de direcció en el Consorci de la Zona Franca, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona adquirint un pes major que el de l'Estat. Totes tres tenen, teòricament, l'aval de la Moncloa, ja que formen part de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que es reunirà demà a Madrid.
0: Gràcies, Ricard. Totes aquestes sessions del PSOE i Esquerra han facilitat el sí dels republicans als pressupostos que l'han signat aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras. La seva encaixada de mans es tradueix en la millora de serveis públics que han de millorar la vida dels catalans a curt termini, entre d'altres, destaca la partida de 310 milions d'euros en matèria d'habitatge, climatització de les aules o el reforç del català, Joan.
4: Sí, les dues parts han pactat 160 milions d'euros per impulsar la rehabilitació d'habitatges, que es complementarà amb una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions d'euros anuals. En matèria d'educació, els comptes inclouen invertir 100 milions per la climatització de les escoles durant aquest curs i el vinent també. I finalment, l'altra gran injecció de recursos econòmics és per al reforç del català a les xarxes socials. 50 milions d'euros en un programa de 3 anys. A més, els comptes incorporen 250 milions per eixugar el dèficit del finançament sanitari i reforcen el compromís per traspassar el servei de Rodalies, entre altres compromisos.
0: Això pel que fa a l'acord entre govern i Esquerra i les valoracions dels dos actors, però encara queda la tercera pota de l'acord, imprescindible perquè els pressupostos vegin la llum. Estem parlant dels comuns. Aquests fa setmanes que havien arribat a un acord amb el govern, que ara ja ha quedat però caducat. La formació demana paciència i reformular també les seves peticions per tenir més ambició en matèria d'habitatge.
4: Exacte, els comuns celebren que Esquerra i Govern hagin fet aquest pas endavant per arribar a un acord, però demanen prudència davant l'estat d'alegria de les dues parts perquè afirmen ells també han de donar el vistiplau. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, crida la calma i demana que no se'ls posi pressa per l'aprovació dels pressupostos. Reclama que ara els

0: que reprogramar certs aspectes com les partides d'habitatge, per exemple, i també d'educació, sobretot amb una ambició major.
1: El que a nosaltres ara ningú ens pot demanar que tanquem una ampliació, perquè és necessària aquesta ampliació, del pressupost a correcuita, perquè ara tenen presses quan ens han estat portant fins aquí, quan nosaltres teníem un acord de fa no setmanes, mesos.
0: I reiteren la necessitat d'ampliar l'acord que tenen amb ells perquè, si no, diu, seria un error. Assegura que han tingut una primera reunió que no va anar gaire bé i en aquest sentit esperen noves propostes per part del govern, però remarquen l'ambició en habitatge serà la que determinarà el sí o el no. Des del govern en són conscients. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, afirma que les converses es mantenen i esperen reformular l'acord.
2: Volen actualitzar i des del govern pensem que podem actualitzar. Són converses que s'estan produint en aquests dies i en aquestes hores. Crec que compartint el fet de que l'habitatge ha de ser una de les principals polítiques estructurals d'aquest govern.
3: I pel que fa als altres grups parlamentaris, els que no són socis d'investidura, tots coincideixen a criticar l'acord entre republicans i el govern. Afirmen que es tracta d'un pacte mogut per interessos particulars i perjudicial, diuen també pels catalans. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
4: Sí, bona tarda. Unanimitat entre els altres grups parlamentaris. Tots critiquen l'acord i acusen que respon a interessos partidistes. Des de Junts per Catalunya, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, assegura que l'acord no té autoestima, diu, i acusa Esquerra de moure per interessos particulars. Vergés apunta que aquest pacte és a costa de la inestabilitat de Catalunya per cedir, diu, a les concessions del PSC i que no resol ni el caos de Rodalies, ni els problemes d'educació, ni tampoc defensa el català.
5: El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país. I aquesta inestabilitat del país la veiem traduïda d'una manera objectiva, tinguent els mestres al carrer, tinguent els metges, els usuaris de Rodalies, la gent que ens estimem la llengua.
4: També des de la CUP, el portaveu Xavier Pellicer critica que els republicans siguin capaços d'aprovar un acord que diuen no fa avançar Catalunya, sinó només Esquerra, i deixa caure a certes persones dins d'Esquerra.
6: Ens sembla que és evident que les necessitats del país són unes i que ara mateix Esquerra Republicana s'està posant d'esquena a les necessitats del país i està actuant per altres interessos que no són l'avenç en drets i llibertats en el nostre país. I per nosaltres això és interposar una agenda que no té a veure amb les necessitats del país.
4: D'altra banda, des del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, a través d'un missatge a les xarxes socials, lamenta que l'acord inclogui, diu, consorcis, empreses mixtes, observatoris i comissions per col·locar els seus afins. Fernández segueix i, fent un joc de paraules en castellà, defineix els pressupostos com a por supuestos. I igual de contundent s'ha mostrat Vox. El portaveu parlamentari, Joan Garriga, lamenta haver encertat, diu, que després de les eleccions andaluses s'hagi presentat aquest acord, tot per acontentar el separatisme, remarca. Garriga ho considera una presa de pèl i un sistema per a col·locar gent.
7: Al final és una tomadura de pelo, con más tensiones al separatismo, como decimos, con tiempos totalmente engañosos, con distracciones y con decisiones que no son reales ni nada necesarias.
4: I considera l'acord com una traïció a tots els treballadors catalans.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Quan passen 17 minuts de les 7 de la tarda, ja ha acabat la reunió que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han mantingut amb sindicats, patronals i entitats municipalistes per abordar els pactes que es tancaran a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de demà a Madrid. Per tant, ara en volem parlar amb els implicats en aquesta reunió. Comencem saludant a Òscar Riu, secretari de Política Sindical d'UGT. Senyor Riu, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Quin balanç fan d'aquesta trobada que han mantingut aquesta tarda amb la consellera i el conseller de la Presidència?
9: Bueno, una trobada positiva en la qual se'ns ha informat de la situació i dels temes que es portaran a aquesta comissió bilateral, en la qual doncs es crearà aquest consorci d'inversions, no? En el qual doncs dintre d'aquest consorci d'inversions es crearà un consell assessor en el qual els agents socials hi participarem, la modificació també del consorci de la zona franca, no? I d'altres acords econòmics en l'àmbit doncs de la funció pública i d'altres àmbits que creiem que són beneficiosos. I també hem parlat de la situació dels pressupostos, uns pressupostos que nosaltres creiem que quan abans s'aprovin millor, no? Si s'haguessin aprovat al desembre, millor que ara, no?
3: Com valoren els nous

0: Us esculls dels republicans per arribar a aquest pacte. Parlem de finançament autonòmic, gestió de la recaptació d'IRPF, un nou model de governança per l'aeroport del Prat, que eren pactes que ja tenien per la investidura de Salvador Illa. Com valoren com ha anat aquest pacte ara?
1: Sempre que s'arriba a un acord per nosaltres és positiu, i sempre que s'arriba a un acord que contempla algunes de les reclamacions que nosaltres havíem fet, no? Nosaltres creiem, doncs, que el Pacte Nacional d'Indústria, per exemple, tenia que tenir una inversió molt més gran, i arribaran uns 4.000 i escaig milions d'euros, no? I arribem als 5.000 milions, no? Per tant, per nosaltres és molt important el reforçament de la política industrial del nostre país, que ens ha de portar a crear llocs de treball amb unes bones condicions laborals, i sobretot en el moment que estem veient d'afectació d'expedients de regulació i d'altres canvis que es produeixen a les nostres empreses. El reforçament dels serveis socials, el reforçament del sistema sanitari, la millora del transport públic, encara que sigui, doncs, amb aquesta línia orbital que arribarà d'aquí uns quants anys. Per tant, nosaltres creiem que tots aquests acords que augmenten, doncs, les polítiques socials i les polítiques laborals, hem de tenir en compte que aquest acord també contempla la contractació de 40 sotsinspectors de treball i de 20 inspectors de treball, inspectors i inspectores, i això també ens ajudarà a millorar les condicions laborals i atacar una de les xacres que tenim al nostre país, no? Que és la precarietat laboral i els accidents laborals que tenim al nostre país, que cada vegada són més, no? Per tant, valorem de forma positiva aquesta millora que s'ha fet dels pressupostos del mes de desembre, perquè contemplen moltes de les qüestions que nosaltres ja havíem contemplat en l'acord que vam obtenir, que vam tenir amb el govern per uns pressupostos, no? Fa uns mesos vam arribar a un acord amb el govern de la Generalitat, doncs, amb l'àmbit dels agents socials, patronals i sindicats, doncs, del que creiem que havien de contemplar aquests pressupostos. La primera proposta, alguna d'aquestes coses no hi eren, amb aquesta segona proposta hi són, i per tant, doncs, ens felicitem perquè s'han tingut en compte.
0: Clar, una de les qüestions que vostè ara anomenava i per la que també li volia preguntar és per aquesta creació de la línia orbital ferroviària, que, com deia, celebren, però clar, estem parlant d'un projecte que surt del calaix després de molts anys, però que també tardarà en executar-se.
1: Aquestes infraestructures triguen molts anys, no? L'eix transversal també va trigar molts anys. L'eix transversal, per exemple, és un projecte de la República, no? I es va acabar fent, doncs, es va acabar desdoblant durant el govern tripartit, no? I es va començar amb el govern Pujol, no? Per tant, són infraestructures de país, són infraestructures que allarguen la vista i que nosaltres creiem que són necessàries, com d'altres infraestructures que necessita el nostre país, no? També aquest consorci d'inversions, en el qual, doncs, nosaltres participarem d'aquest Consell Assessor, ha de comportar que s'executi aquell pressupost que moltes vegades, doncs, l'Estat compromet i mai arriba a executar-se, no? Per tant, també estarem atents a com s'executa aquesta obra i com s'executen, doncs, les inversions a l'Estat, no? Hem de tenir una mirada llarga. Aquesta és una proposta que feia molts anys que se'n parlava. Ara es tira endavant, nosaltres perseguirem que aquesta infraestructura es tiri endavant, perquè creiem que millora la mobilitat i trenca aquesta visió que moltes vegades critiquem de Madrid i que no ens atrevim a criticar de Barcelona, no? Aquesta concentració de la mobilitat i de molts aspectes a la gran Barcelona, no? L'àrea metropolitana és molt potent en quant a creació d'ocupació, i hem de tenir facilitat per moure'ns entre el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Penedès, el Garraf, no? Perquè hem de crear ocupació, i ocupació de qualitat, i la gent s'ha de poder moure per anar a treballar, però també per viure, no? I ara és una problemàtica que sempre hagis de baixar a Barcelona. Aquest nucli central de Barcelona a vegades va en contra de la resta del país, i hem de pensar també en el rere país.
0: En els acords aquests que m'ha esmentat, més enllà d'aquests, també s'hi sumen 310 milions d'euros en matèria d'habitatge, reforç del català, climatització a les aules. Estem en un context educatiu complicat. Què creuen que s'hauria de fer amb aquests pressupostos en matèria educativa?
1: Doncs, primer complir l'acord que hem tingut a UGT i Comissions en l'àmbit educatiu i tot el reforçament que es faci doncs, de les instal·lacions dels nostres col·legis, de l'àmbit també de la reforç de les polítiques en l'àmbit de la salut, de les polítiques socials, per nosaltres estarà molt ben vist i sempre treballem. Per això nosaltres sempre proposem i normalment el govern per nosaltres sempre es queda curt, no? Tenim moltes mancances en l'àmbit social, tenim moltes mancances d'atenció de la nostra gent gran, tenim moltes mancances amb el sistema educatiu i és el que volem amb aquest acord que vam arribar doncs, a UGT i Comissions amb l'àmbit educatiu, solucionar les mancances que té el nostre sistema educatiu. Per tant, si es milloren també els col·legis on van els nostres fills per fer front, per exemple, al canvi climàtic, s'han de millorar les instal·lacions perquè els alumnes i els mestres que desenvolupen la seva tasca doncs, tinguin unes bones condicions, perquè no només és l'ensenyament, també és les instal·lacions on es dona aquesta educació, doncs per nosaltres és positiu.
0: Ja per acabar, també ara que parlàvem en matèria d'educació, aquesta tarda sembla que han millorat la proposta per evitar les aturades dels sindicats majoritaris fins a final de curs. Quina valoració en fan?
1: Bueno, nosaltres es vam arribar a un acord, tot el que sigui avançar amb l'aplicació d'aquest acord és positiu. Nosaltres creiem que és un gran acord, que és un acord històric i que, per tant, ens sembla perfecte doncs, si hi ha sindicats que es volen sumar en aquest acord, no?
0: Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT, moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la mutua.
4: ¿Contento?
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en mutua.es.
6: Tu verano realidad con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travel Plan con la confianza de

0: En 5 minuts arribem a 8:15 del vespre. Dèiem que abordaríem aquesta qüestió amb sindicats. Ja ho hem fet amb UGT i estem esperant poder parlar amb patronal perquè, com dèiem, és una reunió ben fresca que ha tingut lloc aquesta tarda, que ha acabat fa pocs minuts. Intentarem parlar amb Josep Ginesta, el secretari general de PIMEC, però repassem altres informacions que ens porten a tornar a parlar d'educació, perquè el departament ha enviat una proposta als sindicats majoritaris amb algunes millores per tractar de cara a la reunió de demà. Educació planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat i millorar també alguns complements salarials. Més detalls amb el Ferran Cuixart.
1: La conselleria envia una proposta amb certes millores respecte a l'acord arribat amb Comissions Obreres i UGT. El departament proposa concentrar en 3 anys l'increment retributiu. El pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, uns 3.000 euros bruts anuals més al 2029. Ara, Educació busca arribar a aquest objectiu un any abans. Pel que fa als complements, s'inclou la millora dels de tutoria i de tutoria en centres de màxima complexitat. Alhora també el reconeixement retributiu de la figura del cotutor. I en l'àmbit dels efectius, 1.348 serien per la inclusiva, 708 per a reforç de la plantilla i 349 per a personal d'administració. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que esperar arribar a un acord.
2: Ens hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i, per tant, pensem i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió que finalment doncs, acaben patint els centres educatius, els seus equips directius, els claustres, les famílies i sobretot doncs, que no posin en qüestió el dret a l'educació dels infants i joves.
1: Pel que fa als sindicats, es mostren prudents, USTEC encara ha d'estudiar a fons aquestes mesures, mentre que la CGT ja la considera insuficient. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
3: Malgrat que la proposta que ens ha fet arribar al departament supera l'acord signat amb Comissions UGT, encara ens és insuficient per fer front a l'emergència educativa. Tot i així, la CGT assistirem a la mesa de demà per responsabilitat social i per continuar negociant l'acord.
1: Tot i això, els sindicats remarquen que assistiran a la reunió de demà a la tarda, però insisteixen que amb ambició i amb les idees molt clares. Van amb voluntat de buscar acords, però amb garanties, i si no les tenen, les mobilitzacions seguiran.
0: Gràcies, Ferran. Mentrestant, continuen les vagues de mestres i professors.

0: Sos, avui ha estat el torn dels docents del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, Joan.
1: La jornada ha arrencat amb unes 200 persones tallant la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. El tall ha començat poc abans de les 8 del matí. Una hora més tard han obert en sentit Vic i quan faltaven pocs minuts per les 9, la carretera ja ha quedat totalment reoberta. Anna Torralbo, delegada d'USTEC, al Maresme Vallès Oriental.
2: Entre el col·lectiu ja no és esperança, és convicció. Tenen clar que si no hi ha algú satisfactori, això s'allargarà. I això ha sortit a moltes assemblees. Tenim forces, ganes i convicció per seguir, si cal, el curs que ve.
1: I una de les accions principals d'aquesta nova jornada de vaga ha estat una manifestació en la qual han participat mig miler de docents que han fet una caminada entre Granollers i la Roca del Vallès. Vestits amb samarretes grogues, els manifestants han lluït pancartes amb lemes com més recursos i menys discursos, lluitar també és educar o Illa rectifica, l'educació pública per Illa.
0: Ho dèiem en titulars, un home ha matat a ganivetades la seva exparella a Figueres. La policia l'ha pogut detenir al mateix lloc dels fets.
1: Es tracta d'un home de 48 anys que aquest migdia ha apunyalat la seva exparella a la plaça Terradelles. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc, així com efectius del SEM, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons apunten les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i ja el van detenir ahir per trencar-la. Una consecució de fets que l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha admès que no s'hauria d'haver produït.
3: És una lliçó de la qual crec que haurem d'aprendre. Ojalà no haguéssim d'aprendre perquè no hauríem d'haver de lamentar la pèrdua d'una vida humana, però sí, alguna cosa segurament ha fallat.
1: Masquef ha lamentat la mort i ha enviat escalfa a la família i també ha criticat que hagin circulat imatges de diversos vídeos enregistrats després del fet i ha demanat una mica d'humanitat. D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres ha convocat un minut de silenci dimecres per condemnar els fets.
0: I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha sortit en llibertat del jutjat de Martorell després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa li havia imposat per eludir la presó.
1: Sí, la jutgessa del Tribunal d'Instància de Martorell li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre del 2024, mentre els dos sols feien una excursió per Montserrat. Aquest mateix matí els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, l'han dut a la comissaria de Martorell i d'allà han manillat els jutjats. Pocs minuts després de que la jutgessa dictaminés la presó eludible sota fiança d'1 milió d'euros, Andic ha dipositat la fiança i ha marxat dins d'un cotxe.
4: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
6: Con un tratamiento integral de la mano de un equipo de profesionales que te acompaña. Con un plan adaptado a ti, a tu ritmo, a tu vida.
5: Tratamiento integral de salud mental y adicciones de Proyecto Hombre.

0: de 7:45 del vespre. Fem un cop d'ull a les informacions econòmiques que ens deixa la jornada d'avui. Les exportacions catalanes al mes de març creixen un 5,2% i superen els 9.000 milions d'euros. Les importacions, en canvi, es moderen un 1,9% interanual.
1: Les exportacions catalanes van repuntar un 5,2% interanual al mes de març, fins a situar-se en els més de 9.000 milions d'euros, segons les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El principal sector exportador, el dels productes químics, ha caigut un 5,3%, però s'ha vist compensat per l'augment de dos dígits del sector de l'automòbil, amb un 11% més que el març del 2025, i dels béns d'equip també, maquinària, serveis i instal·lacions industrials, que ha crescut un 14% interanual. Pel que fa a les importacions a Catalunya, han retrocedit, com deies, un 1,9% respecte a un any enrere.
0: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse, diu, que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor mediterrani, probablement l'any 2027.
1: L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de certa saturació que anirà a més quan entri en funcionament el tercer fil, en prioritat pels trens amb viatgers. Amb el corredor mediterrani, la sobreocupació de la via serà insostenible, ja que es preveu un augment dels trens de passatgers i els de mercaderies.
2: I allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però la situació de saturació important, doncs ja s'ha...

0: ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
1: L'enginyer apunta que les empreses podrien perdre competitivitat i fins i tot marxar de Tarragona perquè no podran arribar a les matèries primeres ni traslladar les mercaderies. Com a solució a aquest coll d'ampolla, proposen fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i llavors aprofitar el traçat de l'alta velocitat des de Camp de Tarragona fins a Roda de Barà.
2: Una freda i una de calenta pel que fa a les mercaderies, perquè registren bones xifres en el cas del port de Barcelona, en aquest inici d'any. Frega els 24 milions de tones fins a l'abril. Això és un 5,8% més que l'any anterior.
1: Un augment que respon a diversos factors. Per exemple, a l'impuls dels líquids a granel, que pugen un 23,7% interanual i superen els 6 milions de tones els primers mesos de l'any. Els químics i el gas natural, amb pujades del 52 i el 44% respectivament, també expliquen les bones xifres registrades pel port barceloní. Ressalta també el tràfic d'automòbils, que ha augmentat respecte al 2025 fins a l'abril, tant en importacions com exportacions i trànsits.

0: Onda Cero i WWF han celebrat la segona edició dels Premis Luz Verde, una iniciativa que reconeix projectes compromesos amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic al nostre país. El Real Jardí Botànic CSIS ha estat l'escenari d'aquesta trobada que ha reunit autoritats, experts i representants de les iniciatives premiades. Dos dels premis ja s'han donat a conèixer aquesta tarda. Un esment especial l'ha recaigut sobre l'Ajuntament de la Garda amb el projecte Adapta-te, i el que fan és intentar treballar per fer front als incendis. I el Premi Luz Verde Aigua, perquè hi ha tres categories diferents, ha estat per AMS Ríos, amb vida per Adopta un riu Palància, que té com a objectiu millorar la conservació d'ecosistemes hídrics. El que volem és conèixer més detalls de la resta de premiats, i ho farem amb la Sara Iturbide. Sara, cuéntanos, què tal? Bona tarda.
1: Tras conocer la mención especial Luz Verde al Ayuntamiento de Legarda por el proyecto Adáptate y el premio Luz Verde Agua para AIMS Ríos con Vida por Adopta un río Palancia, hemos seguido conociendo premios. En la categoría Luz Verde Tierra, el premio ha recaído en la Fundación Cataluña La Pedrera por su proyecto Bioeconomía Forestal en los Pirineos, Bio4Piri, que apuesta por la gestión forestal sostenible para reducir el riesgo de incendios y el problema demográfico, como explicaba Miquel Rafa, director de Sostenibilidad y Territorio.
2: Son en realidad dos caras de la misma moneda, porque cuando hay despoblamiento, pues el bosque recupera mucho terreno y esto hace que sea pues cada vez más una masa continua, que es el que genera estos grandes incendios.
1: La categoría Luz Verde Aire ha contado con tres ganadores ex aequo: Bodega Bosque de Matasnos por su modelo de bodega autosuficiente, Red Alimenta por su iniciativa comunitaria para combatir el desperdicio alimentario y Red de Vencejos de Toledo por su labor de conservación de esta especie.
0: Doncs ara sí, quan passen 6 minuts de 8:15 del vespre, podem tornar a parlar de pressupostos, i per fer-ho podem saludar Josep Ginesta, secretari general de Pimec. Senyor Ginesta, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A veure, amb quines sensacions han sortit les patronals d'aquest acord que els ha presentat el govern?
3: Home, doncs la sensació és positiva. Sempre és bo que hi hagin pressupostos en un país, a qualsevol país, perquè significa que es poden impulsar polítiques públiques, i especialment en el nostre, no? Amb uns dèficits tan rellevants i que, a més, doncs, portàvem amb pressupostos prorrogats des del 2023, no?
0: Uh-huh. Amb l'increment dels costos dels carburants arran de la guerra a l'Orient Mitjà, també l'augment de l'IPC, creuen que s'hauria d'haver actualitzat aquest acord després del que vostès ja van rubricar a principis d'any?
3: Home, de fet, hi ha alguns acords que estan estructurats de forma més general en el conjunt de mesures que vam acordar el mes de gener, que ara els podrem reorientar, no? Perquè són acords que parlen de l'impuls del Pacte Nacional per la Indústria, parlen de l'impuls de polítiques públiques per intentar, doncs, això, promoure l'activitat econòmica al nostre país, que, diríem, tenen el titular, però falta que els despleguem, no?

0: I justament les últimes setmanes i d'ençà del conflicte Orient Mitjà hem estat treballant amb el govern intensament amb de quina manera podíem doncs, una mica orientar les coses que ja teníem acordades a la nova realitat que també li diré, estem massa acostumats en la postpandèmia que les realitats ens canvien de manera molt ràpida i molt ràpidament, no?
1: Des de Foment han demanat que aquest pacte no incrementi la pressió fiscal. Ho veuen de la mateixa manera des de PIMEC?
0: Home, des de PIMEC el que sí que som conscients és que la realitat de l'art parlamentari en aquest moment fa que sigui difícil, però que no renunciem a una qüestió tan rellevant com és la de demanar una millora de la fiscalitat de les empreses i també de les persones treballadores, no? I nosaltres el que sí que fem, a més, és posar un accent específic, no? Que és millorar la fiscalitat de les petites i mitjanes empreses i de l'empresa familiar, perquè també sabem que aquesta millora de la fiscalitat i de la pressió també, en certa manera, de burocràcia i també de la seva activitat, doncs, al final el que fem és dificultar el seu creixement, la seva dimensió, no? I nosaltres avui el que hem dit és que esperem que, tot i les dificultats que sabem i som conscients que generarà moltes dificultats, que en el tràmit parlamentari doncs, es puguin introduir algunes propostes de millora de la fiscalitat, com li deia, de les empreses, però també una altra, i molt important. Hi ha una qüestió rellevant, que és la de la deflactació de les tarifes de l'IRPF, que afecten a les famílies, afecten a les persones que treballen, no? I al final, massa sovint, veiem com fem increments de salaris en la mesura del que poden les nostres empreses, però bona part d'aquest increment de salaris se'n va en la fiscalitat de l'IRPF, que aporta una bona part dels ingressos de les administracions.
1: Una de les qüestions que també destaquen i consideren des de PIMEC que són rellevants d'aquest pacte és la creació d'un consell amb la participació de la societat civil vinculat al Consorci d'Inversions. Això què permetrà?
0: Miri, més enllà de la fórmula final definitiva que s'acabi assolint, el consorci via mesura legislativa, creació del consorci via llei, que pensem també que tindrà dificultats en el tràmit parlamentari a l'Estat, doncs la creació d'una entitat que subsidiàriament seria qui assumiria aquesta direcció de les inversions al país a través d'una mercantil, que això sí que seria possible fer-ho, malgrat no hi hagués acord legislatiu a Madrid. Home, pensem que el fet de que hi puguem participar-hi en un Consell pot permetre monitoritzar i acordar i consensuar quines han de ser les prioritats del nostre país, no? Portem massa dèficit de masses anys amb inversió estructural en la millora de les infraestructures del nostre país. Tenim una economia, un dinamisme econòmic, un teixit empresarial molt proper al que tenen molts països d'Europa i, en canvi, unes infraestructures doncs, que no ho semblen, no? I aquí, en tot aquest dèficit, també som conscients que és bo que hi puguem participar-hi una mica per acordar com hem de definir el calendari de prioritats de les inversions que puguin haver-hi en el nostre país, no?
1: Per acabar, ara ho comentava també amb UGT i també li volia traslladar a vostè aquesta pregunta, ara que parlava de dèficit en infraestructures, un dels punts d'aquest pacte és aquesta línia orbital ferroviària. Clar, s'ha tret del calaix, dèiem abans, després de molts anys, ara es torna a posar sobre la taula, però fins a veure-ho executat encara haurem d'esperar i bastant.
0: Doncs sí, efectivament, sense menys tenir aquesta proposta de la línia orbital, que segur que millorarà la vida de persones i segur que serà una proposta de millora del conjunt de les infraestructures del nostre país, que, recordem, té un dèficit important en mobilitat col·lectiva. Però sense menys tenir això, nosaltres el que diem és que, en cap cas, aquesta proposta, que a més és en el llarg termini, des del punt de vista dels dèficits que tenim, ha de fer que no tinguem present tot allò que hem de fer en el curt termini i que, recordem, no fa massa setmanes va produir un cert col·lapse en el nostre país arrel de la crisi de Renfe i d'Adif, no? De la infraestructura ferroviària de la mobilitat de persones i també recordem el problema que tenim amb la mobilitat de mercaderies amb el túnel de Rubí, no? El que diem nosaltres és que no oblidem que, a més enllà del que puguem acordar a llarg termini, que sempre serà benvingut, que és positiu, que ajudarà a molta gent, el que hem de fer és que en aquest país les persones arribin a l'hora a la feina, a l'hora que preveien, i que les mercaderies també arribin al seu destí en el termini previst. I això també requerirà, més enllà d'aquestes inversions a llarg, d'inversions a curt, i que no podem oblidar l'episodi, el vergonyós, li diria, si em permet l'adjectiu, episodi que vam viure amb el bloqueig de Renfe, de la mobilitat de persones i que tant d'estralls va produir.

0: nostre país fa unes setmanes.
1: Queda dit, Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, moltes gràcies per atendre la brúixola aquesta tarda, que vagi bé.
0: Gràcies a vostès.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontraelmaltrato.com.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
1: En uns segons ens plantem a 7:45 del vespre. Continuem repassant tota l'actualitat de la jornada. Parlàvem de Luz Verde i aquests premis de Onda Cero i W-W-F. I precisament parlàvem, són premis que s'otorguen per a aquelles empreses, aquelles institucions, projectes que tenen un fort compromís amb el medi ambient. Alguns d'ells n'hem escoltat, ens ho explicava la nostra companya Sara, relacionats amb els incendis. Doncs precisament d'això volem parlar ara, perquè els bombers de la Generalitat alerten que les pluges d'aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya d'incendis que sigui tranquil·la de cara a aquest estiu. Ens en dona més informació el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Els bombers assenyalen que el risc dependrà de l'evolució de la calor i les precipitacions en les pròximes setmanes i adverteixen que si s'imposen altes temperatures i manca de pluja, la situació es podria complicar ràpidament. Podem escoltar el sotinspector dels bombers, Asier Larra, que n'ha parlat de tot això.
7: És veritat que són campanyes relativament senzilles de desactivar, només que plogui en algun moment determinat, com que la vegetació en general està ben hidratada, se desactiva relativament ràpid. Però períodes de molta temperatura i sense pluja de més de 25, 30, 40 dies ens posaríem en escenaris d'incendis grossos.
6: A més, recordem que hi ha factors estructurals que incrementen el perill, com la sequera acumulada, l'excés de vegetació seca i l'elevada producció de cereal. Aquestes declaracions s'han fet durant un simulacre d'un gran incendi forestal a Solsona, amb la participació d'un centenar d'efectius per reforçar la coordinació entre serveis d'emergència i ajuntaments. Els responsables destaquen que aquests exercicis són clau per millorar la resposta operativa i ajudar els municipis a entendre com es gestionen els grans incendis forestals.
1: Gràcies, Dan. Més coses. Investigadors de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, del CSIC, i del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat una nova tècnica experimental per combatre el càncer de mama, activant el tractament amb llum directament sobre el tumor.
8: Els investigadors han modificat la cloroquina, un fàrmac utilitzat contra la malària i algunes malalties autoimmunitàries, perquè es mantingui inactiva fins que s'il·lumina la zona afectada. Això permet que el tractament actuï només dins del tumor i minimitzi els efectes sobre els teixits sans. Els experiments han demostrat que la tècnica és capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals més resistents, relacionades sovint amb la reparació del càncer després dels tractaments convencionals.
1: Catalunya és un dels territoris europeus amb més suïcidis a les presons, segons l'últim informe del Consell d'Europa. Durant el 2024 es van registrar 11 morts per suïcidi als centres penitenciaris catalans, l'equivalent a gairebé 13 casos per cada 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és d'11.
8: L'informe també alerta que a les presons catalanes continuen guanyant població. Actualment hi ha més de 8.650 interns als centres penitenciaris del país, una xifra que ha augmentat per tercer any consecutiu. El Consell d'Europa també destaca l'envelliment dels presos i apunta que 4 de cada 10 interns a Catalunya compleixen condemna per robatoris o furts, molt per sobre de la mitjana europea.
1: Dues informacions culturals. El Caixa Fòrum Barcelona presenta una nova exposició que posa el focus en el desenfocament de Monet com a element central. Es podrà visitar a partir d'aquest dijous fins al dia 27 de setembre.
8: L'exposició, titulada Desenfocat, una altra visió de l'art, explora la influència del pintor francès Claude Monet en generacions posteriors.

interiors d'artistes. La mostra reuneix 77 obres de 58 creadors i pren com a punt de partida la seva famosa sèrie dels nenúfers, amb la qual Monet va introduir el desenfocament com un recurs clau en l'art

0: part de la comunitat, així com la valentia d'existir dins de relats més complexos que són sempre molt més incòmodos.
1: Així ho explica la dramaturga de l'obra, que també diu que vol convertir el text de l'obra, que és de Sòfocles, en un exercici que porti els assistents a reflexionar sobre la salut democràtica i ciutadana en el context actual. La producció es podrà veure a partir d'aquesta setmana i fins al 21 de juny a l'escenari de la Fàbia Puigcerver.

0: Moment de saber ara què ens espera a partir de 8:45 a la brúixola del Ràdio Estadio amb l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya escoltarem Pedri González, migcampista del Barça, repassant l'actualitat blaugrana, Pere Romeu, Eva Pajor, Vicky López, Cata Coll i Clàudia Pina en el Media Day de l'equip femení que dissabte a Oslo jugarà la final de la Women's Champions League davant l'Olímpic de Lió, i, a més, les renovacions automàtiques a l'Espanyol, producte d'haver segellat matemàticament ja la seva continuïtat a primera divisió. Ah, i a Madrid pendents de que l'empresari Enrique Riquelme anunciï la seva intenció o no de presentar-se a les eleccions a la presidència del club. La farem patar amb un head greenkeeper, el responsable del manteniment i modificacions al recorregut d'un camp de golf, una tasca obscura però absolutament decisiva i determinant pel desenvolupament del joc en qualsevol torneig. I la farem i ho acabarem fent una ullada a l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes en la nostra tradicional secció del gas a fons. Tot plegat de 2:00 a les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, moltes gràcies.
1: A tu.
0: I nosaltres ara abordem la segona part de la brúixola, primer en plana internacional i després atenció a tots aquells que tinguin gossos, perquè parlarem d'educació canina.
2: Marca la casilla 105 en tu declaració de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
0: I com fem els dimarts, moment d'obrir la nostra finestra al món posant el focus en una de les imatges més potents de la setmana. Dijous i divendres passat, Pequín va acollir la cimera entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de la Xina, Xi Jinping. Una trobada entre les dues grans potències mundials que arriba en un moment, ja ho saben, especialment tens a escala internacional.
3: Han estat dos dies de reunions i gestos diplomàtics enmig d'un context geopolític molt delicat, amb els Estats Units pendents de l'escalada al Pròxim Orient i amb la rivalitat econòmica i tecnològica entre Washington i Pequín encara molt viva. De la cimera, de moment, n'han transcendit sobretot les bones paraules. Trump ha parlat d'acords fantàstics i tant la Casa Blanca com el govern xinès han volgut escenificar sintonia. Però la gran pregunta és, què hi ha realment darrere d'aquesta imatge d'entesa?
0: Doncs ara que ja han passat uns dies d'aquesta trobada, volem analitzar si aquesta aproximació entre la Xina i els Estats Units pot traduir-se en una relació més amable, tant econòmicament com políticament, o si en realitat només estem davant d'una treva temporal entre dues superpotències que continuen competint pel lideratge mundial. I per ajudar-nos a entendre-ho, saludem algú que ha seguit aquesta cimera molt de prop, el Javier Borràs, investigador del CIDOB, el Centre de Relacions Internacionals de Barcelona. Javier, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: S'ha venut certament com una trobada històrica, ho dèiem ara, i coincideixes o és més aviat una escenificació que no pas d'uns uns acords concrets?
4: Té una part d'escenificació, però jo crec que té una part també de resultats. Jo crec que el resultat més important d'aquesta cimera és que la Xina ha aconseguit que Donald Trump, i per tant el govern d'Estats Units, la reconegui com una igual a nivell internacional. I això és molt important per la Xina. La Xina ha pogut molt econòmicament en els últims anys, militarment, però sempre tenia aquesta imatge d'ella mateixa de que estava per sota dels Estats Units. Recordo 10 anys abans, quan jo treballava com a corresponsal a la Xina, en l'època d'Obama, que encara la Xina, i en aquell moment ja estava Xi Jinping, li costava molt que els Estats Units la reconegués com una igual. En canvi, el que hem vist en aquesta cimera és que Donald Trump ha tractat a Xi Jinping, a la Xina, com una igual i l'ha reconegut com l'altra gran potència a nivell internacional. Per tant, en quant a prestigi internacional, en quant a ser reconeguda pel món, jo crec que la Xina ha

0: resultat. Per altra banda, jo crec que Trump, en aquest sentit, ha pres una decisió pragmàtica, perquè anteriors administracions encara potser seguien amb la idea de... era un gegant de fang, un creixement econòmic en un sistema autoritari que en algun moment cauria, però jo Trump ha reconegut i ha escenificat d'alguna manera que la Xina està per quedar-se i que ha de negociar amb ella de la manera més pragmàtica possible. Encara que de fons, com ja comentàveu, encara hi ha tensions tecnològiques, tensions econòmiques, tensions polítiques. Tenir aquesta base d'entès entre els dos països, després de les turbulències hi ha hagut molts canvis a nivell internacional, jo crec que és un punt de partida relativament positiu.
1: Feia gairebé una dècada que no es feia una trobada entre els Estats Units i la Xina. Ha canviat alguna cosa entre aquestes dues superpotències o més aviat respon aquesta trobada de la setmana passada a l'interès que té Trump ara, tal com està configurat el panorama internacional?
0: Jo crec que sí que han canviat coses i en bona part està vinculat a aquest canvi de poder internacional que ja comentava, d'aquest auge de la Xina a nivell econòmic, a nivell militar, que en molts d'aquests àmbits i en molts d'aquests nivells ja està a un nivell quasi igual o similar als Estats Units, però jo crec que un altre fet important és la figura de Trump en si mateixa. Trump, com ja hem vist en molts àmbits, és una figura trencadora i revolucionària i jo crec que el que ha aconseguit Trump és potser fer un canvi en els Estats Units respecte al discurs sobre la Xina. Hem vist que ha enfocat molt aquesta cimera des d'un punt de vista més aviat pragmàtic, d'aconseguir acords, de buscar quins són els interessos dels Estats Units i quins els interessos de Xina, deixar-los clars, i en alguns poden arribar a alguns acords i en altres no es poden arribar. Això és una retòrica i una visió de la Xina bastant diferent a l'època Biden o en administracions anteriors, on per exemple, es feia molt incís, com tradicionalment s'ha fet a la política exterior americana, en tema de drets humans, un sistema autoritari i un sistema democràtic. Totes aquestes perspectives de relació amb la Xina, Trump les ha deixat enrere. Això alguns ho poden considerar com a positiu, com a negatiu, i altres ho poden considerar com una opció més pragmàtica. Però jo crec que és un trencament important, especialment després de bastants anys, els últims anys a Washington, on hi havia un consens republicà i democràtic bastant antixinès i oposat a la Xina des d'un punt de vista ideològic, de competició tecnològica, etc. Però jo crec que ara mateix la figura de Trump, que té molt poder dintre del seu partit, obre una opció, una relació potser no millor, on hi haurà, seguiran haver-hi conflictes, però almenys on es poden parlar les coses des d'un punt de vista dels interessos i del pragmatisme. Perquè si la relació entre els dos països s'analitza des d'un punt de vista d'autocràcia i de democràcia, d'un règim legítim i un règim il·legítim, és molt més difícil arribar a una postura, sobretot quan negocies amb la Xina, que si li parles de democràcia, drets humans, es tanca totalment en banda.
1: Ho dèiem, feia 9 anys que no es feia una bilateral d'aquest tipus, per tant la imatge, no cal dir-ho, és rellevant. Ara bé, pel que fa a aquests acords fantàstics que deia Donald Trump, ho llegíem a la premsa i transcendien pocs detalls. No sé si en tens algun més, Javier, o és el que deies. El més important de tot plegat és que doncs, la Xina ha sigut reconeguda com un igual per als Estats Units i aquests acords han quedat, diguéssim, en l'àmbit privat i potser encara no s'han fet públic o es faran els pròxims dies.
0: Bé, jo crec que l'objectiu per Trump sí que era aconseguir acords, perquè li agrada molt aconseguir acords i els anunciarà com a positius, existeixin o no existeixin. Els acords més importants que es podien haver arribat eren relacionats amb Taiwan o amb Iran. Alguna gent parlava de que podia haver-hi aquesta possibilitat. Jo era bastant escèptic i al final no s'han produït. Sí que s'han produït acords de més petita escala, que no són els acords impressionants i gegants que anuncia Trump, però que són interessants i obren camí a noves oportunitats. Sobretot hi ha un acord que sembla que tirarà endavant, que és sobre crear un board of investment, una mena de mecanisme per afavorir les inversions tant d'Estats Units cap a la Xina com de Xina cap a Estats Units. Des del punt de vista dels Estats Units cap a la Xina, si al final això tira endavant,

0: serà una cosa relativament inèdita perquè el mercat xinès en general és bastant tancat. Per tant, si les empreses estadounidenques tenen més oportunitats d'entrar-hi, doncs això seria un canvi interessant. Però jo crec que el més interessant és en direcció que als Estats Units permetés entrar grans inversions xineses en territori americà. Perquè el que hem vist en els últims anys és que tant demòcrates com republicans estaven especialment en contra de que hi haguessin inversions xineses en territori estadounidenc, perquè comentaven diferents motius de seguretat nacional, tot el tema de que les inversions xineses poden afectar a les indústries i a les manufactures locals, però la figura de Trump, com hem vist en molts casos, és bastant revolucionari i pot fer un canvi en la perspectiva que hi ha hagut respecte a aquestes inversions. Jo crec que un sector on potser podrien aparèixer més inversions i un sector on lidera la Xina actualment és el de les tecnologies verdes i el de les renovables, perquè actualment Estats Units, que vol construir centenars de centres de dades, està apostant 100% per la intel·ligència artificial, el principal problema que s'està trobant és que no té prou energia, no té prou electricitat, no té un sistema de xarxa elèctrica suficient per alimentar tot aquest creixement de centres de dades i d'intel·ligència artificial que pot crear. I potser l'arribada de tecnologia xinesa i d'inversions xineses en aquest àmbit podria ajudar-li a solucionar. Però això és una especulació meva, però crec que podria anar en aquesta direcció si realment aquest Board of Investment acaba sent un organisme que realment afavoreix aquest intercanvi d'inversions entre ambdós països.
1: Un dels punts clau són els aranzels. Se n'ha parlat d'aquesta qüestió?
0: Bé, sembla que dels aranzels tampoc han volgut parlar gaire. Ara mateix, o sigui, hi ha algunes negociacions, o sigui, algun dels assessors tant de Xi Jinping com de Trump estan negociant entre ells per veure si es poden arribar a acords, però són sobretot acords, pel que sembla, de compra de productes concrets. Crec que la Xina ja ha anunciat que hi haurà una compra de diversos components per tema d'avions i aeronàutica, que és un dels sectors on la Xina encara ha de millorar bastant i que el seu desenvolupament és més baix i que, bueno, que això, la compra d'aquests productes, doncs als Estats Units també li va bé. I també poden haver-hi acords concrets de compres en alguns productes agrícoles americans, etc. Sobretot també el que volien en dos governs era que, bueno, la Xina, que els Estats Units no tornés amb el tema dels aranzels tan alts que havien posat anteriorment i, d'altra banda, que la Xina no tornés a utilitzar el seu domini sobre les terres rares, que és un input essencial per la majoria de productes tecnològics que utilitzem, especialment pels més avançats, que Xina no utilitzés el seu control d'aquest input contra els Estats Units, que és una mica el que havia amenaçat amb el que havia amenaçat quan els Estats Units li va imposar aquests aranzels. Aleshores, bueno, no tenim gaires més informacions en aquest àmbit i sembla que si al final es faran acords, seran potser acords de compra en alguns sectors concrets, però no és un canvi revolucionari en qualsevol cas. Mm-hmm.
2: Pel que fa a la patata calenta d'aquesta trobada, la guerra a l'Iran, Trump deia que Xi Jinping tenia una visió similar d'aquest conflicte. No sé què vol dir ben bé això i, d'altra banda, si hi ha cap possibilitat, creus que la Xina doncs es vegi immersa en aquest conflicte, potser com a mediadora?
0: Jo crec que la Xina és bastant... Bueno, el que ha demostrat en els últims anys i dècades és que és bastant escèptica en ficar-se en qualsevol conflicte a l'estranger i que s'actua com a mediadora, ho fa de manera molt cautelosa i sense que sembli que pren part per ningú, per cap dels bàndols. Jo crec que la Xina, en cert sentit, o sigui, sí que en cap moment tenia interès de que comencés una guerra contra l'Iran ni considera l'Iran el seu enemic. De fet, els governs tenen bones relacions i la Xina compra molt petroli d'Iran, però sí que hi ha un interès comú ara mateix entre Estats Units i la Xina, que és que torni a obrir l'estret d'Hormuz i que, bé, que el comerç internacional torni a la normalitat, que aquesta és la situació ideal per la Xina. La Xina actualment és el país que es beneficia més d'un comerç internacional obert. Aleshores, jo crec que aquí sí que hi ha un punt d'interès comú I la Xina jo crec que sí que intenta parlar o insistir amb

0: l'Iran de que, obri aquests canals, però també la capacitat d'influència de la, Xina simplement demanant coses i, no, pressionant efectivament a través de, mecanismes econòmics, de compres, etc., doncs és bastant limitada. Però tampoc veiem una situació oposada, que alguna gent parlava inicialment i que, no anava a ser així, que era que la Xina en algun moment donés armes a, Iran per enfrontar-se contra Israel i els Estats Units.
1: Per acabar, Javier, et volia preguntar amb quins ulls es veu des d'Europa aquesta trobada. Ha passat un cap de setmana i dos dies de, la cimera. No sé si s'han pogut copsar reaccions de la Unió Europea. I, d'altra banda, si creus que és una escenificació que demostra que el món del segle XXI balla al ritme dels interessos dels Estats Units i la Xina i, per tant, doncs, si la, Unió Europea veu com una amenaça aquest tipus de, d'unions.
0: Bé, jo crec que, a nivell europeu una mica la, reacció general ha estat de, bé, de que, almenys no ha passat alguna cosa, greu ni hi ha hagut cap anunci que, desestabilitzés un altre cop la, situació. Jo crec que la Unió Europea, des, especialment aquest últim any, el que vol és que no torni a haver-hi un terrabastall per alguna banda i que hi hagi una certa estabilitat. És veritat que sí que s'ha escenificat clarament que el món... una mica la, imatge que es vol donar és que el món està dominat o, el dominen dos, que són Estats Units i la Xina, i que, per tant, la Unió Europea i altres potències estan en un pla secundari, cosa que en part és veritat. Però jo crec que, des del punt de vista de, diversos països europeus, que la situació, especialment econòmica, en relació amb els, aranzels, amb, relació amb Taiwan, que no hi hagués ningú canvi radical que pogués desestabilitzar la, situació, jo crec que, bé, s'ha vist amb, alleujament. Potser no era, no és l'escenari millor, però almenys no és un escenari, un altre cop, que trasbalsi la, situació. Per tant, jo crec que la, Unió Europea ho ha vist en part amb, aquest alleujament i en part amb, resignació pel seu paper secundari.
2: Doncs aquesta és la fotografia que ens ha fet Javier Borràs, investigador del CIDOB, sobre aquesta reunió bilateral amb Donald Trump i Xi Jinping. Xavier, moltíssimes gràcies. Molt bona tarda. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, doncs ja ho tenim.
0: Vale.
3: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
4: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
9: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
11: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.

0: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà, Joan.
1: Exacte, perquè tenir un gos no és un caprici, és comprometre't a cuidar-lo, entendre'l i donar-li una bona vida. I avui volem parlar precisament d'això. Sabem realment què necessiten? Sabem interpretar el que ens volen comunicar?
0: Tu tens gos, Joan?
1: Doncs no, a casa sempre hi va haver un no rotund, un exemple del que comentàvem. En canvi, tu sí que convius amb una gosseta.
0: Sí, la veritat és que sí, és la segona que tinc ja, la primera la Pusky, després la Jackie, però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és

0: entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts. Els educadors canins Alba Fernández i Víctor Padilla acaben de publicar Tu perro habla, aprende a entenderlo. I els podem saludar ja a la brúixola els dos, a l'Alba i al Víctor. Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Encantats d'estar aquí compartint.
0: Aquest és el segon llibre que publiqueu sobre educació canina. Quina és la principal diferència respecte al primer que ja veu publicar?
2: Doncs, bueno, el primer va ser enfocat més a que qualsevol persona pogués llegir-ho, des d'un nen de 8 anys fins a un adult de 90, amb un llenguatge supersenzill i una mica enfocat també a cadells, aquesta primera introducció. I aquest segon van voler profunditzar més en comportament, en problemes, en comunicació canina, en estrès, amb els pilars que considerem essencials per convivir de forma feliç i en pau amb qualsevol gos.
3: Clar, els gossos i en general els animals de companyia formen part de la vida de moltíssimes llars. Us vull preguntar, abans d'entrar amb el contingut del llibre, en quin moment vau decidir dedicar-vos a divulgar sobre les seves necessitats i el seu benestar?
1: Bueno, nosaltres sempre diem que siguis professional o siguis tutor que compartís la vida amb un gos, sempre hi ha un gos que ve a recordar-te que encara no en saps suficient i que has de seguir aprenent. I en el meu cas en particular, jo estava exercint de veterinària, després de molts anys estudiant, i havia tingut gos tota la meva vida. I bueno, van arribar dues gosses a la nostra vida i una d'elles va tenir una sèrie de problemes, sobretot a nivell emocional, però que van tenir moltes repercussions a nivell físic, que em van fer adonar-me que em faltava un capítol molt important a nivell de comunicació, d'emocions, del que necessiten realment. I tota aquella explosió doncs, va ser el motiu pel qual vam dir això, ho hem de compartir amb el món perquè aquí hi ha molt més.
3: Entenc que la publicació d'aquest llibre demostra que l'educació canina és una necessitat molt present avui dia. Creieu que en general la gent és conscient de la responsabilitat que implica tenir un gos?
2: Sí i no. Sempre diem que tots hem adoptat un cadell o un gos adult sense ser conscients de que és una espècie totalment diferent a la nostra i que té un llenguatge totalment diferent, una forma de veure la vida totalment diferent i unes necessitats també. I quan l'adoptem pensem que tot anirà bé i la veritat és que la majoria de gossos ens ho posen extremadament fàcil. Però la realitat és que tenir un gos és molt més que treure-ho a passejar, donar-li de menjar i estar una estona al sofà, no? Llavors, amb el cas de Pantera, en el nostre moment, ens vam donar compte de que, hòstia, hem tingut tota la vida gossos i no teníem ni idea de què és un gos realment i com fer-lo feliç de veritat.
0: Quines coses, quines mancances veu descobrir vosaltres i quines són també les coses que us preocupen de la manera com avui entenem l'educació canina?
1: Bueno, realment crec que la informació que tenim a nivell de la societat d'educació canina és sobretot la informació que ens arriba a través dels programes de televisió bueno, doncs, famosos que hi han hagut i que se segueixen emetent, en el que realment el focus es posa en l'ensinistrament del gos, en ensenyar coses al gos, i no tant en donar-li eines a les persones per aprendre com es comuniquen els gossos. Llavors, en el seu moment ens vam adonar que la part emocional podia tenir conseqüències inclús físiques. En el cas de la Pantera, com deia el Víctor ara, es va quedar inclús cega a nivell emocional i després va recuperar la vista sense cap tipus de tractament físic. I ara ens adonem una mica d'això, no? Del que falta és saber com es comuniquen, ser conscients que és una altra espècie i sobretot ser conscients que els estem posant en un entorn totalment humà, no? Com és, per exemple, una ciutat, centre de Barcelona, centre de Madrid, el que estan exposats a molts estímuls i no sabem com ajudar-los.
3: Després parlarem d'aquesta vessant, del que significa tenir un gos a la ciutat, també del risc potser d'humanitzar-los. M'he quedat amb una frase que deies al principi, no? Sempre arriba un gos, Alba, que et demostra que no en sabies prou, en el vostre cas va ser el Pantera. Jo no en sé gaire, però clar, imagino que hi ha un repte evident en aquest llibre, que és que cada gos és un món i fins i tot cada raça té necessitats diferents. Com heu aconseguit recollir totes aquestes realitats en un sol llibre?
1: Sí, realment jo crec que la part fonamental és que, i el nostre objectiu també és donar-li eines a les persones perquè puguin aprendre a conèixer tots els gossos que arriben a la seva vida. Al final creiem que la informació que hi ha en aquest llibre no només

0: només serveix pel cos amb el que convisquis ara, sinó que és una informació vàlida per qualsevol cos que arribi a la teva vida, perquè hi ha com unes bases essencials que són claus per a tots els gossos. No? El com enfocar el passeig, l'estimulació, les necessitats a nivell de com gestionar les interaccions amb altres gossos, quan hi ha pors, inseguretats... Hi ha com unes bases i a partir d'aquí és superimportant que aprenem a observar quines són les senyals que acostuma a fer el nostre gos, com actua quan té por i què és el que va necessitant dins una caixa d'eines gran que tenim. A cada gos li funcionaran unes coses més que unes altres. Mm-hmm.
1: Clar, i entendre una mica, no? El nostre gos. Ara assenyalaves molts elements diferents en l'educació del gos, perquè crec que en general potser tendim a rebaixar-ho tot una mica, a resumir-ho, en els premis i els càstigs, no? Aquest és l'eix sobre el qual vertebrem l'educació dels gossos. Entenc que no és l'ideal, o almenys que no sigui, diguéssim, la columna vertebral de l'educació dels nostres gossos.
2: Sí, bueno, tota la vida, també en humans, hem viscut i hem sigut educats en base a premi i a càstig, no? Si no fas això, et passarà això, i si menges tot el bròcoli, podràs tindre postre, si no, no. I sempre hem sigut educats en base a aquest tipus. I això és el que ho fem amb els nostres fills i amb els nostres gossos, no? Però la realitat és que qualsevol comportament que té un gos, qualsevol, té una explicació i part d'una conseqüència emocional que està sentint en aquest moment. Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant gran part del compte, que és per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament. Al igual que sempre posem l'exemple de quan un nen té una rabieta al súper, no és tan senzill com si et portes bé al súper et donaré això després, sinó és que potser porta una hora al súper i està fins al monyo d'estar allà, no? I s'ha d'entendre el per què ho fa, per què fa el que fa, i no centrar-nos tan sols en el comportament. Mm-hmm.
1: Ho dieu al llibre, crec que també ho dèieu a l'entrevista, la importància de saber que tenen una visió diferent del món, perquè a vegades associem molts comportaments als que tindria un humà, per exemple, quan borden o quan grunyeixen, no? I en aquests casos potser la reacció no és com si la fes un humà, sinó que té uns motius molt diferents quan ho fa un gos.
0: Totalment. I al final... s'esforcen moltíssim, moltíssim, més del que ens pensem, en entendre'ns i en fer-se entendre, però clar, tot i així, tenen una forma de comunicar-se completament diferent i al final intenten fer servir el que més els serveix o el que nosaltres més atenem quan ells es comuniquen, i normalment acaben sent més vocals, que és bordar, grunyir, no? Escalar en aquesta escala de comunicació, precisament perquè no coneixem les senyals més sutils i no les atenem. Uh-huh. Llavors necessiten intensificar perquè el missatge ens arribi.
3: Clar, i en aquest context, en quin moment sorgeix o és necessari el paper de l'especialista? Quan és important recórrer-hi?
2: Per nosaltres, abans de que el gos arribi a casa. Però des d'un punt de vista més de prevenció que no de, i de coneixement, que no de...
0: Tractament.
2: De tractament, això. Llavors, quan és el moment? El moment arriba quan la família normalment no pot més i ja està una mica desesperada. També depèn del tipus de família i del bagatge que tingui darrere. Però normalment en altres les famílies ens arriben quan ja no poden més. Però el millor és quan el gos és cadell, quan l'acabem d'adoptar, una primera avaluació que seria molt senzilla de el teu gos necessita això al passeig, necessita això de tu a nivell comunicatiu, a nivell amb persones, i no esperar a que tingui un problema i que ja sigui un incendi, que és normalment quan el ser humà busquem ajuda, no? Quan ja tenim el problema instaurat. Sempre diem que el ser humà busca ajuda per inspiració o desesperació, i normalment és la segona. Però sí que és veritat que cada vegada més la gent s'informa, i per això també hem tret aquest segon llibre. El primer va arribar a més de 8.000 famílies i aquest segon segurament ho superarà. I...

0: cada vegada més el nivell de consciència és una mica més alt en aquest sector.
1: I molt interessant aquesta idea, que darrere de cada conducta hi ha una emoció i primer hem d'entendre quina és aquesta emoció i després hem de saber de quina manera doncs, reconduir-la, si és una emoció negativa o que afecta el benestar del nostre gos. Us volia preguntar també si és una relació bidireccional, en el sentit que l'hem d'escoltar, però ell a nosaltres també ens escolta, també ens sap llegir.
2: Totalment, i a més de forma constant. És algo que sempre diem a les famílies, que volem o no vulguem, el nostre gos ens està observant i està traient informació de tot el que fem, del que diem, del que sentim, de com ens movem, de com ens posicionem. Llavors, hi ha gossos que tendeixen més a la cooperació i a l'observació, però és algo constant. La comunicació no verbal és la seva principal eina comunicativa. Llavors, hem de ser com molt conscients del que ells diuen i de què és el que estem transmetent nosaltres, perquè una cosa que ens trobem de forma bastant sovint és que jo li vull transmetre un missatge al gos i es fixen en alguna cosa per transmetre aquest missatge, però realment està arribant tot el contrari. Mm-hmm. Llavors, també el que intentem fer amb les famílies és no només entendre la seva comunicació i com comunicar-te tu, sinó també entendre què és el que està rebent el teu gos del que tu estàs fent, perquè això és clau.
3: Us demanaria, per tant, si ens podríeu posar algun exemple d'alguna conducta que sigui molt habitual, però que la majoria de persones doncs, en el nostre dia a dia no l'acabem d'entendre o fem erròniament.
2: A nivell de senyals comunicatives dels gossos, una de les que més mal interpretades acostuma a estar és el tema de que ens llepin o es llepin a ells el nas o a ells mateixos, o ens llepin les mans, la cara. Moltes vegades, i sobretot a les xarxes socials, això es romantitza moltíssim, sobretot quan hi ha nens pel mig, també, i semblen petonets, sembla amor, sembla afecte, i no vol dir que mai sigui això, però la gran majoria de vegades el que ens està mostrant el gos és incomoditat, és inseguretat. Llavors, moltes vegades l'estem intentant tocar, ens està comunicant que aquest apropament no li està agradant, o que no l'està fent sentir incòmode, o que li està generant inseguretat, ens està demanant distància. De fet, una de les formes de preguntar-li a un gos vol ser tocat és precisament apropar-li les mans, veure què fa, i realment si un gos no ens coneix i de seguida se'ns posa a llepar les mans de forma nerviosa, entre altres senyals que pot ser, és algo que ens està dient para una mica, que això no m'acaba d'agradar perquè no tinc confiança.
1: És a dir, si ens llepa hem d'agafar distància en aquest sentit.
2: Hem de valorar tot el context, perquè sí que és important, que sempre ho diem, no? Que hi ha moltes senyals i és important no analitzar els gossos de forma aïllada, perquè això a vegades ens porta error, no? No només fixar-nos en les orelles, en si s'està llapant o no, a la cua, no? I veure una mica en global, però normalment un gos que ens està mostrant inseguretat o incomoditat a través de llapar-se o llapar-nos, normalment està tens, ens pot estar girant la cara, es pot estar apartant si ens estem apropant a tocar-lo o a apropar-nos a ell.
1: Aprendre del gos, no? En qüestió el que tenim davant. Bé, en el vostre àmbit que us preocupa i us ocupa, crec que també passa en altres àmbits, però en el cas de l'educació canina, doncs, sens dubte ho fan força, que és la presència de mites, no? Mites que es traslladen en el boca a orella i que al final acabaran instaurats a la societat i potser no són de veritat. I jo us volia preguntar un parell. Per exemple, hi ha molta gent que té por a adoptar perquè pensa que un gos que no ha crescut en un entorn ideal doncs serà més difícil d'educar que un cadell. No sé què en penseu d'aquesta idea.
0: Bueno, a veure, sí que és veritat que un gos adult que adoptem pues, ja amb 3, 4, 5 anys ja té la seva motxilla de vida recorreguda i tindrà unes experiències més bones, més dolentes i un caràcter ja més instaurat que un cadell. Però nosaltres hem ajudat a famílies amb gossos de fins a 15 anys amb problemes, per exemple, amb la soledat. I aquest mite d'un gos adult no pot ser reconduït o millorar el comportament part de l'ensinistrament, no? de l'obediència. I al final qualsevol mal comportament que sorgeixi és un gos demanant ajuda. És un gos que demana ajuda com sap i com pot. Llavors qualsevol gos amb les condicions correctes, amb l'acompanyament correcte, pot millorar. Està clar que un gos amb 7 anys que té el mateix problema des de fa 7 anys és una mica més difícil de millorar que un gos que té 3 mesos i ja comença amb alguna dificultat. Però qualsevol gos, en qualsevol edat, en qualsevol

0: problema pot millorar si l'acompanyem correctament. Amb el que deia dels mites, un dels mites que més mal fa al món del gos és, sens dubte, el mite de la dominància, que amb els programes de la tele, que tots hem vist algun cop si tenim gossos, doncs el típic, no?, d'empotrar el gos al terra, donar-li cops amb la mà, fer-lo callar, amb collars, etc. És el que fa que tan sols estem centrant-nos en a callar el gos i no en que cada vegada es gestioni millor, no? Aquest, sens dubte, és el mite número 1 del món de l'educació canina, que a poc a poc s'està desterrant, però encara falta molt.
1: Cal fer feina en aquest sentit, sí. Escolta, va, us plantejo una altra qüestió, a més que ens interessa molt a la Lola i a mi, que som de ciutat, o que ara estem convivint a ciutat almenys, que és la vida dels gossos a la ciutat, en pisos petits i sense espais oberts. Hi ha molta gent que directament doncs, opta per no tenir gos encara que el vol perquè el seu pis és petit, perquè creuen que necessiten un pati per ser feliços. És així o els passejos, si són prou bons, poden compensar aquesta manca d'espai?
2: Bueno, realment jo crec que les dificultats dels gossos a les ciutats no són tant perquè si el pis és petit o és gran, o si tenen espai exterior com un pati, sinó per lo que hi ha a la pròpia ciutat, no? Per la dificultat de tenir passejos de qualitat en una ciutat gran, perquè hi ha pocs espais en el que no hi hagin estímuls en tots els sentits, no? Molt de moviment, molt de soroll, moltes persones, molts gossos. Són moltes coses en espais molt petits que s'han de gestionar a la vegada. I de forma natural els gossos no estan preparats per això. Hi ha races que tenen més dificultats i altres menys, però realment el problema està aquí, no tant. Moltes vegades pensem que hem de tenir una casa enorme i un pati enorme, i realment els gossos, si estan bé a nivell emocional, quan estan a casa, la major part de les hores se les passen descansant, a vegades juguen, mengen, però no necessiten grans espais si realment després al carrer tenen una bona oportunitat d'estimular-se en el passeig. Llavors, moltes vegades, per exemple, quan les famílies ens passen vídeos, que treballem a través de vídeos, d'un gos a la ciutat, no? I a vegades es bloquegen perquè no, bueno, el gos els genera inseguretat i no volen caminar. I moltes famílies a vegades ens diuen, no sé per què s'ha parat i no camina, si no hi ha res. I realment escoltes el vídeo i dius, com que no hi ha res? No para de passar coses, d'haver soroll. Llavors, clar, hi ha gossos que tenen moltes dificultats per gestionar tot això al que no estan acostumats. També, quan vivim en pisos, més enllà del tamany del pis, també hem de pensar que en un bloc de pisos hi ha com moltes famílies, no? Molts nuclis dins d'una mateixa zona geogràfica. I això els gossos no estan acostumats. De fet, hi ha moltes vegades que els problemes venen precisament per escoltar constantment gent a l'escala, veïns entrant i sortint, o si estan en un baix, gent per fora, no? És més tot això que el tamany de la vivenda com a tal.
3: Doncs prenem nota, aquest llibre de Tu perro habla, aprende a entenderlo, i no solem parlar d'animals aquí a la brúixola, per tant ha estat interessant poder fer aquesta anàlisi perquè som moltes les persones que convivim diàriament amb gossos. Així que moltíssimes gràcies Alba Fernández i Víctor Padilla per atendre'ns aquesta tarda, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Ha sigut un plaer.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenia Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en feniaenergia.es o llama al 900-215-470.
7: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
8: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
7: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
3: Tanquem aquí aquesta brúixola de dimarts. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Nosaltres tornem demà.

0: mateix partit podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. L'altre dia, sense anar més lluny, crec que vam fer una bona final, uns primers 60 minuts boníssims i uns últims 30 on elles ens van venir a buscar, ens van apretar i nosaltres vam fer un joc algo més pràctic on només ens van aconseguir el gol i res més. Crec que això parla també clarament d'una maduresa de l'equip.
1: El que passa és que encara cou la final contra l'Arsenal del curs passat a Lisboa. El Barça es va quedar molt i molt a prop de revalidar el tro europeu i l'atacant culer Clàudia Pina sap exactament què han de corregir respecte a la final del curs passat.
2: Bueno, crec que la temporada passada no va ser el nostre millor partit, ho sabem totes. Et van ficar un gol i al final tu tens algunes clares i no les acabes de ficar. I bueno, crec que a vegades sí que potser hem de ser una mica més pràctiques, crec que som conscients totes, però està clar que portem com aquest joc des de dins i és el que ens fa intentar sortir amb la pilota des de darrere.
1: Així les coses, ja menys de 4 dies per la final de la Lliga de Campions a aquest Barça Olímpic de Lió a Oslo.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja a la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.

0: Valle, hola mestre, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, molt bé.
0: Mita, M de Mita, del Dani Solsona, jugador d'Espanyol. Hola, Dani.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Com esteu?

0: i congelat. I és que acaba d'anunciar la Federació Anglesa de Futbol que el Southampton ha estat exclòs del play-off de la Championship. El seu lloc l'ocuparà el Middlesbrough i s'enfrontarà el dissabte 23, dissabte que ve, al Hull City. I em direu, i això a què ve? Doncs resulta que el Southampton l'han exclòs del play-off, de la final del play-off de la Championship, per espiar, per gravar els entrenaments dels rivals. Al darrere d'un arbre, al darrere d'un arbre i amb un mòbil, tal com us ho dic. O sigui, me pinxen i no me saquen sangre.
1: 2026. Allà no s'estan fent punyetes, eh?
0: Madre mia! Però que cutre, no? O sigui, amb un mòbil darrere d'un arbre.
1: Un tio penjat amb un arbre. Un tio penjat,
0: no,
1: amb penjat, un
0: arbre, no,
1: amb un
0: mòbil. Peu de terra, a peu de terra.
1: Darrere d'un arbre. Vale, sí, darrere, sí, amagadet. Sí, sí. Bueno, pues,
0: una res, cosa de bojos.
1: Una cosa més, una anècdota més de la història del futbol. Lo raro, sí, és que això hagi acabat amb sanció, eh? Aquí no passaria, eh?
0: Sí, sí, l'han exclòs del play-off i li foten 4 punts.
1: Entrevistes.
0: 4 punts
1: aquí
0: a la propera temporada. El de l'arbre, vale, jo m'encantaria, ja t'ho dic ara, eh?
1: Exacte, i li faríem, i el portaríem a no sé on cobrant, eh?
0: Hombre,
1: sí, cobrant.
0: Hombre.
1: Tu no pagaries
0: no,
1: per aquest senyor.
0: No.
1: Perquè Onda Cero és una cosa seria.
0: No, perquè...
1: Però el portaríem amb un salvament d'aquests cobrant, eh?
0: Sí, mira, us ho estic passant
1: això
0: ara
1: per... Això és així, aquest país és així.
0: Sí, us ho estic passant ara per WhatsApp, eh? Jo no sé si teniu l'oportunitat de, mentre esteu parlant, veure la foto, perquè és d'un cutre... Que és espectacular.
1: Jo no m'atreveixo, no sigui que estigui
0: que tanquis
2: algú. Però,
0: Dani,
2: però escolta, igual s'ha de saber si pertany al club, no, si està enviat o és un particular que està gravant.
0: No, home, que hi ha una investigació. Veus? Home, que hi ha una investigació pel mig, que aquesta és la conclusió
1: final. Però ja hi ha sanció.
0: Clar, ja hi ha sanció oficial. Vale. Sanció oficial,
1: clar,
0: que exclou el Southampton de jugar la final de la Championship contra el Hull City. El seu lloc és ocupat per l'espiat, que és el Middlesbrough. Sí, ho he dit bé.
1: Escolta, i ara en sèrio, n'hi ha per tant?
0: Home, no ho sé, però és molt cutre espiar. Vamos,
1: avui
0: jo,
1: en dia...
0: Són
1: dia...
0: anys, 70...
1: Sí, home, que és cutre. Que, escolta, que és cutre, no? Però n'hi ha per tant? Amb què canvia el partit? Ha hagut aquí, s'ha comprat el partit?
0: Bueno, pregunta-li al Solsona, que ha sigut entrenador, perquè feia entrenaments
1: això
0: a Puerta Cerrada. Dani,
1: què passa amb això?
2: Això és que no es pot agafar per enlloc, eh? No fotem. Hòstia, que et gravi. És que sí. No, això ha d'anar a judici, ha d'anar allà, i això portarà... Això no pot ser.
0: Ah, no.
2: A veure, que gravin un entrenament. Ostres, és que és molt cutre, com diu l'Albert.
0: Però
1: és que fa riure.
0: Però jo em refereixo que és cutre fer-ho, sí, darrere un arbre amb el mòbil.
1: Ara, sembla Mortadelo i
0: vosaltres,
1: Filemón. Sí, jo crec
0: que vosaltres el que considereu cutre és sancionar a l'equip.
1: No, jo considero cutre el mètode.
0: Vale.
1: Ara, el mètode, eh? Vale. Sembla, és el que t'anava a dir, sembla Mortadelo i Filemón, agència d'informació, això, eh? Ara bé, un cop això, tu creus que canvia alguna cosa, això? Si hi ha investigacions obertes per possible compra de partits, informació, converses gravades entre un jugador i un altre, quanto pago i quantes morfilles te llevo, i no passa res.
0: Morfilles.
1: Sí, home, i no passa res. Però és que això és així.
2: Xistorres.
1: Ara, xistorres. No, però aquesta és política. En el futbol són morfilles. En el futbol són morfilles.
0: O bosses de basura. O bosses de basura.
1: Dani, no fotem conya, que tu ja tenim el cabell blanc, ja, home, ja tenim el cabell
0: blanc.
1: Bueno,
0: no us queixeu que teniu cabell. Dani, deies.
2: Escolta'm, però està dins del camp? Com ha entrat aquí?
0: No, està més enllà de la tanca. Està més enllà de la tanca.
2: On t'entrenen? Però on t'entrenen? Que es veu tot.
0: Una ciutat deportiva serà, jo què sé.
1: Algú es va deixar la porta oberta, jo què sé. Escolta, a mi em sembla tot una broma. I que per això et neguin la possibilitat de pujar a primera divisió, home, em sembla gravíssim. Aquí s'hauria muntat un pato que, escolta, se n'haurien anat... Bueno, un pato tremendo.
0: Pues en allà van ferms, exclusió i 4 punts en el proper campionat de Lliga, per suposat
1: això
0: a la Champions.
1: Això li fots a l'Almeria, a les Palmes, o un dels que està... per jugar al play-off, i escolta, es munta una manifestació davant de la Moncloa.
0: Ja te digo. Per cert, ja que estem en clau anglesa, Guardiola anunciaven ahir al Daily Mail, la BBC i The Athletic marxa del City quan acabi aquesta temporada, fins i tot

0: es diu el nom del seu relleu, que serà Enzo Maresca. 2 anys de contracte l'esperen al Etihad. Quina primera lectura en feu? Bueno, recordo, 20 títols en 10 temporades, des de la 16-17. Sí, 16-17, correcte.
1: Bueno, el primer que s'ha de dir és que té contracte en vigor, que si se'n pot anar, suposo que contractualment deu tenir la possibilitat de marxar sense indemnització. També pot ser que considerin que s'ho mereix anar-se'n quan vol, podria ser, no ho sé, i evidentment jo crec que Guardiola pot fer el que vulgui, perquè és història viva, història, però història del Manchester City. O sigui, Manchester City fa 15 anys, fa 20 anys no era res, i ell ha fet el Manchester City la millor etapa de la història d'aquest club.
0: Ell?
1: Bàsicament. Sol i ell? Molts jugadors. Vale. I els calés, sí.
0: Els calés.
1: Sí,
0: mireu, Dani, que a tu t'agradarà aquest número. En l'etapa Guardiola, el Manchester City s'ha gastat, segons Transfer Market, que no ho dic jo, 2.030 milions d'euros, que és més en 10 anys de Guardiola que tot el que ha gastat el Bayern de Munic en tota la seva història. Què et sembla, Dani?
2: Sí, no, és acollonant. Si ha estat 10 anys, un promig de 200 milions per temporada, no?
1: Més o menys.
2: No, més. Bueno, no sé què farà, si al final marxarà o no. A mi em sembla que 10 anys ja està és suficient. Imagina't Simeone, que en porta 14 o 15, ja, que també em dona la sensació que ja n'hi hauria prou, però bé, veurem si es pren un any, si se'n va, que no ho sabem segur, si es pren un any sabàtic, que descansa, perquè això, escolta, et cansa, eh? Això, hòstia, veus
1: esgota,
2: la cara
1: sí, esgota,
2: de quan comences i al cap d'uns anys i dius, uf,
0: bueno,
2: això és una pressió enorme.
0: Totes les feines s'esgoten, Dani, eh? Totes les feines.
2: Sí,
0: cadascú
2: té la
0: seva pressió.
1: Hi ha un gran patiment, però pateix més el que lluita per no baixar segona que no pas el que lluita per guanyar.
0: Dani, baixar la mina també esgota, eh?
1: Això és veritat.
2: I anar a l'obra també.
0: Claro.
1: Això és pitjor, bastant pitjor.
0: Claro.
2: Esgota, però després vas a mirar la compta i dius, bueno, potser estic una mica més tranquil ara, no?
0: Ja.
1: Ara m'ho has explicat.
0: Però jo pregunto, una Champions, 6 Premiers, 3 FA Cups, 4 Carabao Cups, 3 Supercopes angleses, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs, amb 2.030 milions d'euros, tenen el mateix mèrit o no? Pregunto, eh? No,
1: bueno, jo trobo faltar alguna Champions més. Això, bueno, has dit 6 Premiers en 10 anys?
0: 6 Premiers en 10 anys i amb 2.030 milions d'euros.
1: És un 60% de les Premier, no està mal, Estem parlant de la Premier, no estem parlant de la Lliga anglesa, seria el 100%, de la Lliga francesa seria un 100%. A mi em sembla bé. Potser és veritat que la Champions ha sigut el seu punt dèbil, no? I aquí, amb aquests calés, potser una Champions més.
0: Dani?
1: Estaria bé.
2: Sí, jo és que em sembla que l'altre, ja fa temps va fer unes declaracions que jo no estic d'acord, però és la meva opinió, dient que era molt més difícil guanyar el campionat regular, la Lliga, que guanyar la Champions. I jo amb això no estic en absolut d'acord.
0: Zidane va dir el mateix, eh? Zidane va dir que és més difícil una Lliga que una Champions. I en té 3 de Champions.
1: Jo també.
2: Evidentment, per mi... No, jo crec que és més difícil la Champions que la Lliga.
1: Ja l'hem tingut
2: aquest debat, eh? No, jo crec que és més difícil la Champions. No, saps per què? Perquè és que la Lliga aquí o la guanya el Madrid o la guanya el Barça.
0: Ja.
2: A Alemanya la
1: guanya. Allà ja són 5 que la poden guanyar. Sí, però a Anglaterra hi ha el Liverpool, l'Arsenal, el Chelsea...
0: A Alemanya són 5, has dit, mestre?
2: No, Alemanya
1: no,
2: el Bayern.
1: Estàvem parlant d'Anglaterra, llavors. No, el parlar del Bayern igual m'ha sortit a Alemanya, tu. Ja tinc una edat. Però de seguida he dit Liverpool, tal i Pasqual.
0: Sí, correcte.
2: Sí, vull dir que per mi és molt més difícil la Champions, perquè no saps mai quin equip et pot
1: guanyar
2: i això...
1: No, jo crec que no. La Champions són 7 partits, ja el vam tenir aquest debat.
0: Sí, bueno, ara no, eh? Ara entenc...
1: Sí, però la primera fase... No em feu repetir la meva teoria. La primera fase...
0: Torneo de la Galleta.
1: No, però està tot absolutament controlat. Està fet perquè els equips grans es classifiquin. Oblida't, es classifiquen 24 de 32, noi. No fotem.

0: A veure si no ens classificarem, amb 2.000 milions.
1: Per cert,
0: A partir d'aquí són 7 partits.
1: Ja. Dani, fot-li.
2: Ui. Ah, sí, sí, però 7 partits que, has de guanyar per arribar a la final i guanyar la Lliga. I a la Lliga d'aquí...
0: Has de guanyar 3 eliminatòries.
2: I a la Lliga d'aquí no has de guanyar tens un 50% segur. No, però aquí, sí. Però a la Lliga, aquí, tens un 50% ja.
1: Ja.
2: Guanyat. Bueno, perquè només la guanya el Madrid o el Barça.
1: Bueno, només la guanya el Madrid o el Barça últimament. Últimament, perquè no ens en recordem que l'Atlético de Madrid és campió a Valladolid i al Camp Nou, per exemple, o...
0: Sí, però l'Atlético de Madrid no la guanya des del 2014, si no m'equivoco. Vol dir...
1: Crec. Que tal dia com avui, un 19 de maig de fa 26 anys, qui va guanyar la Lliga va ser el Depor. Aquella temporada... Aquella
0: de fa temporada, 26 anys,
1: fa
0: això és la prehistòria. Fa 26
1: rodones, aquella temporada. Van baixar...
0: Guanyar l'Espanyol.
1: Va guanyar... Ai... Mestre, deixa'm acabar la frase. Dic, fa 26 anys, aquella temporada van baixar Atlético de Madrid, Sevilla i Betis. Ojo, Atlético de Madrid, Sevilla i Betis, El Saragossa,
0: una altra lliga,
1: El Saragossa va ser quart. El Madrid va ser cinquè. El Zamora va ser el porter de l'Alavés. El Pichichi, un davanter del Racing. I, efectivament, l'Espanyol va guanyar la Copa del Rei. Com ha canviat, la cosa?
0: No, jo el que deia és que el Madrid, el Depor va ser campió guanyant a l'Espanyol.
1: Sí, sí, sí.
0: La penúltima jornada o una d'aquestes. Sí, sí. I després l'Espanyol va guanyar i l'Atlético de Madrid va baixar.
1: Ara, tu imagina't.
0: Però esclar, han passat
1: 26 anys.
0: Mestre, digue'm. 26 anys,
1: Sí, 26
0: anys. Un altre futbol.
1: Ja ho sé, però tu imagina't l'impacte social que tindria ara un descens d'Atlético de Madrid, Sevilla i Betis.
0: Ara és impossible, els tres, de la vegada.
1: Tremendo.
0: No, és que és impossible, perquè ara els calés sí que estan repartits. I estan repartits una altra vegada, com interessa.
1: El Saragossa, que està a punt de deixar el futbol professional, va ser quart. Però és que el Madrid, imagineu-vos a dia d'avui, va ser cinquè.
0: Sí, sí.
1: És que, vamos, és a dia d'avui absolutament increïble, el que va succeir, insisteixo, fa 26 anys clavats en el dia d'avui. Per cert, hem de felicitar Batlle, tu i jo, el Dani, perquè l'Espanyol és de primera.
0: Ah, jo pensava que feia anys, però sí que
1: no,
0: es fa
1: el
0: mes de gener.
1: El Dani es va plantar ja fa una estona.
0: Gener sí, gener no, fa anys.
1: No, que va. Això
0: oi, Dani?
1: No, ho diuen els mentideros, però no, que va. Ja es va plantar. Dani, se t'ha de felicitar, Ha costat, s'ha patit,
0: Felicitats.
1: Dani?
2: Jo no, la veritat és que jo no les tenia totes, ho vaig expressar habitualment, que ho veia molt negre, però ho veia molt negre perquè la trajectòria de 18 partits sense guanyar. I jo dic, escolta, jo el que pensava, arribar a l'últim partit contra la Real i que t'estigui jugant al baixar o no, doncs és possible, podria arribar. Però el que a mi em preocupava és que inclús guanyant depenguéssim d'un altre resultat. Això ho veia tan negre. Però ja veus com és el futbol aquí a la Lliga nostra, que després de 18 partits sense guanyar, resulta que en guanyes dos... i encara tens possibilitats, encara que siguin mínimes, d'anar a Europa. Sí, és acollonant.
1: Al·lucinant.
2: És acollonant.
0: Sí, sí. Un altre futbol, com dèiem. Això en el 2000 no passava.
1: I tant.
0: En el 2000 no passava.
1: I amb aquesta permanència, automàticament ens ho deia el José, el tècnic, s'ha guanyat la renovació, però ha de ser aquesta l'aposta, pregunto Joan Maria Batlle, Manolo González, amb tot el que ha succeït, l'extraordinària primera
0: a
1: part
0: mi...
1: i la jo nefasta ratxa... tu creus que s'ha guanyat a continuar?
0: Jo el defensaré. Al marge de com ha sigut, perquè és evident, la segona volta ha sigut desastrosa, però la primera volta ha sigut excel·lent, o més que excel·lent.
1: Sí.
0: Per tant, en el compendi de la temporada, què se li va demanar? Que salvés a l'equip. Pues, tercer objectiu fet, va pujar l'equip amb 12 partits, quan estava negríssim pujar, va salvar l'equip el primer any amb un equip molt, molt justet, i el segon any l'ha salvat en la penúltima jornada guanyant el camp de l'Osasuna. Escolta, sí que ha perdut 18 partits o no ha guanyat durant 18 partits, però també us dic una cosa, ara deia el Dani, possibilitats remotes de jugar a la Conference. Només us dic una cosa, si no li haguessin fotut el punt de Mallorca i el punt de València, bueno, que estarem tots d'acord...
1: Si la meva àvia tingués rodes, seria una bicicleta.
0: No, no és veritat, perquè aquelles no hi ha, no, en aquestes jugades no hi havia, no hi havia interpretació, Albert, no hi havia interpretació, però... són dues jugades claríssimes.
1: Joan Maria, piten però, i piten, i ja està, sí, no, home, no podem rehabilitar tots els partits.
0: Piten
1: ja
0: i piten, però aquesta, no et dic altres, et dic aquestes dues eren claríssimes, reconegudes pel comitè d'àrbitres, bueno.
1: Ja.
0: Sí, sí, dos punts més, dos punts més. Bueno. I el Dani estaria contentíssim fent números europeus.
1: La altra liga no és d'aquest programa, és d'un altre departament, eh? No, no és d'aquí. No,
0: ens n'hem anat al 2000, imagina't.
1: Dani
0: aquesta sí que era altra liga, aquesta sí que era altra liga.
1: Dani Solsona, jo t'he escoltat i vist, perquè avui en dia a les ràdios ja, bueno, aquest programa no, i espero que duri, però molts d'ells es graven i després es pengen i tal. I t'he vist explicar que tu apostaries pel Manolo perquè el Manolo ha tingut el mèrit de que l'equip no se li ha desfet malgrat la ratxa lamentable de 18 derrotes, no victòries.
2: Sí, bueno, hi ha dos coses, un 50%. És, a veure, si en lloc de ser Manolo sigués un altre entrenador, doncs Pepito Pérez, doncs segurament estaríem parlant de que no continués, no? Però tractant-se de Manolo i volent buscar la part positiva, que he volgut buscar la part positiva, ja no només parlar dels 18 partits que no s'han guanyat i això, la part positiva és que no he vist amb els 18 partits que l'equip s'anés a Norris en qualsevol moment, que li fessin 3 o 4 gols cada partit, o sigui, que els jugadors estiguessin per una banda i un per una banda, l'altre per una altra. No ho he vist, sempre ha anat competint, sempre ha estat a dins dels partits, no ha guanyat, és evident, però això té el seu mèrit, eh? Vull dir, mantenir l'equip encara sencer després de tants partits. Per tant, jo estic amb un 50%, eh? No... per una banda sí, però per l'altra no ho tinc gaire clar, eh? La veritat és que no ho tinc gaire clar.
0: Si em deixeu afegir una cosa, els jugadors han demostrat estar amb l'entrenador.
1: Ah, això sí, anava a dir-ho jo ara.
0: Això és indiscutible. Sí. I una altra cosa important. Si Monchi li ha donat la confiança quan estaven amb la soga al coll i li ha respost, jo, sincerament, penso que no es buscarà un lío, eh?
1: Perquè la confiança, crec, tu creus que li ha donat que... Monchi i no Peix?
0: La confiança li ha donat Monchi i no Peix, sí senyor, perquè Peix va preguntar a Monchi. Tot això es va precipitar per dues raons. Primera, van buscar un revulsiu, i el revulsiu era el Peix no s'atrevia, en el club ningú s'atrevia, i el que diga Monchi, i es va adelantar la contractació de Monchi. I per un altre motiu, perquè Monchi ja sabia que Sergio Ramos no se l'emportava al Sevilla. Penseu que l'endemà mateix d'anunciar-se el fitxatge de Monchi per l'Espanyol, s'anuncia l'acord de Sergio Ramos per comprar la part de la propietat del Sevilla.
1: 450 quilos. 450 quilos.
2: Una cosa, sí. Una cosa. A veure, estic totalment d'acord amb que els jugadors han demostrat que estan amb l'entrenador, amb Manolo, ho han demostrat perfectament. Bàsic. Però també sé, com a exjugador, també sé que si Manolo no continués i arribés un altre, els jugadors estarien amb l'altre, eh? Mm. Vull dir...
0: Bueno, després clar. De 3 anys ho vull veure. El desgast es produeix. Mm. Això és evident. Quan ve un de nou, tots estan amb el nou. Ara, 3 anys després, pregunta-li al Madrid. Mm. Que en 3 mesos s'ha carregat el Xavi Alonso i a l'Arba... No, sí, hi ha un desgast. Tu saps, home, tu amb Santa Maria et va fer molta il·lusió l'any 70, el 71... també, però el 77 n'estaves fins a més amunt de la Coronella, no? del Santa Maria.
1: Emilio.
0: És evident, és evident, és evident. I aquest desgast només el pot patir un entrenador. I jo no l'he vist. Però bé, bueno, jo sincerament crec que seguirà, perquè a Monchi li ha respost en els moments crítics, li ha respost...
2: Té una patata calenta, Monchi? No, sembla que no, bueno, però és una patata calenta.
1: Quina
0: al
1: és la patata calenta?
0: Al final, el més important és qui ve.
1: Dani, quina
2: la
1: és?
2: Patata la patata calenta és prendre la decisió de que si segueix Manolo o no, perquè hi ha una part de... La gent li cau bé, ens cau bé a Manolo, ha demostrat el que ha demostrat, passa que esportivament doncs, no ha anat bé aquesta segona volta, però jo no sé, jo crec que la gent està... així el 50% més o menys com jo, no? I això és una patata calenta de cara a Monchi en funció de que si no segueix Manolo, a veure quin és l'entrenador que pot arribar.
1: Ja. En fi, veurem, eh?
0: Del Ceuta...
1: Sí, no, en fi.
0: Que vinguis del Ceuta.
1: En fi, bueno, en fi. Escolta, parlant de seguir...
2: Bueno, no sí, sabem.
1: Canviant de tema. Parlant de seguir, el Girona, guanyar o guanyar a l'Elche? El dissabte és la jornada unificada, no? El dissabte a Montilivi. Sí.
2: A les 9.
1: A les 9 de la nit. Sí. Com ho veus, Dani?
2: Jo crec
1: les tendències...
2: que... Bueno, d'entrada, aquesta pressió que té el Girona l'hem tingut l'Espanyol fa dues temporades enrere. Sí, entens que sabem el que és arribar al darrer partit amb la, tenint que guanyar, no? Mm. Té un avantatge, o dos. Primer, que juga a casa. Mm. Segon, que guanyant depèn d'ell. Mm. I això és un altre avantatge a tenir en compte. És veritat que l'empat no li val. És veritat que l'empat
0: no li val. Val.
2: I encara afegeixo una mica més. Jugar contra l'Elx és d'aquells equips que és imprevisible, m'entens?
1: Sí.
2: O sigui, igual et fot un festival i et fot tres gols, que igual arribes i marques quatre, eh? Perquè no saps mai quin rendiment tindrà, no? Mm. Però he escoltat a Mitchell que sortirà ara per totes. Evidentment, Eder Sarabia, jo no crec que canvi en absolut la seva manera d'actuar, també aniran per totes, i aquí el que faci menys errades doncs guanyarà el partit, que jo crec que serà el Girona.
1: Mestre Batlle.
0: Sí, jo també veig el Girona una mica favorit. Però una mica d'aquella manera.
1: La punteta, la punteta.
0: La punteta, sí, perquè els detalls, en un partit d'aquests, els detalls, és un partit de Champions, això, d'aquells que hi ha detalls, un penal que piten o no piten, una expulsió, el poste, l'abatiment anímic, perquè els dos tenen l'obligació de guanyar, però no oblidem que l'empat, o sigui, de l'1x2, amb puresa, el 66% de les possibilitats les té l'Elche. Per què penso que guanyarà el Girona? Bé, penso que té millor equip que l'Elche i juga a casa. Però, bueno, és molt difícil, molt difícil. Patiran molt, tu. Segons com vingui el partit, patiran molt. Imagineu-vos que marca primer l'Elche. Bueno, no ho sé, tot em passa moltes coses.
1: Si marca primer l'Elche, tens Estoni.
2: Els dos partits que ha jugat el Girona darrerament contra la Real Girona i contra l'Atlético de Madrid, escolta, no guanyar a l'Atlético de Madrid amb el partit que va fer i amb les ocasions que va tenir el Girona i com va plantejar el partit l'Atlético, ostres, és que li falta gol.
0: Yeah. No, és que ha fet un punt de 6 amb dos rivals que no jugaven res, que com tots sabem, encara que no ho vulgueu dir, però jo ho dic, en la recta final d'una temporada és victòria pel 80% dels que ho necessiten, eh?
1: Yeah.
0: Mireu la Real.
1: Per això parlava de les tendències, de les inèrcies, que sempre és molt important al món de l'esport.
0: És un molt bon detall aquest, perquè la de l'Elche és millor que la del Girona.
1: Sí, sens dubte. Un altre tema. Vam parlar ahir...
2: O sigui, que el Barça no guanyarà a València.
1: Ah, jo sóc flic i trec el Barça. Veient el que ha passat amb Fermín,
0: trec
1: el Cadete B a Mestalla.
0: És probable. Per una part, sí. Albert, tens tota la raó. Per l'altra, l'equip suplent del Barça és millor que el València titular. És un tema que, com que el València també està guanyat i també està salvat, no té res a fer, igual es troben dos equips que no tenen ganes de jugar.
1: No, sí, que jugui, l'último de la fila, el Portet i el del Cadete B.
0: No val la pregunta que us faré perquè sabeu el resultat. Amb l'Alavés, algú de vosaltres pensava que el Barça guanyaria?
1: Jo creia que
2: sí. Jo, perquè empataria almenys, no? Anava bé per l'Espanyol.
1: Clar.
2: empatava.
1: Però entenc que no ho fes, eh? Ho entenc, perquè tu alliberes...
0: Que no va xutar a porta, que no va xutar a porta.
1: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. Però jo ho entenc, perquè tu alliberes la tensió competitiva de tota la temporada.
0: Ara, no, sí, està clar. Està
1: I
0: clar.
1: Per molt que vulguis, els altres tenen encara aquesta tensió, que ni més ni menys els hi va de perdre la categoria. Vull dir, imagina't, que és la tensió més bèstia de totes, eh? Per
0: molt, totalment d'acord.
1: Molt per damunt per de guanyar una Champions, però molt per damunt, de guanyar una Champions.
0: Per això, no es pot comparar un partit amb el de València, és una altra situació. A València es pot guanyar.
1: Per això. Total, ahir parlàvem amb dos mestres més, Francesc Perarnau i Xus Carrillo, i parlàvem de les possibles alternatives a la marxa de Lewandowski, però en clau temporada que ve. I jo no vam treure un nom que no sé si vosaltres contempleu com a nou alternatiu titularíssim a la marxa de Lewandowski. Es diu, després de fer 21 gols i dues assistències en 48 partits, Ferran Torres. Ho contemples, Joan Maria? I em diràs, home, ja hi serà l'any que ve. Sí, però jo t'estic dient com a pal de paller principal.
0: Com a titular. Correcte. Com a titular, és una qüestió de valentia que no crec que cap entrenador estigui, ni Hansi Flick estigui disposat a afrontar. Per mi, Fernando Torres és el
1: Ferran,
0: millor...
1: Fernando Torres és l'entrenador de l'Atlético de Madrid B.
0: Ferran.
1: No, aquest és Ferran Torres.
0: Ferran Torres. No, és veritat, també era futbolista i molt bo. Aquest el fitxaríem, no, Dani?
2: Ferran. Aquest sí.
0: Ferran és el quart millor delanter de tota la Lliga Espanyola, d'un equip. Dit això, jo penso que el Barça necessita top, però no hi és. Julián Álvarez, us sembla tan bo?
1: No em sembla tan bo si em poses el preu al costat.
0: Vale, no, és que el preu nano, l'etiqueta està que penja dels pantalons, eh?
1: Clar, per això t'ho dic.
0: Però el veieu tan bo?
2: A veure, el Ferran Torres pot ser... Sí, Ferran, però tot depèn de l'economia del Barça. Si el Barça té economia, fitxarà. Sigui Julián, sigui...
1: Si te'l venen, Dani.
2: Que si tenen diners, si no és Julián perquè no el venen o perquè demanen 200 milions o el que sigui, en fitxaran un altre, si tenen diners.
0: Sí, però qui?
2: Si no,
1: Joao Pedro, pot ser? Si te'l venen el Xavi Alonso.
2: Però baixes dos graons, però clar, no pots trobar el tio que et marqui 40.
1: No, seguim traient noms que treien...
2: Jo fitxaria un.
1: Ja sé quin és.
2: No saps.
1: I va sortir ahir.
0: Oyarzabal?
2: No, jo en tinc un. Hi ha un jugador que està mig tapat i això, que potser podria donar bon rendiment.
1: A veure, no pot ser Bio.
2: No,
1: escolta'm, no pot ser Bio, així que digue'm qui és.
2: Gonzalo Ramos.
1: Gonzalo Ramos, que va al Mundial en la llista que ha donat avui el Robert.
0: Suplent en el PSG.
2: Perquè no juga amb un delanter.
1: El PSG no et ven.
0: No és millor que el Ferran. No és millor que el Ferran.
1: Primer això, i segon que el PSG...
2: És diferent.
1: I segon que el PSG no et venen a tu. No en el Dani Solsona, al Barça no li
2: venen. Se'l volen treure perquè Luis Enrique no juga amb un atacant. Ell juga amb Dembélé, Barasquelias, Doué, qui sigui. Ja. I és un jugador que
0: Barcolà,
2: té 24 anys.
0: Sí.
2: Que, escolta, hi ha molts de noms,
1: No, si noms hi han. El que passa és que
0: al costat posa el preu.
1: Clar. Ahir deien els mestres Perarnau i Garrillo de Harry Kane, sens dubte. Dic, ja, però Harry Kane té contracte amb el Bayern.
0: Ja hem fet tard.
1: Té contracte amb el Bayern.
0: Aquí ha passat alguna cosa estranya, Perquè si s'hagués convençut el jugador, al mes de gener Harry Kane avisa al Bayern com va fer Lewandowski, per 60 milions hi havia una clàusula d'escape que podia venir se'n podia anar. Amb Lewandowski ho van fer i m'ha estranyat que no s'hagi fet amb Harry Kane després de l'èxit total que ha estat el fitxatge de Lewandowski. M'ha estranyat molt, no sé què ha passat aquí, si hi havia el tema aquest sentimental de que Laporta volia que seguís i pum pum pum es van trobar el mes de febrer a sobre, no ho sé. Però jo penso que aquí s'ha fet el cameo.
2: Per cert, deixa'm dir, el City està perdent,
1: El City està perdent perquè el City
0: està jugant...
1: El City està jugant... Ahir va guanyar l'Arsenal 1-0 I avui el City està perdent amb el Bournemouth d'ahir, però encara no s'ha acabat el partit. Perquè
0: segona part? Segona part? No ho sé.
2: Estan a la mitja part.
1: Sí, estem al minut, al descans, 1-0, gol del Bournemouth, correcte. El gol, per si us interessa, l'ha marcat Croupy. Croupy, eh? Vale. Felicitats, senyor.
0: Mira, per fitxar-lo, un altre, sí, un altre nom per fitxar.
1: Correcte, que per cert estan empatant el Chelsea i el Tottenham a zero, eh? El Tottenham que al final s'està jugant amb el meu West Ham, el Tottenham s'està jugant amb el meu West Ham baixar a segona divisió, eh? Perdre la categoria. Així que esperem que el Chelsea faci els deures.
2: Paco Gémez està de segon.
1: Sí.
2: El West Ham. Sí. El West Ham està de segon.
1: Per això estem a punt de baixar. Este és el nivell.
2: Ja.
1: No, clar. Escolteu, també parlàvem ahir del pobre Fermín López. Avui deia el Pedri, ho hem escoltat, està bastante jorobado, ha dit una altra paraula per horari infantil, les 9:19. Dani Solsona, exjugador. Un pal com aquest... per un professional de 23 anys davant del seu millor mundial, primer mundial i en el millor estat de forma de tota la temporada, això com es paeix?
2: Home, això és difícil. Al principi és una garrotada forta. El xaval que té tota la il·lusió, que ha estat jugant, que ha estat jugant molt bé, que ha marcat gols, que ha donat assistències, que està en un moment... fantàstic, i que de cop i volta doncs, aquesta lesió doncs, el deixa fora. Sí que pot pensar, però ho pensarà més endavant, eh? Pot pensar, bueno, d'aquí 4 anys hi ha un altre Mundial i tal. Sí, però és d'aquí 4 anys, eh? No és l'any que ve. Per tant, la garrotada és forta. La garrotada és forta i costa d'assimilar, sobretot ara al principi. El que passa que has d'estar molt a prop d'ell, la família i tots, i aquest recolzament el necessitarà ara, eh?
1: És dur, eh, Batlle?
0: Sí, és una desgràcia professional tremenda, perquè, a més, Fermín s'ha anat guanyant el reconeixement, però a cop d'esforç,
1: de currar com un campió.
0: I de currar i fotre-li l'esquena, eh? Hombre. Ningú li ha regalat res, eh? Era el noi, el xico este, el jugador número 15, 14, 13, 12... Bueno, però va entrenar el Barça per la porta de darrere, quasi de casualitat, comença a jugar, no és titular fixa, i escolta, els últims 2 mesos està a un nivell titular indiscutible. Sí. I jo crec que tot s'ho ha guanyat a base de treballar. Sí. No és una figura, i quan resulta que tu tens l'estatus que et pugui suposar el teu reconeixement mundial, hòstia, et ve una lesió, a més, de mala sort, tu, de fractura per estrès. Ostres, tu, no va haver dintre pitjada ni res, tu. Jo, quan no va sortir a la mitja part, vaig pensar el pitjor, eh? No és normal, Flick no sol treure Fermín. Jo crec que li aguanta el que deixen.
2: Jo pensava que l'havia trepitjat o havia tingut algun tipus de lesió, no?
0: Per això, la factura per estrès.
1: No, però per estrès pot ser sense que hi hagi cop, pot ser per sobrecàrrega.
0: No va passar res. Per això és una lesió impensable.
1: Se m'està trencant el cor, perquè estic veient a la web del diari Esport, estic veient una entrevista que li hem fet dels companys del Desmarque a la iaia, i se m'està trencant el cor de veure la cara, pobra senyora.
0: La iaia, és tremenda, ja l'he vist, Que... imagina't si ell pateix, imagina't la iaia.
1: Sí, pobreta.
0: Bueno, és una desgràcia.
1: Sí, professional, que tampoc passa d'aquí.
0: Professional, ja ho he dit, és una desgràcia professional.
1: Correcte.
0: També és veritat que ha tingut una immensa sort d'arribar fins aquí, s'ho ha guanyat, vull dir, tot, escolta, li ha tocat amb ell.
1: Aleshores, Dani, hem quedat que no, per poc, però no tens l'aval de 187 milions per presentar-te i fer l'oposició al Florentino, m'has dit?
2: No, me'n falten 5.
1: Cinc euros. Et falten
2: 5 euros.
0: 5 euros.
2: Mare de Déu, senyor.
1: Si ho fessis tot amb transferència des de l'Escaiman, com el Batlle, doncs això no et passaria.
0: Exacte, no hi hauria problema. Jo, si són 5 euros, te'ls deixo. Bueno, te'ls dono.
1: En fi, jo el que us dono és les gràcies, de debò, a tots dos, perquè tinc una de planxa, que és una cosa tremenda, m'ha dit el Dani Sánchez, recull-me i 24 si ets tan amable, i jo a les seves ordres. Dani Solsona, Joan Maria Batlle, Mita, mestre, Mita, això és casa vostra, així quan vulgueu truqueu a la porta i cap a dins. A tots dos, moltíssimes gràcies.
0: Abraçada grossa, Dani.
2: Una abraçada, igualment.
1: Igualment per tu, Albert. A la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Adéu, Valle.
3: En ISA, financiación que construye futuro. Si tu empresa innova en el sector agroalimentario, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial, con disponibilidad permanente, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. En ISA.es, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ISA, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España. Yeah.
4: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
1: A les 9:24, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, que es passa aquí tota la matinada de 2 de 2 fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Doncs mentre esperem que no se'ns lesioni ningú més de cara al Mundial de Futbol, a Nits de Ràdio, aquesta propera matinada, nit de dimarts a dimecres, per tant, Robert Calvo ens porta una celebrity i el nostre coach de capçalera diu que el tema serà una travessia sense destinació. Sempre és interessant. I parlarem d'una intel·ligència artificial que està pensada i que l'està impulsant el CEOMA, que és la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Gent Gran, portarà per nom Amy, i que està especialment pensada per la gent gran, per assistència, per donar companyia, per fer que la gent que està sola i que té doncs, edats avançades doncs, pugui tenir una, en aquest cas una intel·ligència artificial, que vetlli per ells i per elles. Tot això i molt més a partir de 2:15, com sempre, i fins a les 6 us esperem a Nits de Ràdio.
6: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan Los Perseguidos.
9: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lacic?
10: ¿De quién?
9: Un preso de Extremera detenido hace poco en el aeropuerto del Prat. Se le conoce como el vampiro de Nice. ¿Qué me ofreces a cambio?
11: Sacarás a la luz la historia del mayor criminal que ha actuado en nuestro país en las últimas décadas. Gabriel Melgar, pero todos le conocen como Dardo.
12: Por cierto, que he estado hablando con Ignacio Montes.
13: Anda, con el Montes. ¿Y qué te ha dicho el perdedor ese?
12: Nada, ahora te cuento mejor, pero vamos, básicamente me ha ofrecido no escribir sobre Zoran.
13: Venga, hombre, una polla. Le habrás dicho que no, ¿verdad? Daniela, lo del vampiro es increíble. ¡Hostia!
8: Ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Ja és la nit, ja estem estrenant el dimecres 20 de maig de 2026, perquè ja és de nit de dimarts a dimecres, ja pròpiament estem en el dimecres, i ja sabeu que quan estem en aquestes nits, doncs ens visita en Robert Calvo, que segur que ens parla de seguida d'alguna celebrity. Tindrem el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem, el José Agustín Gómez ens farà recomanacions de llibres, i en el tram despertador avui volem conèixer una IA que està pensada per la gent gran, i això és molt important, perquè aquí volem oferir continguts a totes les edats i volem cuidar a la gent que es mereix que cuidem d'ells, perquè ens han cuidat tota la seva vida. Per tant, sempre aquí amb la gent gran, des d'ara i fins a les 6, us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Vinga, que comencem!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que quan arriba aquesta secció és com si fos un viatge, no només a la televisió, sinó també als nostres records, i és com si invoquéssim, com a les vidents amb aquelles boles de cristall en què anaven dient a veure qui ens sale per aquí, a veure quin personatge. El que sí té tot

0: totes les setmanes en comú és que ve una persona a explicar-nos aquestes vides de la gent que ens emociona, sigui quin sigui el personatge. Però a més, com que connecta amb els nostres records, doncs fa que sempre tinguem en algun moment de somriure i algun moment d'emoció. I si hi ha una persona que aconsegueix transmetre'ns totes les setmanes aquestes emocions ben variades, és el grandíssim Robert Calvo!
1: Com estàs, amic meu?
0: Mira, jo feliç sempre, tu. La vida...
1: Jo també, molt feliç d'estar aquí una setmana més.
0: Sí, senyor.
1: I de gaudir amb l'audiència d'aquest programa, que és meravellós, és agraïdíssima. Tens una audiència que... No anava a dir que no te la mereixes, tu. Te la mereixes. Sí, tens una audiència impagable, que a més, bueno, quan jo parlo d'on treballo, diuen, ah, sí, amb el David Cervelló.
0: Home, escolta, és que aquí tenim gent que està a totes hores i que va unint aquests llaços de tot l'amor i la comunicació que intentem donar a totes hores, que la doneu a la ciutat, en bones mans, a tot arreu.
1: Home, clar, et diré una cosa. En aquesta carrera que tenim nosaltres, per sort, tenim molt l'agraïment de l'audiència que ens escolta, no? Nosaltres no som conscients a vegades de quantes persones hi ha a l'altra banda esperant aquest programa, l'altre, i alguns que els agrada més en David Cervelló, altres que els agrada més la Miriam Frank, altres que els agrada més la Julio Otero, no?
0: Està clar.
1: Però tots ens tenen cert carinyo, perquè apareixem a la seva vida, etcètera, etcètera.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Sí, total.
1: Aquest dimarts han vingut a la ràdio dues persones invidents de l'Associació de Gossos Pigall de Catalunya. David, em té vingut la visita de Gossos Pigall.
0: Quina meravella.
1: Dos Gossos Pigall. I aquestes dones, quan han entrat a la ràdio, han dit, no, si ja us coneixem.
0: Imagina't.
1: Per les veus.
0: Imagina't.
1: Ha dit, us coneixem, sou de la família.
0: Imagina't.
1: Perquè us escoltem cada dia. I llavors aquestes senyores m'han dit, ens fa una il·lusió conèixer't, Robert Calvo, perquè et seguim amb tot el que fas i tal.
0: Ai,
1: i llavors,
0: quina gràcia.
1: El que més m'ha agradat de tot és que una d'elles, quan ha marxat, que s'ha volgut acomiadar, m'ha dit, si us plau, no deixis mai de ser tan simpàtic.
0: Escolta,
1: i això m'ha semblat meravellós.
0: Escolta, doncs una abraçada ben forta, perquè nosaltres sense l'audiència... O sigui, això és un joc de dues bandes. Parlem uns, però sense els altres no té cap mena
1: no
0: de sentit.
1: Aquí, clar, que sí.
0: Per tant, són molt més importants que els programes que fem, doncs sí, els nostres oients, que és els per que tant, fem aquesta gran família.
1: Agraïdíssims a l'audiència, que ens estima tantíssim. Jo a vegades, no sóc conscient de fins on podem arribar. Per tant, gràcies.
0: Absolutament.
1: I avui, David... Ai, David.
0: A veure.
1: Avui ens emocionarem, perquè fa unes setmanes jo recordo que vaig dir-te aquí, recordo les meves paraules, avui parlarem del personatge potser més important que ha passat per aquí en tota la temporada, i el personatge que ha fet més televisió en tots els sentits del que portem aquí de temporada. Val. Mantinc les meves paraules.
0: Sí.
1: Però és que avui podríem dir que tenim el precursor d'aquest personatge del qual vam parlar, que era Emilio Aragón.
0: Sí.
1: El precursor, vull dir, el que va posar les bases de la tele en aquest país, a banda de Chicho Ibáñez Serrador, que és pare televisiu, però l'home que se'n va anar a l'estranger a descobrir com era la tele moderna que es feia en altres països del món, va venir aquí i va dir, senyores, el nodo se va acabar.
0: Veus?
1: El nodo se va acabar i aquí vamos a cambiar el estilo, ¿vale? Aquest home... de moment no revelaré el seu nom, val? De moment no revelaré el seu nom. Només, clar, si dic això ja, David, la gent ja ho sabrà.
0: Bueno,
1: només diré que són els bigotis més famosos de la televisió.
0: Aquí ja sí, aquí ja igual sí. Hi ha gent que ja està unint... Ja, saps allò, aquell dibuix que has d'unir la línia de puntos? I hi ha vegades que ja, abans de començar a unir-los, ja veus qui és?
1: Ja veus qui és.
0: És un elefant! És una tortuga!
1: Avui és un elefant. Avui és un elefant.
0: Avui és un elefant
1: televisiu, perquè és immensament televisiu.
0: Ai...
1: Però avui, aquest viatge per la... Com has dit, el centre de la tele has dit tu? Bueno, això és un programa de televisió que, per cert, avui mencionarem.
0: Molt bé.
1: Aquest viatge que ens porta a parlar d'aquest personatge, perquè no és del present, és del passat. Però sempre els fantasmes del passat, ell que no va ser gens fantasma.
0: Mm, molt autèntic. Molt autèntic.
1: Sí, autèntic.
0: I tant.
1: Ens porta a la nit de la transició, David. A la nit del canvi. A la nit en què... tot estava per construir en aquest país. Fins i tot la televisió que fins aquell moment s'havia fet, des de l'any 1956 fins a l'any 1977. Estem a la nit en què tot es va començar a desfer l'entrellat, podríem dir, no? La nit de la primera elecció d'aquest país. Ara anirem cap allà.

0: Perquè és que en aquest país, quan es mor Franco, aquesta persona de la qual parlarem avui, quan mor el dictador, ja era una estrella en aquest país. Però és que després d'això encara ho va ser més. Anem al 1977, com et deia, i posem ambientació a tot plegat. Ai, David, això em porta uns records, que no, se m'està posant la pell de gallina.
1: Per ahí, sí, sí, home, i tant.
2: Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar.
0: Aquí, Espanya estava despertant d'allò que es deia el letargo, no?, del franquisme.
2: Unas manos

0: Habla, pueblo, habla. De què ens haurem això, David?
1: Hola, quina meravella.
0: Estem a la nit del 15 de juny del 1977, David. Estem a la primera nit electoral d'aquest país. Ara mateix, quan hi ha una nit electoral, tenim allà el Ferreres amb la pantalla partida, amb 27 sí. càmeres, amb 27 seus electorals, i després hi ha Televisió Espanyola, també té un desplegament, i totes les teles, i Antena 3, i... però no, llavors només hi havia una tele.
1: No,
0: una tele. Bueno, hi havia la 2 de l'UHF, però no feia res.
1: Sí.
0: I aquella nit van dir, què podem fer? Vull dir, com es fa una nit electoral?
1: No, clar, clar, clar, és que és això. És com, em recordava això que ens explicaves de la Laura Valenzuela, no? Que li deien, sí. va ser presentadora i esto què és, no? Pues clar, que tendremos noche electoral. Què és noche electoral?
0: Clar. Sí. Doncs ell, en aquest personatge d'avui, li van dir, has de fer la nit de la transició. Val, molt bé, la nit de la transició. I ell va dir, la transició què és? Bé, jo he anat a buscar les definicions que en fa l'Institut d'Estudis Catalans de la paraula transició. I veuràs que tot té sentit. Primera definició de transició.
2: Transició. Acció de passar més o menys ràpidament d'un estat a un altre, d'un assumpte, idea, a un altre. Passar del fred a la calor sense transició.
0: Molt bé.
1: Això
0: és el que diu de la primera definició de transició.
1: Està bé que ens digui que ha de ser ràpida la cosa. Que potser encara no hem acabat de fer. Però bueno, sí, ja és això.
0: Ara ve la segona definició de transició, que és aquesta.
2: Transició. Procés polític no violent pel qual una comunitat modifica la seva forma de governar-se.
0: Ah, molt bé. Aquí ja anem afinant la cosa.
1: No violent, també. Interessant.
0: No violenta, també, sí.
1: Sí.
0: I ara ve la definitiva, David. Perquè això la gent que no és del nostre gremi, de la comunicació, la televisió, la ràdio, potser no ho sap. Jo crec que és una cosa bastant popular. Però els que treballem en aquest mitjà, a una transició li diem a l'efecte que es posa entre una imatge i una altra
1: sí,
0: a la televisió.
1: Sí.
0: Ho diu millor l'Institut d'Estudis Catalans, ja veuràs.
2: Transició. En el llenguatge de producció i realització televisiva, una transició és l'efecte utilitzat per canviar d'una imatge a una altra, com ara fosos, escombrats o enllaços. La televisió és la transmissió a distància d'imatges en moviment i sons per mitjà d'ones o cable.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Escolta, un aplaudiment per aquest senyor, que ho ha fet molt bé, eh? A mi m'agrada molt com parla aquest home.
0: Eh que sí?
1: Això, home, i tant.
0: És un home que no el coneixes encara.
1: No.
0: No el coneixeràs. Escolta'm, doncs estem a la nit de la transició. I ara sí que hem de destapar l'estrella del programa d'avui, la celebrity d'avui, perquè aquella nit li van dir a José María Íñigo, hazlo tú, que sabes tanto de televisión. I ell va dir, pues nos vamos al Florida Park y lo hacemos allí.
1: Sujétame el cubata.
0: La nostra celebrity d'avui és José María Íñigo, nascut a Bilbao el 1942. Un home que va començar aquí, a la ràdio musical, esclar. Era un gran coneixedor, un llibre obert de la música pop internacional. Va viure a Londres, això ja et dona una pàtina, eh?
1: Sí.
0: I allà és on va començar a tenir la mirada d'una televisió diferent a la que es feia aquí. No només de la televisió, sinó de com comunicar, de com feien la resta del món per comunicar-se a la televisió. A finals dels 60, quan la majoria de presentadors de Televisió Espanyola tenien un aire i un to de nodo, ell va venir aquí i va dir, no, esto hay que cambiarlo. Tenemos que ser informales, próximos, irónicos, modernos. I ell va començar a fer una televisió que no semblava televisió espanyola, semblava televisió britànica, no? Per exemple, o americana, que fins i tot n'havia vist molt d'americana. Aquest home d'avui no només va ser el presentador més popular d'aquest país, sinó que va representar una nova manera de fer televisió a Espanya. Oberta, moderna, cosmopolita, menys rígida que la televisió

0: el franquisme. Però clar, és que tampoc sabien com s'havia de fer la televisió a partir de llavors. No? Ell va convertir Televisió Espanyola en una finestra al món durant els últims anys de la transició, del règim, diguéssim, i els primers de la transició. La transició.
1: Sí, sí.
0: Per això avui parlem de la transició. I això es va fer des del Florida Park a Madrid la nit electoral del 15 de juny del 1977.
2: Desde Florida Park de Madrid, señoras y señores, saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a esta larga fiesta que desde estos momentos estará con ustedes haciéndoles compañía hasta bien entrada la madrugada. Hoy a ustedes y a nosotros nos ha tocado vivir un momento realmente trascendental. Sabemos que nuestro puesto y el puesto de cientos y cientos, miles de compañeros de televisión aquí y repartidos por toda la geografía del país en estos momentos es hacerles compañía.
0: Ell va fer d'anfitrió d'aquella primera nit electoral d'aquest país, al Florida Park de Madrid. És un programa que va durar, de dit, 5 hores.
1: Mare meva!
0: I que va servir per, diguéssim, a calmar els nervis d'una nit que ningú sabia com acabaria, perquè, clar, tenien molta por del que podia passar. El cas és que aquella nit, a mi em sembla tan eclèctic aquest programa, perquè va convidar-hi moltes persones. És a dir, ara el Ferrer és qui convida. Doncs el comentarista del País, no? El comentarista de no sé dónde, el cap de política de no sé on. En aquella nit, Íñigo va dir, bueno, pues vamos a hacerlo bien. Voy a traer a Pepe de Rosa, a Lolita, a Susana Estrada, a Bigote Arrocet, a Manolo Escobar y a l'home que vindrà ara.
2: Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Un hombre que se marcha dentro de 4 o 5 meses a probar fortuna de la manera más seria que se puede hacer en Estados Unidos para conquistar ese otro mercado, el de habla inglesa. Es un hombre, señoras y señores, que todo lo que tiene se lo ha conseguido a golpe de pecho y trabajando duro. Es Julio Iglesias.
1: Toma.
0: És que clar, i ara ve el millor, David. Això que sona és una orquestra en directe, al plató. Una orquestra en directe que li toca una peça d'un minut i mig a Julio Iglesias per presentar-lo. Amb això t'explico que aquest home tenia un sentit de l'espectacle gegantí, vull dir, gegant, i que a més sabia fer els programes que fossin inoblidables, cadascun d'ells, i que a més el convidat se sentís important en cada un dels seus programes. Et dic que el primer programa del 2 de novembre del 76 de Esta Noche Fiesta hi van anar, atenció, Camilo VI i Ángela Carrasco a cantar Jesucristo Superstar, Mari Carmen i sus muñecos, Agatha Liz, Lola Flores, Victoria Vera, Pedro Carrasco, José Luis Perales, Joaquín Prat i los payasos de la tele.
1: Imagina't.
0: Jo, clar, el que vinc a explicar avui aquí també és que això seria impossible avui perquè no hi ha productor al món que et pugui tancar tots aquests convidats un darrere l'altre en un programa de 5 hores de televisió.
1: Clar, que és que llavors o sorties a la primera no sorties a cap. Clar, ara es poden fer doncs, que estiguin en diferents televisions. No?
0: I entre Julio Iglesias al plató d'aquella nit electoral, clar, dius, aquí podíem portar de primer convidat, d'estrella rutilant, Julio Iglesias, a la nit electoral. Que bo.
1: Tu imagina't,
0: I aquí està prenent posicions,
1: Sí, se prenien amb calma,
0: Sí, sí. Aquella nit es va cantar Habla, Pueblo, Habla, evidentment, aquest plató, per això t'ho he portat abans. Però és que també va haver-hi Albert Hammond en aquest plató. Va aparèixer de cop, o Miguel Bosé.
1: Imagina't.
0: Quina presentació, David.
1: Mare
0: Mira,
1: meva.
0: Et diré una cosa. Només fa presentacions com aquesta en David Cervelló quan arribo jo aquí.
1: Mare meva.
0: I ara en Julio es posa a cantar, evidentment, en aquella nit electoral.
3: Hoy he vuelto a mi casa. De donde niño un día partí.
0: T'he de dir una cosa, que és que escoltant en aquest moment de Julio Iglesias... Jo sóc fan de Julio Iglesias, molt fan de la seva música. Ell ja no vocalitzava aquí.
1: Ja, cert, cert.
0: Es toca una mica amb Bad Bunny, és a dir, la música del 77 es toca una mica amb la del 2026,
1: Sí, hi ha un punt aquí de connexió, sí, estic d'acord. Sí.
0: Bé, en fi, tot això m'ha servit per explicar-te que avui estem parlant d'un dels personatges més importants per la televisió d'aquest país. Un home que vam conèixer en aquest país d'una manera que ara t'explicaré. Però la gent dirà, per què parla avui de l'Íñigo? No, aquí tot té sentit. Jo em poso deures a l'agenda... I clar, jo he de complir. Jo fa unes setmanes et vaig parlar aquí en una nit, per cert, molt emotiva, de Francisco Raval Valera, Paco Raval.
1: Home, i tant.
0: Aquella nit vaig

0: posar un fragment de l'homenatge que li va fer José María Íñigo a Paco Rabal, i va passar, en aquella nit que li va dedicar a Paco Rabal, va passar això.
1: Lola Flores, buenas noches, doña Lola, buenas noches, bienvenida.
2: Paco, tú sabes que te admiro desde mucho tiempo. Cuando hiciste Edipo, que me iba tarde y noche al español a verte y me hacías llorar. Y también quiero pedir un aplauso, aparte de todo, a Íñigo, porque se lo merece, ya que, copiando un poquito a Hollywood, estamos dando homenaje a los artistas que se lo merecen. Quiero un aplauso para Íñigo.
0: Esta idea es maravillosa.
2: Salíamos tantas veces juntos.
1: Si me permites, Lola, los homenajes hay que darlos, y en eso sí que no copiamos a Hollywood. Los homenajes hay que darlos en vida.
2: Pero
1: para
2: tú
1: que
2: eres
1: la persona lo disfrute.
3: Tú eres un fenómeno.
0: Vas haver-ho fet molt bé, l'Íñigo.
3: Sí, tant.
0: L'Íñigo era un home que feia homenatges en vida. No només feia homenatges, sinó que feia, crec que una... les persones que l'hagin, diguéssim, vist més en aquella època m'ho diran. Crec que feia els millors homenatges de la tele, sí, perquè feia sentir l'artista una estrella importantíssima,
3: sí,
0: arreu del món.
3: Sí, senyor.
0: Fos Mari Trini, fos Rocío Jurado, Lola Flores, qui fos Miguel Bosé, eren importants aquella nit, perquè eren el centre del programa. Tot girava entorn al convidat, no? Bé, aquest home ha fet moltes de coses que ens resumeixen d'aquesta manera el programa Viaje al Centro de la Tele, de Televisió Espanyola.
4: Maestro, pionero, estrella.
1: Y hoy hemos querido darles la bienvenida a nuestro estudio abierto, siempre en directo, desde el estudio de realización, desde este control de realización.
4: Pero cualquier adjetivo se queda corto. Son horas y horas de televisión las que nos ha dejado.
5: ¿Quieres que ponga las cabezas dentro?
1: ¿La suya o la mía?
5: La mía.
1: La suya, sí.
4: Y hemos buceado hasta las profundidades del archivo para encontrarlo todo.
6: Perdón, pero se me ha caído un pendiente. No, ha caído por ahí.
4: Y cuando decimos todo, es todo. Lo que se ha visto y lo que no.
6: Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
4: En esta búsqueda del tesoro viajamos a sus primeros años, a esos primeros programas en riguroso directísimo y llenos de contenido que forman ya parte del legado de Televisión Española y de nuestra propia historia.
7: Sepan muy bien que si aquello que en un momento determinado están viendo no les gusta, a los pocos minutos habrá otra cosa en la que esperamos haber acertado.
0: Qué importante això. Si algo no les gusta, después vendrá algo en lo que tal vez hayamos acertado. És el Íñigo de la transició. José María Íñigo no va fer política a la tele, però és que com que tot és política, en realitat, tu estàs fent tota l'estona política amb el que fas, amb el teu discurs, doncs ell va ajudar a canviar el país, els va acompanyar de la mà, els va dir, marxem junts de transició, no? I anem cap allà, a veure què passa, a veure què passa. I va convertir Televisió Espanyola en una televisió oberta al món, amb una banda sonora d'un país, amb humor, amb curiositat, i a més, David, t'he de dir que va fer... Això m'agrada molt. Jo, clar, això no ho vaig veure en directe, jo això veig ara, m'explota el cap, que diuen els joves, no? Perquè aquest home va portar a la tele un paio que trencava culleres amb la mà. Amb els dits, diu, ho escoltaràs ara, és Uri Geller, que diu, I'm melting the spoon, i diu, estic fonent la cullera. Escolta, això.
1: Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
8: Speaking. You see what's happening, the metal is being melted down.
1: Dice que el metal se está fundiendo.
8: And soon it's going to become like plastic.
1: Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente y la he presentado esta mañana.
8: The reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes.
1: Dice que la razón por la cual está...
8: Yes, you see, it's becoming plastic.
1: Adiós.
8: You see?
1: Que está flotando...
8: It's becoming very, very plastic and there's no heat.
1: No hay calor.
8: It's breaking also.
1: Dice que se va a romper.
8: You see? The metal is being melted down.
1: Que se funde el metal.
8: And touch it, there's no heat. Look.
0: És tan fort, això. I trenca una cullera. O sigui, l'Íñigo va ser més o menys pioner en portar no només artistes de relleu internacional, sinó també dissidents, intel·lectuals, personatges extravagants com aquests, que l'Uri Geller, em sembla, a mi fa por una miqueta, no sé per què.
3: Bueno, i pensa que va fer que busqués gent a casa seva, rellotges que no funcionaven, i es van per dir que els faria tornar a funcionar i les van saturar les centraletes de gent que els telèfons... que els rellotges van tornar a funcionar. Vull dir que allò va ser, vamos, èpic.
0: El primer programa que va fer ell és

0: El último grito, que és una televisió moderna que ja va fer l'any 1968, és molt important aquell programa. Va ser el primer programa juvenil modern de televisió espanyola, inspirat en l'estètica pop britànica, i allà hi havia molta psicodèlia. Això és la sintonia. Et dic que també una cosa, aquesta secció m'ajuda a veure, ja moltes les coneixia, però sintonies com les que es feien abans, per què ens estan fent ara? Què hem perdut pel camí? Sí. Això és una meravella.
1: És una meravella.
0: Amb una banda en directe que et toca la sintonia, per favor, senyor. Podem recuperar aquesta tele?
1: Sí.
0: És la meva petició avui aquí. Sí. Ell, l'Íñigo, va convidar Uri Geller, per exemple, però va convidar molta gent al seu programa. Fixa't el que deies tu, David, que la gent sabia que només hi havia un canal on promocionar-se. Mm. Els discos abans es venien en promoció a les ràdios i també a les televisions, evidentment. L'altre dia va venir un artista aquí a la ràdio i em deia, jo me'n recordo quan fèiem promo a les ràdios, que ens fèiem 30 ràdios en una setmana. Clar, ara ja no s'ha de fer això. Per exemple, Los Panchos. Los Panchos són uns senyors que estaven a Mèxic, l'Íñigo els va dir, os digo que vengáis. I ell m'ha dit, si tu me dices ven...
1: Lo dejo todo.
0: Però, lo dejo todo, si los aviones funcionan. Fixa't el periple que van fer aquest trio de guitarristes i cantants per arribar fins a Íñigo.
2: Lo que han tenido que hacer los Panchos para estar hoy aquí es casi casi inenarrable. Han tenido que volar de México a Venezuela, de Venezuela a París. En París ya habían salido las conexiones para aquí. Creo que han ido a Lisboa y hace algo más de 45 minutos entraban. No les ha dado tiempo a obtener las guitarras. Se han encontrado con alguien que casualmente traía 3 guitarras para ellos que no conocían, pero que las utilizarán. No tienen su traje de trabajar. No se han afeitado. No sé si les ha dado tiempo a afeitarse, ni a lavarse, ni a nada.
3: Pero Íñigo, si tú me dices ven...
4: Lo dejo todo, si tú me dices ven...
0: Quina meravella, David. O sigui, 3 homes que fan això per tu, és que em sembla meravellós, David.
1: Quina meravella. Sí, quan hi havia molts menys vols dels que hi ha ara, clar.
0: O sigui, México, Venezuela, és a dir, Caracas, París, Lisboa, Madrid.
1: Sí.
0: Per anar a veure l'Íñigo. Això és dir la importància del personatge. Per això avui he posat aquest tall de la importància del personatge.
1: Sí,
0: i porto els de l'altre lado del charco i los de este, perquè, clar, convidar la Lola Flores i la Rocío Jurado era relativament fàcil. Però portar Los Panchos o Albano era més difícil. I Albano et feia cantar.
5: Maestro, una cosa.
1: No, Albano.
5: Il 13 dicembre, tu di Santa Lucia. In italiano,
6: Come voy a cantar
5: in italiano?
6: Santa Lucia.
1: No, finale.
5: È il giorno più importante che ci sia, quel giorno di dicembre.
6: Amore mio.
5: Sì, perché l'amore suo è la camera,
0: L'amore suo è la camera, li diu l'Albano. I és així. Sí. L'amor més important que haurà tingut, a part de la seva família, l'Íñigo, és el de la càmera de la televisió, no?
1: Segur.
0: Aquest home que és cultura pop d'aquest país, el seu bigotis és la cultura pop d'aquest país.
1: I tant.
0: Va convertir la tele en un espai que entretenia, que brillava, que portava color després de la foscor. La televisió franquista doctrinava. Ell no. Ell escoltava, deixava que la gent s'expressés, conversava, mostrava tota la diversitat que hi havia en aquest país, de tothom, en aquell moment, i va trencar motlles. Per això a mi m'agrada José María Íñigo, que després, pels més jóvenes del lugar, és recordat, evidentment, per l'últim que va fer, podríem dir, el més gran que va fer la televisió, quan succeint a José Luis Uribarri es va encarregar de la retransmissió del Festival d'Eurovisió, David, home.
1: I tant, home.
0: L'Íñigo va ser l'última gran veu de, diguéssim, d'aquestes històriques de televisió espanyola abans que arribessin a Julià Varela i el seu company, ara em sortirà, és igual, ja ho diré. Toni Aguilar.
1: Sí,
0: que són els encarregats des de llavors que va morir Íñigo, o que va deixar Íñigo, de fer aquesta retransmissió que ell va fer amb saviesa, perquè, a més, ell... L'Uribarri feia allò de «I ara la Grècia per la reina nos votarà». No. Íñigo anava més enllà. Ell coneixia Europa, realment. I sabia com es movia Europa i era molt més intel·ligent que Uribarri, crec jo. Bé, doncs avui hem parlat d'un personatge, David, que em sembla la meta televisió. I que m'emociona portar aquí perquè tant de bo Íñigo avui tornés a la tele per les sintonies. Jo vull que torni per les sintonies.
1: Sí.
0: Pels decorats, que diràs, pels decorats, sí, pels decorats, David.
1: Era avantguarda.
0: Sí, i també pels convidats.
1: Sí, senyor.
0: Perquè la tele guanyi una mica

0: de caché, de savoir-faire.
1: Al final, això sempre que diem, no? Oh, és que només teníem pocs canals. Ja, però això feia seleccionar, també. Això sí, feia que qui hi anés s'ho valgués molt.
0: No, no, és que a més s'ho currava qui hi anés.
1: Sí, sí. I això és també... bueno, tenim aquesta cultura, aquests records comuns, no? Precisament per això. I José María Íñigo és d'aquelles persones que quan mirava a càmera te'l quedaves mirant. L'havies d'escoltar, aquest home.
0: Això que es diu un poder d'atracció. Un halo sobrenatural.
1: Cantar i hem vist que no sabia cantar.
0: Té això que diu... Ja, no. Té això que diuen els americans, que és una paraula que m'encanta, que és stamina, que és com... Aquest saber estar, aquest posat de seguretat.
1: I tant, i tant.
0: No sé, Íñigo és seguretat, és televisió, és la televisió, José María Íñigo.
1: Totalment, totalment. Doncs aquest merescut...
0: De gran, vull ser com José María Íñigo.
1: Bueno, comença pel bigoti, perquè talent tens, et faltaria el bigoti.
0: Ai, t'estimo, t'adoro.
1: És un plaer totes les setmanes escoltar Robert Calvo, que l'escoltem a ell i a les veus que ens porta i que ens acompanyen i que ens fan viatjar en el temps i fer aquests homenatges merescuts. Robert, t'escoltem a la ciutat en bones mans i la propera setmana. Cuida't molt.
0: T'estimo, David, adéu.